0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
0: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Un 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
2: La porta per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols, va i m'enduc una carbassa.
0: I una defensa de 4.

Ja, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: gaudir qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de la B20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, tot plegat, ens deixa afectacions dels primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també tenim cues, a la AP7 entre Mollet i Montmeló en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C17 i C59 hi ha un quilòmetre de lentitud a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, des del Llobregat, recordem que continua aquesta congestió habitual de manera intermitent a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà també, en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Doncs ara cedim el relleu en Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, un dijous de temps completíssimament tranquil. Avui no esperem que hi hagi tempestes i, de fet, de núvols importants tampoc. Al llarg d'aquest matí, alguns que sé que s'han format cap al sud de Tarragona, de fet, a hores d'ara hi ha boira en alguns racons de l'Ebre, però ràpidament aquests núvols més baixos s'acabaran dissipant. Al migdia i la tarda, de força sol, quatre núvols prims, també d'altres que creixeran al Pirineu, però núvols decoratius. I la temperatura que s'enfilarà més que la d'ahir. De fet, en alguns racons de les comarques de Ponent ja estarem fregant els 33 o 34 graus. Només arran de mar aquesta temperatura quedarà un palet més frenada. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: La reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu? Intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda demà divendres i, si cal, la setmana vinent. I s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
4: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
5: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
6: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
7: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
4: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Mentrestant, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat al centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar també més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
8: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
9: Hi ha

0: sol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 0-3 com a etapa educativa.
1: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
2: La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquest dimecres a Madrid ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents al 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. Mentrestant, a Catalunya acabem de conèixer que el govern signarà aquest matí amb els comuns l'acord per als pressupostos. Un dels punts clau d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus del lloguer. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Ramon Carvajal.
3: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
4: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
3: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
5: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
3: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
6: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
3: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
2: I del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero, recentment imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Feijóo també ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell ho canviarà tot això. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero o Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
8: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
9: Señor Feijóo, Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
7: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
10: 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí, y tanto. ¿Que existe una cacería judicial? Sí, y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
7: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
2: Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta als valors ni a les normes d'Israel. Quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
11: Malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
2: Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. I el fons d'inversió holandès New Amsterdam Developers ha fet efectiu el desnonament a Barcelona de Lolalla, una mare soltera amb els seus tres fills menors que es troba en una situació acreditada de vulnerabilitat. Era la segona vegada que s'intentava el llançament d'aquest pis del carrer de Buenos Aires número 60 a l'Eixample, però la setmana passada la falta d'efectius policials i la pressió del sindicat de llogateres ho van evitar. Aquesta vegada, amb la presència dels antiavalots dels Mossos, mossos que van obrir pas a la comitiva judicial van treure'ls de l'habitatge. La dona va tenir un atac d'ansietat i se la van endur en ambulància a un centre mèdic. El fons NAT vol buidar aquests pisos per convertir-los en espais de co-living. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
12: Pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
2: El Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. És una informació de la Maite Polo.
13: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
14: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
13: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El sindicat Metges de Catalunya insta els facultatius a complir estrictament l'horari de feina i no regalar, com diu la campanya, ni un minut més.
2: El Ministeri de Sanitat ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'afegeixen, doncs, les franges que van dels 45 als 49 anys i dels 70 als 74. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebra la mesura, però demana al departament una ràpida implantació.
15: D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 40, dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
2: El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
16: Agradecimiento a Robert porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
17: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
2: I el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevaal Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant del Lió i llença un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
18: Obviamente, que esta semana pues sents alguna cosa especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
2: El Joventut s'ha assegurat la presència al play-off de la Lliga ACB amb una victòria a la pista del Tenerife per 98-100. Els verdinegres, que van anar per darrere en el marcador durant gran part del partit, van forçar la pròrroga amb una cistella de Han quan faltava un segon per al final. En el temps afegit, un parcial de 6-8 gràcies a un tap de Ricky en un llançament de 3 dels insulars a l'últim segon va donar la victòria als badalonins. I el projecte del nou pavelló del Baxi Manresa prem l'accelerador. La Generalitat ha oficialitzat el seu suport econòmic al projecte impulsat pel Consistori Manresà. Més detalls en aquesta crònica d'Arnau Espigares, de Canal Taronja Central.
19: 30 milions d'euros i l'esperança de tenir el projecte adjudicat abans del desembre. Aquesta és la primera previsió que té l'Ajuntament de Manresa en el futur nou pavelló del Baxi Manresa al Congost. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha expressat el compromís de la Generalitat amb el projecte.
20: Hem volgut sumar, i quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes, en aquest cas, tot és una mica més fàcil. Nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport.
19: El projecte inicial no era fer-ne un de nou, era remodelar l'actual pavelló que gestiona el Baxi Manresa. El canvi d'estratègia va ser per evitar incidències al club i a la competició durant les obres, ja que afectaria dues temporades.
21: És veritat que havíem parlat entre 18 i 20 milions quan havíem de rehabilitar i ampliar l'equipament actual, però també hem dit que un equipament nou estarem cap als 30.
19: El futur pavelló tindrà capacitat per entre 5 i 6.000 persones i vol convertir-se en un equipament polivalent per a grans esdeveniments esportius, culturals i socials de la Catalunya Central.
2: I la Federació Espanyola de Patinatge ha aturat provisionalment el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Masculina. La decisió arriba després que el Lloret impugnés el partit contra el Mataró per una possible alineació indeguda del porter maresmenc. Ara s'ha de decidir si els 3 punts passen al Lloret, fet que donaria l'ascens als salvatans i enviaria el Manlleu a la promoció d'ascens. El president del club osonenc, Santi Rusquelles, reivindica que cal fer efectiu l'ascens assolit a la pista.
22: Nosaltres estem tranquils, nosaltres som equip d'Hockey Lliga, esportivament i a dintre de la pista som equip d'Hockey Lliga. A nivell de junta entenem que no podem acceptar-ho i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit a dintre de la pista doncs, segueixi i segueixi en peu fins al final i que l'any que ve siguem equip d'Hockey Lliga. Aquest és el nostre objectiu.
2: Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.

0: La xarxa de comunicació local. Hola.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Sobre aquesta negociació i sobre l'efecte de les vagues en el desenvolupament del curs en parlarem tot seguit amb l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 21 de maig. Govern i Comuns renovaran aquest mateix matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. Un dels punts clau de la negociació amb els comuns ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per a l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de la Lliga i de la Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, l'Aina Clotet triomfa la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però que es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7, a l'altura de Freginals, talla un carril de circulació en sentit nord. Mentrestant, retencions habituals als accessos a Barcelona. Al nus de la Trinitat, trobem congestió per la C58 i per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb afectacions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Per últim, des de Llobregat, congestió habitual per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció també a Barcelona. I pel que fa al temps, dijous molt tranquil, no s'esperen tempestes ni tampoc núvols importants. Tindrem un migdia i una tarda amb força sol. La temperatura s'enfilarà més que ahir i a ponent es fregaran els 33 o 34 graus. A vora de mar, la temperatura quedarà una mica més freda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en el sumari, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti, com dèiem, desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
2: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat, i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
3: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
4: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
5: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT, que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
2: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Paral·lelament, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat també pel centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
6: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
7: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
6: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de 2 intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: I fa poca estona que hem conegut que el govern signarà amb els comuns l'acord per als pressupostos necessari per a l'executiu català un cop aconseguit l'aval d'Esquerra Republicana. Un dels punts claus d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà més detalls. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
8: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
9: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
8: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
10: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
8: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
11: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
8: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. I també us parlem ara de la indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i 3 d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Doncs quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, reprenem el fil de les negociacions entre Educació i els sindicats que, ja ho sabeu, us ho estem explicant, no han tingut cap acord, ha acabat aquesta segona trobada sense acord, però això sí, amb el compromís de seguir-ne parlant avui i demà. Per tant, avui ens volem fixar en les famílies, les que fa setmanes que conviuen amb la incertesa i que han de fer mans i mànigues, sens dubte, per poder conciliar els dies que hi ha protesta. Volem saber, doncs, com estan vivint aquest punt d'inflexió les famílies i què esperen realment d'aquest calendari intensiu de negociacions. Per això ens acompanya ja a aquesta hora l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, de les Associacions de Famílies d'Alumnes. Senyora Gasull, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho deia, no hi ha hagut acord, sí un calendari intensiu de negociacions per aquest dijous, per divendres, per la setmana que ve, si convé. Des del punt de vista de les famílies, com valoreu aquest petit pas? Us dona esperances o només allarga la vostra incertesa?
12: Bé, esperem que de moment es comencen a moure coses, almenys estem en un pas endavant al que estàvem, no? Fa 2 setmanes on no s'estava movent res i on el govern es negava a negociar i a obrir aquest acord que havia signat amb Comissions Obreres i UGT, i per tant ara el que sí que veiem és que hi ha un pas endavant. Sí que és cert que creiem que urgeix donar-li la màxima prioritat a intentar arribar a un acord que beneficiï el conjunt de la comunitat educativa, perquè ja portem molt temps de vagues. Entenem que és l'única manera de fer-ho, però sí que li correspon al govern accelerar al màxim possible les negociacions perquè arriben a bon port i que finalment es pugui acabar el curs amb la màxima normalitat possible.
1: Una mica d'això era el que li volia parlar. Les famílies fa setmanes que feu malabars. Quin és el nivell de desgast que us arriba després d'aquesta nova reunió fallida? Tot i la negociació, el calendari de mobilitzacions, ho recordo, per ara es manté igual.
12: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no? Per tant, una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA, segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats i que no siguin per sortir del pas, és a dir, que siguin acords que acabin impactant en el sistema educatiu, que acabin impactant en la qualitat educativa dels nostres fills i filles. Observem un gran suport i que les famílies estan a peu de canó i plantejant noves iniciatives per visibilitzar aquest suport als professionals de l'educació.
1: Lidón Gasull, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
12: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí, a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
13: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat. I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
1: Jonathan Dick deia demanar tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que en Dick planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. El Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver-ne convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, recordem-ho, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. En aquest context, el sindicat promou la campanya Ni un minut més, que consisteix a deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària. Un dels primers col·lectius que ja s'hi ha adherit és el dels anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge. A aquest centre hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què implicarà aquesta decisió?
14: Hola, Elena, bon dia. Sí, un grup de professionals d'aquest hospital, l'Hospital de Bellvitge, han decidit que no allargaran ni un minut més la seva jornada laboral, tampoc assumiran tasques que es fan de manera voluntària. De manera voluntària, que d'aquesta manera asseguren poder cobrir el servei i poder cuidar tots els pacients necessaris. Així que parlem ja amb la Irene Vermell. Irene, bon dia.
15: Bon dia.
14: Ella és anestesiòloga, és també vicesecretària general del sindicat de metges. Irene, què significa aquesta campanya d'un minut més?
15: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
14: Això significa que fer tasques voluntàries addicionals és la normalitat i no al contrari, o sigui, allargar la jornada, assumir tasques que potser aquell dia no eren competència del professional, s'està convertint en la regla i no en l'excepcionalitat.
15: Sí, és la regla no només als centres de l'ICS, sinó a bona part del sistema sanitari públic català. Per què? Perquè s'ha de prestar una quantitat assistencial que amb el nombre actual de facultatius no pot ser. Llavors cadascú ha de fer de forma habitual doncs una miqueta més que la seva jornada. Llavors hem hagut de prendre aquesta decisió, que no ha estat gens fàcil, d'acord? Però ens hem vist obligats a fer aquesta mesura de protesta.
14: Els anestesiòlegs són els primers... El primer perfil professional que s'ha adherit a aquesta mena de protesta. Esteu ja en converses amb d'altres categories?
15: Doncs els anestesiòlegs, igual que ha passat a altres comunitats autònomes, com som un servei tan nombrós i tan afectat per aquesta sobrecàrrega, és habitual que siguem els pioners, no sempre, però en aquest cas també ha estat així. I sí, evidentment, estem en contacte, no només nosaltres com a facultatius, que fem el que podem per explicar la nostra decisió als companys d'altres centres, sinó també estem aprofitant una miqueta l'altaveu que ens dona Metges de Catalunya dintre de la campanya de Ni un minut més, perquè no només els companys anestesiòlegs, sinó tot facultatiu o facultativa de Catalunya se n'adoni que una forma de pressió molt evident que tenim és aquesta.
14: Irene Vermell, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i així aquests professionals de l'Hospital de Bellvitge han decidit no allargar les seves jornades laborals, no assumir tasques addicionals com a mesura de protesta per poder forçar el Departament de Salut a seure i negociar la millora de les seves condicions laborals i professionals.
1: Gràcies, Anna. Doncs, evidentment, els pacients que segurament, si això va per aquí, se'n ressentiran. Gràcies per aquesta última hora. Que vagi bé. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
16: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
17: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevål Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
18: Obviamente que aquesta setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ha estat declarat d'alt risc. Amb les gironins en descens i els alacantins marcant la permanència amb 2 punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin una espectacular rebuda a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. Mentrestant, l'Espanyol afronta la darrera jornada sense urgències després d'haver segellat la salvació. La part baixa de la taula implica, però, tants equips que la darrera victòria ha catapultat els blanquiblaus fins a l'onzena posició, un fet que els deixa només 3 punts de les places europees. Caldria una carambola de resultats, però des del vestidor no renuncien tampoc a l'opció d'acabar ocupant una plaça d'accés a la Conference League. Omar El Hilali diu que volen tancar el curs oferint a l'afició un triomf contra la Reial Societat.
19: Ahora que hemos hecho 2 partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo? Hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, la afición. Todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido.
1: Per arribar a les 8, Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. La intel·ligència artificial, la creativitat sintètica i els nous reptes del sector audiovisual centraran la 27a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. El MAC, que es farà el 3 de juny a Roca Umbert, a Granollers, presenta una edició que girarà entorn al lema Creativitat sintètica per a audiències hiperconnectades per reflexionar sobre l'ús de la intel·ligència artificial, la robòtica audiovisual i les futures regulacions del sector. Reunirà una 50ena de ponents i una 30ena d'activitats i també comptarà, com és habitual, amb altres propostes com la trobada del podcasting de Catalunya, les sessions de pitching, el MAC Festival i el Fira MAC. En parlen Lau Delgado, director del Mercat, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local.
20: Aquí hi ha una altra punta de l'iceberg que comença a despuntar de forma important i que em temo que els propers anys haurem d'abordar de forma intensiva, que és tot aquest ús de la intel·ligència artificial com a competidor nostre directe.
21: Possiblement estem en un escenari que haurem de canviar el rol, però en si l'essència serà la mateixa, que és que els mitjans de comunicació locals hem de ser els proveïdors d'informació local.
22: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: las vuit.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R Aeroport. A dos quarts de 12 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després de la trobada d'aquest dimecres que ha acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu és desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
3: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats.
2: Malgrat les negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de totes dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. A Tarragona, els manifestants tallen la carretera N240 i en uns minuts serem a Vinaròs, a la província de Castelló, on els docents ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan immersos en un reguitzell de jornades de vaga. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes, després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa la setmana de la crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. En hora punta volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia Del Amo. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de destacar 8 quilòmetres i mig de retencions que hi ha

0: La zona de la C32 i també a Sant Boi, a la C31 a Hospitalet, a la B23, la via que entra per la Diagonal, amb aturades entre Sant Just i Sant Feliu i després al mateix Esplugues, i també a la A2, on es registren aquests moments 5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona. Això és tot. Molt bon dia.
1: Doncs tancarem portada amb la previsió meteorològica que ens acosta un dia més en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, termòmetres amunt avui, oi?
2: Doncs sí, Helena, avui puja, molt bon dia. De fet, ja al matí ha començat i està començant més suau que no pas ahir, i ja a aquesta hora del matí, doncs, temperatura que volta els 20 graus en moltes poblacions costaneres, per tant, un ambient dolç, tebi, el que tenim en aquests moments, i amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que n'hi ha alguns, i de fet hi ha boires a hores d'ara, que s'han format cap a l'Ebre, per tant, allà potser sí que el cel es veu amenaçador, sí que es veu misteriós el panorama, però de seguida aquests núvols baixos s'acabaran desfent i es retiraran mar endins. I, per tant, migdia i tarda d'avui, que acabaran sent del tot diàfans, del tot asserenats, del tot raspallats. I només amb alguns núvolots al Pirineu, que serà difícil que acabin en tempesta. La temperatura d'avui encara pujarà més. Moltes viles costaneres voltant els 25 graus, prelitoral i Catalunya central cap als 30, i les comarques de Ponent fregant els 35 graus. Per tant, serà una tarda d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho hem sabut no fa pas massa estona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels Comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern, però, que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat, i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit l'Amunt Carvajal.
4: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
5: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
4: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
6: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
4: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
7: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
4: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país, i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos, justament. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del consorci de la zona franca de Barcelona.

0: Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. Catalunya rebrà uns 120, no ens passéssim tampoc amb la xifra, Catalunya rebrà, ho dic bé ara, uns 120 milions durant el primer any del pla d'habitatge impulsat pel govern espanyol i del que se n'ha de beneficiar les diferents comunitats autònomes. El fons, dotat amb 7.000 milions d'euros fins al 2030, pretén que el 40% dels recursos es destinin a incrementar l'oferta d'habitatge i que s'incorpori un blindatge per garantir que les promocions fetes amb diners públics no puguin acabar al mercat especulatiu. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i els consellers autonòmics es reuneixen avui dijous a Madrid en una conferència sectorial per iniciar aquest repartiment de fons. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. És una altra de les notícies destacades del dia, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. Per ara, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens en dona més detalls l'Arnau Olmos.
1: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
2: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens van arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
1: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
3: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
4: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
1: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
0: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions.
5: Hem de dir que les famílies estan

0: donen molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
1: L'objectiu de la negociació oberta és arribar a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A aquesta hora ens desplacem cap a Vinaròs, a Castelló, on mestres i professors ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan en vaga. Allà hi tenim els nostres companys de Canal 21 Ebre, Hatim El Bukhari i en Joan Bericat. Joan, bon dia. Quin és el sentiment en aquesta nova jornada de vaga en marxa, eh?
2: Sí, sí, vos enganxeu en marxa total, s'acaben de mobilitzar, estem tallant la NT-140 aquí a l'altura d'Alcanar, de Vinaròs, que és on ens trobem ara mateix, en diferents docents d'arreu del País Valencià i d'aquí, del sud de Catalunya, de les Terres de l'Ebre, que la veritat és que se'ls nota, bé, evidentment, en esta reivindicació, però també en esta enfado, no, que tenen damunt, perquè ja fa dies que s'està allargant aquestes mobilitzacions que s'estendran durant el dia del matí, sobretot en la concentració a les 12 a Tortosa i bueno, en esta baldanada popular que estan a punt de celebrar aquí a la frontera, perquè ells diuen que no hi ha fronteres, que la Sénia no separa, que el riu Sénia no separa res, que tant els països valencians com el sud de Catalunya van a una per esta vaga indefinida que estan agafant o que volen agafar i per esta vaga que estan vivint els docents de les Terres de l'Ebre. Anem cap a la meva dreta, cap a la vostra esquerra, suposo, a veure si podem contactar en un dels representants d'esta vaga, sobretot per la part de les Terres de l'Ebre, que és Pau Ureña. Estem aquí en Pau Ureña, representant de l'Osteca de les Terres de l'Ebre. Molt bon dia, Pau.
3: Hola, bon dia.
2: Com se respira el dia d'avui? Com se prepara esta jornada de vaga que una vegada més, valoradament, ha tocat fer?
3: Doncs sí, la veritat és que malauradament hem de seguir lluitant perquè l'immobilisme de la conselleria és realment indignant i la veritat és que s'han presentat a les negociacions sense haver fet els deures i per tant doncs, ens veiem obligats o obligades a seguir lluitant. I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint, ara mateix estem unint aquestes lluites, val? Del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, o sigui, en la mateixa situació greu, no? De manca de recursos, de manca de personal, d'un salari indigne, no? I ara mateix doncs, està posant-se en evidència que tant des del País Valencià com des de Catalunya doncs compartim un malestar, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites. I això és el que estem fent ara mateix.
2: Clar. Abans comentàvem que no hi ha fronteres, no?, entre tant la comunitat valenciana com en nosaltres a l'hora de negociar o a l'hora de parlar d'educació. Com naix aquesta col·laboració que ha nascut avui?
3: Sí, la veritat és que és la primera, però esperem que no siga l'última. Esperem que els docents i tot el personal educatiu del País Valencià i de Catalunya doncs puguem seguir treballant junts, puguem seguir compartint aquests moments de lluita que ens enriqueixen, que ens donen força. No? Nosaltres creiem que avui doncs, agarrarem molta més força de cara a la continuïtat de la lluita i estem absolutament convençuts de que al final doblegarem a les nostres administracions. Val a dir que són administracions que pareix que siguen de colors polítics diferents, però a l'hora de la veritat estan menystenint l'educació pública, estan menystenint els serveis públics i al mateix temps també són incapaces de negociar d'una manera correcta, no? Estan intentant imposar uns acords que han rebutjat la majoria, tant al País Valencià com a Catalunya.
2: Moltes gràcies, Pau. Que vagi molt bé el dia.
3: Vinga,
2: estarem atents i nosaltres ja despedim. No puc ni sentir-me a mi mateix. Espero que s'hagi sentit tot bé. Així està sent aquí esta jornada que només acaba de començar a les Terres de l'Ebre.
1: Gràcies, Joan. T'hem sentit perfectament, sens dubte, molt ben acompanyat i molt sorollosa aquesta reivindicació que avui s'ha traslladat a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també al País Valencià, on també ja fa dies que duren. Gràcies, companys. Bona feina.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu? Desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
2: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats.
1: Negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de les dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tarragona els manifestants tallen la carretera N-240 a l'accés de la ciutat i serem en directe d'aquí uns instants. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. En uns minuts parlarem sobre què ha pogut fallar en aquest cas amb Carlos Pascual. És jutge de violència sobre la dona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica

0: BIAC signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en aquest cas en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels Comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. Mentrestant, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
1: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
2: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
1: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
3: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
1: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
4: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
1: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
0: A Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als comptes. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat també llum verda al finançament necessari per arribar fins als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. I avui també us hem explicat la indignació internacional que ha generat el tracte que els activistes detinguts de la flotilla global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes, després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, el primer ministre, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Un altre altra de les notícies destacades del dia és la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació i que ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Per ara, doncs, com dèiem, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
5: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
6: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
5: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
7: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
8: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
5: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
0: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
9: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí no arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
0: L'objectiu de la negociació oberta és arribar, com us estem explicant, a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents, que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la capital tarragonina, els manifestants tallen aquest matí l'accés a la ciutat per la carretera N240. Allà hi tenim el Julià Uller i el Biel Roquet, de TAC 12. Biel, bon dia. Dóna'ns més detalls d'aquest tall de trànsit.
10: Aquí a la carretera de Valls, a la Nacional 240, és on s'està fent aquest tall per part d'uns 200 docents aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta entrada al centre de Tarragona, per tant, un tall que impedeix molta gent que ve a treballar a la ciutat accedir a Tarragona i també altra gent que va treballar, per exemple, a la indústria química cap al nord de la ciutat, no poder anar als seus llocs de treball, però, a cap i a la fi, aquesta és la filosofia del tall que plantegen avui aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta comunitat educativa, per continuar reivindicant les seves millores laborals, que, recordem, ahir amb aquesta mesa a Barcelona va haver-hi un progrés, no es va tancar cap acord. Noé Muñiz, bon dia, d'Ustec.
11: Hola, bon dia.
10: Avui tenim aquest tall aquí a Tarragona, vaga al Camp de Tarragona, vaga a les Terres de l'Ebre. Avui toca aquí per continuar reivindicant aquestes millores laborals.
11: Perquè continuem lluitant, més important que mai, perquè les mobilitzacions funcionen, les vagues funcionen, les companyes estan cansades, però demanem un esforç perquè el departament comença a negociar. Ahir vam arrencar un acord perquè el departament negociï avui mateix, demà també, fins que s'arribi un acord. Per tant, hem de continuar la pressió. Avui a Tarragona, a Terres de l'Ebre, a Terres, a més, hi haurà una baldanada on també s'afegiran companyes del País Valencià. És més important que mai. I el dia 27, a tot el país.
10: Noé, ara parlem del dia 27, però parlem primer d'avui, aquí a la ciutat de Tarragona, mobilització que durarà fins a primera hora de la tarda.
11: Avui, mobilització de tot el dia. Ara estem aquí fent aquest tall, després manifestació al migdia, i després de la manifestació dinarem plegades, hi haurà música, farem un nou tall, és a dir, serà tota una jornada de lluita.
10: Noé, ahir hi havia aquesta mesa en què no es va arribar novament a cap acord, però que es va fer passos endavant. Recorda'ns breument, quines són aquestes reclamacions que queden encara per complir?
11: Bueno, de fet, encara no hi ha una proposta amb cara i ulls, per tant, les reivindicacions continuen sent les mateixes. Volem unes ràtios adequades, menys alumnes a l'aula, volem poder atendre la diversitat, volem recursos per l'educació inclusiva, necessitem un sou digne, recuperar el poder adquisitiu. Avui, precisament, la mesa anirà sobre salaris, hi haurà una proposta, una contraproposta dels sindicats, necessitem reduir la burocràcia, encara hem de fer moltes passes en aquest sentit.
10: Noé, ja per acabar, dia 27 a tot el país.
11: Dia 27, aturada a tot el país. Superimportant, demanem a tothom que faci un esforç, sabem que la gent ha fet ja moltes vagues, que la gent està cansada, demanem un esforç més, perquè és molt important, una aturada de país per pressionar, per demostrar que la força continua, que el col·lectiu vol un acord digne.
10: Noé Muñiz, gràcies. Doncs ja ho veieu, aquest és el tall que es veu aquí aquest matí a la ciutat de Tarragona a l'entrada, per part d'aquests 200 mestres aproximadament, amb una nova jornada de vaga avui aquí, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
0: Gràcies, Biel. El dia 27 esperem que no calgui, que tot quedi ja resolt abans. Gràcies, bon dia.
12: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: Tres quarts de nou, Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània, convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Avui dijous, el detingut per aquest crim masclista hauria de passar a disposició judicial, un cas que ha encès totes les alarmes. Un home condemnat, amb dues detencions, ho explicàvem, i detingut diverses vegades en poques hores, i que tot i això va acabar assassinant la seva exparella. La societat ha quedat esgarrifada i el debat sobre què falla en el sistema torna a ser inevitable. Per analitzar-ho, ens acompanya Carlos Pascual. Ell és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Senyor Pascual, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
13: Bon dia.
0: Ho explicàvem ara. Aquest cas, amb totes aquestes circumstàncies que jo comentava, aquestes dues detencions, l'incompliment d'ordre de protecció en menys de 24 hores, semblava la crònica d'una mort anunciada. Què hauria d'haver passat legalment i operativament perquè aquesta dona no acabés assassinada?
13: Claro, la qüestió és saber la informació que llegó al juzgado, qué pudo tener en su conocimiento el juzgado para poder valorar adecuadamente la situación de peligro. Es verdad que la víctima, por las circunstancias que fuera, no llegó. La cuestión era si se podían haber obtenido la información por otras vías. Hay un problema del traslado de la información. Aunque tampoco hay que ver, en principio, si se podía saber que el comportamiento de él iba a degenerar en esta situación. Tampoco, a lo mejor en ese momento, no era previsible. A posteriori sí se puede ver, pero no sabemos. También parece ser que la víctima quedó luego voluntariamente con él, estaban hablando, que a lo mejor tampoco la víctima lo preveía. Desde luego, la responsabilidad exclusiva es solo de una persona, de él, pero hay que trabajar para conseguir que desde el juzgado y la policía tengamos la información suficiente para poder valorar la situación de peligro.
0: Està clar, doncs, que ja encara existeixen aquests problemes de coordinació entre els diferents actors que han de resoldre aquestes situacions. Dèiem també que aquesta ordre d'allunyament no va ser efectiva. No sé si en situacions semblants a aquesta, no cal tampoc que ens centrem en aquest cas exclusivament, si hi ha marge legal per activar mesures més restrictives o protocols de risc alt. Quins serien aquests protocols i quan és convenient activar-los?
13: Bueno, efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Y el juzgado tenía mecanismos para adoptar medidas de protección para la víctima. Por ejemplo, podía haber acordado la prisión provisional. ¿Qué ocurre? La prisión provisional es la medida más drástica, hay que tomarla con suficiente información y suficientes datos. Aparte de la prisión provisional, se pueden valorar otra medida de protección como protección, control telemático de la víctima, pero la verdad es que para el control telemático sería necesario que yo hubiese comparecido para que se le pusiera ya también el control telemático. Protección policial 24 horas. El sistema, aunque ahora parezca raro, el sistema funciona y hay mecanismos y mecanismos que funcionan a diario en toda España para proteger a la víctima. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
0: No sé, acabo ja amb una darrera qüestió. El sistema té eines també per detectar que una dona està massa espantada, massa sola o massa desprotegida per continuar el procés, i ho deia una mica en referència al que comentàvem al principi, que ella, quan s'havia de presentar al jutjat, no es va presentar. Potser sí que va quedar amb ell, no sabem les circumstàncies i tampoc sabem per què no ho va fer, però existeix un sistema per detectar que aquella dona a la millor està massa espantada o massa desprotegida?
13: Ese es el principal problema, y el principal problema del sistema no es cuando las víctimas vienen al juzgado, sino conseguir que vengan. El 80% de las mujeres que refieren a haber sufrido violencia de género nunca denuncian, y cerca del 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas no habían denunciado. El problema es conseguir que las víctimas vengan. Una vez que vienen, posiblemente la cuestión sea esta, conseguir unas que se acerquen al sistema, el poder valorar exactamente su situación, que cuando tiene miedo valorar por qué no viene, si es porque tiene miedo, o muchas veces no vienen por otras circunstancias, por la dependencia, porque tienen miedo de lo que le puede pasar al agresor. Quizás sea ahí donde haya que trabajar, sin entrar en este caso concreto, trabajar en la relación entre el sistema con las víctimas para poder valorar su situación cuando están en una situación de peligro y tienen miedo.
0: Carlos Pascual, doncs li agraïm moltíssim els aclariments i haver-nos acompanyat. Que vagi bé. Bon dia.
13: Bon dia, moltíssimes gràcies.
0: I ara fem un nou apunt sobre la situació dels integrants de la flotilla cap a Gaza, detinguts per Israel en aigües internacionals i retinguts en territori hebreu. Fa uns minuts acabem de saber que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat a Televisió Espanyola que els activistes seran deportats avui mateix a les 2 de la tarda en un vol amb destinació a Turquia. Álvarez ha apuntat que, malgrat que no hi ha un recompte oficial, el nombre d'espanyols retinguts ascendeix a 44. Segons la flotilla, 23 d'aquests són catalans. I abans dels esports, també us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona, i tornem ara a casa nostra, ha acordat suspendre temporalment la concessió de noves llicències d'autoserveis i establiments alimentaris que poden obrir 24 hores davant la proliferació d'aquests negocis i la necessitat, assegura el consistori, d'una regulació coordinada a escala de ciutat. Ens ho expliquen des de BTV.
14: Són el blanc d'una de les batalles polítiques d'aquest mandat. El Supers 24 Hores, un model de negoci que no té res a veure amb el comerç de proximitat als barris i que ha fet un boom els darrers anys, sobretot a les zones més turístiques de la ciutat. Per posar fre a aquesta proliferació a tota la ciutat, el govern municipal ha imposat una suspensió de llicències. Durant un any no en podran obrir de nous enlloc mentre s'elabora un planejament urbanístic que determini on i en quines condicions ho podran fer.
15: Cal una mesura més radical. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
16: El comerç vinculat al turisme i que genera problemes de convivència no és el nostre model de comerç i no és el comerç que aquesta ciutat necessita.
14: En paral·lel al veto temporal, el govern Collboni avisa que seguirà fent multiinspeccions als súpers 24 hores que ja estan oberts. En les últimes campanyes, policia i tècnics hi han detectat centenars d'infraccions, com irregularitats laborals, plagues, frau elèctric o fins i tot venda de productes prohibits.
0: Temps pels esports i temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
17: Bon dia.
0: El Barça, que continua celebrant les alegries d'aquesta temporada, que en són moltes.
17: Sí, i això que al Barça encara li queda un partit de Lliga aquest dissabte a Mestalla per enfrontar-se al València, però l'afronta amb la feina feta i, a més, amb bona nota, havent aconseguit el títol. Malgrat tot, l'equip blaugrana, després de la festa a l'estadi i la rua, el club ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i també la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca l'etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araújo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
18: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
19: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
17: Qui encara afronta reptes és el Barça femení, que farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevaal Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança també un missatge crític amb l'estadi escollit per la disputa de la final. I és que...
20: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
21: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
22: Avui és dijous 21 de maig de 2026.
21: I ja us vam avisar que la calor arribava, i és que, tot i que encara no falta gaire per les nits tropicals, és a dir, altrament conegudes com a nits superiors a 20 graus. I ull avui, que durant el dia farà caloreta ja.
22: Ai, mare, el que ens espera. Així que benvingudes totes al 591è Infopodcast Cardedeu.
21: Va, Susana, ja en biquini gairebé.
22: Va, avui és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament, i també és el Dia Internacional del Te. Avui és Sant Secundí i Santa Virgínia.
21: Apa, amics de tota la vida.
22: I avui ens anem fins al 1987 a un Cardedeu informatiu presentat...
21: A mi m'estaven gestant.
22: Va, un Cardedeu informatiu presentat per en Josep Anton Serrano, i on ens explicava que s'havia celebrat un ple extraordinari i hi havia hagut una picabaralla entre Ramon Comas i Ferran Baizan, regidor del PSC. Tenien un ambient de precampanya electoral.
21: Apa, aquí! Quines coses tan conegudes!
22: El que ens espera...
21: El que ens espera...
22: Va, i avui acabem amb aquest refrany que diu: vaig arribat, un jardí a cada prat.
21: Oh, doncs sí, és així. El que us espera... Va, i comencem explicant que Cardedeu celebrarà el cicle de jornades ambientals en Natura de Cardedeu. Serà del 5 al 12 de juny. Ara mateix ho estan acabant de treballar. Una setmana dedicada al medi ambient amb tres xerrades especialitzades que tractaran la relació amb la importància protectora dels jardins, el canvi climàtic, la biodiversitat. M'interessa molt i estic segur que hi anirem un dels dies. Les sessions es faran a la Tèxtil Ras i Fàbrica Cultura i s'emmarquen en el Dia Mundial del Medi Ambient, que es commemora el dia 5 de juny, i es complementa amb l'exposició Jardins que protegeixen del foc, que es podran visitar al mateix equipament fins al 19 de juny.
22: Vinga, guardeu-vos la data, que això serà molt interessant. I què us expliquem més? Doncs que enguany la Fira de Sant Isidre, que se celebra del 22 al 25 de maig, fa un pas endavant en la inclusivitat. Això vol dir que comença demà.
21: Exacte! Així que us explicarem que enguany tindrem pictogrames en els diferents espais de la Fira, perquè sigui tot més entenedor.
22: A més d'un racó de la calma, un espai per gaudir d'un entorn acollidor i inclusiu per cuidar la salut mental i emocional. No és un espai de joc infantil.
21: També tenim accés sense cues, es lliuraran polseres d'accés prioritari. Totes aquestes coses que anem dient, si entreu al web de l'Ajuntament, veureu com aconseguir-ho.
22: Casc antisoroll a Muralleres, lloguer gratuït.
21: Zones prioritàries a la mostra gastronòmica.
22: Hora tranquil·la a les atraccions. Cada dia de 4 a 5 de la tarda, les atraccions no tindran ni llum ni música.
21: Ara poca broma, eh? És una hora interessant, aquesta, perquè de la fira n'estem a vegades al... En un poblado, manche, hou, hou, hou, tot allò.
22: Què més? Lavabos accessibles. Aparcaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda.
21: I també interpretació del llenguatge de signes dels parlaments durant la inauguració de la fira. I per acabar...
22: edició d'una guia cognitivament accessible.
21: Així que entreu al web de l'Ajuntament, com us hem dit, i veureu com aconseguir les coses que heu d'aconseguir, i si no, doncs tota la resta.
22: Veureu com podeu aconseguir les coses que heu d'aconseguir.
21: Com la pau al món!
22: Va, passem a l'horta.
23: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
21: Maria!
22: Vinga,
21: Busqueu sempre plantes que cobreixin amb la seva floració tota la temporada. Combinant unes i altres, hem de poder cobrir els 12 mesos per a les espècies pol·linitzadores. És a dir, flor, 12 mesos.
22: Com es fa això?
21: Doncs escollint, per exemple, a l'estiu tenim tantíssimes plantes com podria ser l'espígol, doncs a la primavera estaríem parlant, doncs, inclús a finals d'hivern, de la, sobretot a finals d'hivern, de la farigola i del romaní, a l'hivern tenim el marfull, i anar cobrint aquestes capes.
22: Molt bé. Va, i avui dijous...
21: Ous.
22: Ous i les blaves res, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper i paló, gatell i estalvi.
21: I arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I alerta, alerta, alerta, perquè avui, durant tot el cap de setmana, comença una pel·lícula... Bé, no, no estarà projectant-se sense acabar tot el cap de setmana. Té una durada segurament d'una hora i escaig, ho haig de mirar exactament. Però és que al cinema Esbarjo, a les 8, tenim... Cirat, exacte, Cirat, la pel·lícula que ha guanyat tots els premis haguts i per haver. I avui acabem amb...
22: Nena d'Aina Rabassa.
21: Nena. No, aquesta de la...
22: No, és aquesta.
21: I amb això...
22: Feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
21: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
22: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
21: Salut i Pau, la Consell de Presidenta, i feu-vos sòcies!

0: Cardedeu. Són les 9. Música.
1: Bon dia, són les 9. Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Manlleu, la sensació d'impunitat torna a encendre la indignació veïnal. Després de mesos d'investigació conjunta entre Mossos d'Esquadra i la policia local, la setmana passada es van detenir 5 homes d'entre 22 i 36 anys acusats de robatori en força a habitatges de Manlleu i municipis veïns com Roda de Ter. Però la notícia que ha provocat frustració és una altra. 4 dels 5 arrestats ja han quedat en llibertat. Segons la policia, el grup actuava de nit, escalant façanes, entrant per finestres o fins i tot per teulades. I robaven joies, bicicletes, aparells electrònics i eines. Entre tots acumulaven 66 antecedents policials. La indignació es va fer visible al ple municipal d'aquest dimarts. Veïns del barri de Gràcia van denunciar una situació que consideren insostenible. Un dels casos més impactants és el d'una dona de 74 anys que es va trobar els lladres dins l'habitació mentre dormia. Segons es va explicar al ple, li van tapar la boca perquè no pogués cridar. Només en l'últim mes, els veïns asseguren tenir constància de 7 robatoris o intents. El portaveu veïnal Tomeu Sitjà denuncia que moltes víctimes són persones grans que viuen soles. Els residents han creat un grup de WhatsApp amb 150 membres per compartir alertes i reclamen més patrullatge policial. La regidora de Seguretat, Lluïsa Bautista, admet la decepció i assegura que l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular i ha traslladat expedients sobre reticents a la Fiscalia de Vic. Però la pregunta continua al carrer. Què passa quan una investigació acaba, però la por continua entrant per la finestra? És dijous 21 de maig del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17. El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, parlarà amb Josep Maria Molinero i Oriol Boleda de l'AFA Escoles d'Ugassa per la Festa Mouta Rural. I després la Laia de Déu entrevistarà a Manuela Vilaseca. A les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori i avui a la Fogler la Laia conversarà amb Neuro i Francesc González del Mirador de Mollà. A 11:15 en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i alguna recomanació de sèrie. Tot això però en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I com comentàvem a l'editorial, un grup de veïns del barri de Gràcia de Manlleu van assistir al ple de dimarts per reclamar més patrullatge a la ciutat. El motiu, doncs, va estar la posada en llibertat de 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada per robatoris amb força a domicilis. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada a Manlleu, especialitzats en robatoris amb força, han quedat en llibertat. La frustració davant aquesta situació va arribar al ple d'aquest dimarts, on un grup de veïns van protestar reclamant més seguretat. Els arrestats, que segons la policia coneixen bé la ciutat i els hàbits de les víctimes, acumulen entre tots 66 expedients policials. Robaven bicicletes, joies, material electrònic, canyes de pescar o eines de bricolatge. Fins i tot els veïns van explicar davant els grups del plenari municipal casos com el d'una dona de 74 anys que se'l van trobar dins de l'habitació mentre dormia. Ho explica un veí de Manlleu, Tomeu Sitjà.
2: Exigim doncs que la policia patrulli més pel barri, perquè sí que s'ha dit que hi havia més agents mobilitzats, però nosaltres no en tenim constància, no els hem vist i tampoc sentim aquesta presència, ja que els robatoris no han parat fins ara que han fet les detencions.
1: Entre ells ja s'han organitzat a través d'un grup de WhatsApp en el qual informen de qualsevol sospita de robatori que hi pugui haver al barri. Són de Gràcia, però alerten que el problema és global a tota la ciutat.
2: Hem decidit crear un WhatsApp comunitari de tots els veïns, que ara mateix doncs serem al voltant d'uns 150, tot i que al barri són molts més, facilitant, no, la comunicació, si hi ha alguna incidència, si hi ha alguna manera de que els veïns directament ens puguem ajudar, a part de que la policia pugui fer la seva feina, doncs també doncs tenir aquesta eina que ens faciliti doncs aquesta també prevenció.
1: La regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Bautista, va explicar que l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular i fa 15 dies es van reunir amb la fiscal coordinadora de Vic per traslladar-li els expedients. També han intentat reunir-se en diverses ocasions amb la jutgessa de Gana, però sense èxit.
3: És una preocupació constant que nosaltres hi anem posant sobre la taula, Estem en contacte amb la comissària d'Estrangeria i Extradicions per tal de poder extradir també algun d'aquests personatges que realment tenen un cúmul de fets delictius considerables. És una feina esgotadora, ja no només de la regidoria, evidentment, perquè al final els que fan tota la feina són policia local i Mossos, però realment és una feina esgotadora, però no per això doncs deixarem d'actuar.
1: Des de l'oposició, Marta Moreta, dels socialistes, va demanar convocar una trobada per informar de les mesures d'autoprotecció, mantenir-los al dia de la feina policial i del procés de demolició de la nau de l'antic Kíper, epicentre del grup criminal.
4: El problema no és només de recursos, sinó de gestió i de prioritat. Els veïns no volen excuses ni triomfalismes, volem solucions. Avui hi ha gent a Manlleu que té por d'anar a dormir a casa seva i se sent que l'Ajuntament no està en el seu costat.
1: Tot i la posada en llibertat dels 4 dels 5 detinguts, és probable que l'expedient s'ampliï encara aquesta setmana amb noves detencions.
0: I Campdevànol tancarà els contenidors de rebuig i orgànica l'1 de juny per millorar el reciclatge, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Campdevànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé dos mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
6: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, intentar que no arribem al mig milió d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Campdevànol.
5: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
7: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí Campdevànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
5: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Campdevànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.
0: I el passat 5 de maig es va presentar la nova taxa de residus comercials que s'aplicarà a Centelles a partir d'aquest any. La reunió adreçada al sector comercial i de serveis del municipi va comptar amb l'assistència d'una vintena de propietaris i responsables dels establiments de la vila Andreu Jiménez.
1: Centelles canviarà la taxa de residus comercials al municipi. El canvi respon principalment a les obligacions marcades per la legislació europea que vol diferenciar la part fixa de la variable de la participació. Amb el nou model, la quota s'adequarà tant a la tipologia com a la quantitat de residus que genera cada activitat econòmica, ho explica l'alcalde de Centelles, Josep Paré.
8: És important que us quedeu amb aquests dos aspectes, que és l'obligació de diferenciar fixa i variable la tenim com a municipi, l'objectiu de poder diferenciar la part variable amb els tipus de residus doncs també és una manera de poder ajustar el tractament a la gestió real de cada un dels comerços.
1: Per fer-ho possible, aquest nou sistema, l'Ajuntament aplicarà als comerços el model de targetes identificatives que ja funciona als habitatges del municipi. Així ho explica a la reunió del tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Centelles, Marc Martín.
9: El que estem aplicant als municipis de Catalunya és en funció de la participació que anomenem. Llavors, en el nostre cas, amb la implantació del sistema de contenidors amb targetes, el que fem és assimilar a l'ús de la targeta, l'obertura del contenidor, a les necessitats que puguis tenir. És el sistema més equitatiu que s'ha trobat. És un canvi important i ha sigut el moment on hem de fer la segona part, que és la taxa comercial, equiparar-la a un sistema just.
1: Fins ara la taxa comercial es calculava principalment en funció dels metres quadrats dels establiments, un sistema que, segons es va explicar durant la trobada, perjudicava alguns col·lectius comercials.
8: Els comerços i establiments que no generen orgànica, amb la taxa de fixa i variable que es preveu, han de pagar menys del que paguen actualment. En canvi, els que tenen residu orgànic, que pesa més, que té un tractament diferent, doncs el tema tarifari de la taxa, doncs evidentment, doncs els hi pot variar, i per tant doncs és un dels primers elements que heu de tenir en compte. Si alguns vegades pensàveu, ens apugen les taxes, hi haurà comerços i establiments que sí, hi haurà comerços i establiments que se'ls hi minorarà.
1: Durant l'acte també es van presentar els resultats de l'enquesta realitzada arran de la prova pilot del tancament del divendres a la tarda al centre del municipi.
0: I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses comença les obres de millora al cementiri municipal per un import de 70.000 euros, Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: Aquesta setmana l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, a més, explica quines són les principals actuacions.
10: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millora en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns taulats d'aquells mòduls doncs, que requerien aquestes millores.
5: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. Es renovarà el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
10: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
5: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.
0: I la rehabilitació de l'emblemàtic edifici de Can Comadran a Mollà s'ha convertit en una de les grans protagonistes del panorama arquitectònic català. S'ha convertit en finalista de 4 concursos del sector Laia de Déu.
11: La reforma de l'edifici ha captivat els jurats pel seu aspecte respecte al patrimoni i a la seva alta eficiència energètica. Una proposta que ja ha passat l'examen de certàmens amb els Premis Catalunya Construcció o els de la Casa de l'Arquitectura, que s'han resolt aquest mateix mes de maig. Ara totes les mirades estan posades en el proper mes de juny, on es disputaran les dues resolucions que queden pendents al calendari. La primera cita serà el pròxim 9 de juny a Madrid, a la gala dels Premis Arquitectura del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, on l'edifici moianès competirà amb les millors obres de tot l'estat. Només 8 dies després, el 17 de juny, Can Comadran també és entre les finalistes dels Premis FAT. El Design Hub Barcelona acollirà aquesta gala, on el projecte opta a endur-se el Premi Gros en la categoria principal d'arquitectura. Can Comadran va ser dissenyada per l'estudi Mestres Veig Arquitectes.
0: I la Fira de Sant Isidre del Granollers de la Plana es tornava a reivindicar diumenge com el punt de trobada de la pagesia. Entre bestiar hi havia cavalls de ramaderia de la nova associació Terra Endins de Cavall Pirinenc Català i també un ramat d'unes 600 ovelles de Niubó de Manlleu, Andreu Jiménez.
1: Un tractor blau, un Lanz dels anys 50 del segle passat, presidia l'entrada de la Fira de Sant Isidre de Granollers de la Plana. 600 ovelles i algunes cabres s'han convertit aquest any en una de les grans atraccions de la Fira de Sant Isidre de Granollers de la Plana. De fet, endevinar 4 animals hi havia era un dels concursos estrella. Entre el bestiar, els cavalls i les demostracions de maquinària agrícola, la fira ha omplert el poble durant tot el matí. Hi van participar una quarantena d'expositors vinculats al món agrari, des d'empreses de maquinària fins a serveis pel camp o productes per protegir els cultius del sang. Senglars. Tot plegat en una cita que un any més ha tornat a reunir el sector primari de la comarca. L'alcalde de Granollers de la Plana, Josep Casasses, en fa èmfasi.
12: La veritat és que és d'aquelles coses que, a part de veure un espectacle i fer un homenatge a la pagesia de casa nostra, doncs fan comunitat, fan poble, i la veritat és que molt, molt contents de l'èxit que assoleix cada any, any rere any, aquesta fira.
1: Un dels moments més esperats arriba cada any després de la missa. És la tradicional benedicció dels tractors. Primer van passar els més petits, conduïts per la canalleta, amb tractors elèctrics, i després els clàssics.
13: Aquí tenim tractors que porta la gent de casa seu, aprofiten i porten el tractor i després es beneeix a dalt a l'església. Després tenim la part de parades, no parades d'alimentació, això, sinó que el que tenim són parades de gent del sector, dels pneumàtics, de comprar llavors i tot això, que els hi serveix gent del sector.
1: Amb la carretera tallada pels Mossos i desenes de tractors fent cua per ser beneïts, Sant Isidre va tornar a convertir Granollers de la Plana en un punt de trobada dels pagesos d'Osona.
0: I aquest divendres la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines acollirà una xerrada per commemorar el centenari del naixement de Martí Garriga Argullós, una figura clau per entendre els inicis de l'arqueologia al municipi i l'origen del Museu de Can Xifré de l'Aia de Déu.
11: Aquest divendres, la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines acollirà una xerrada per commemorar el centenari del naixement de Martí Garriga i Argullós. L'acte, impulsat des del mateix museu, anirà a càrrec de Lluís Arauts i Joan Ribes i repassarà la vida, trajectòria i el llegat de Garriga, que va dedicar bona part de la seva vida a documentar i preservar el patrimoni arqueològic de Sant Feliu. Maria Pilar García, membre de la Junta del Museu, ens explica que la commemoració neix de la voluntat de donar a conèixer i reivindicar la figura de Martí Garriga i Argullós i el llegat que va deixar el municipi.
14: A partir de l'any passat vam pensar que, home, que era un personatge prou important a Sant Feliu per tot el llegat que ens ha deixat. Llavors vam començar a treballar, a pensar com ho podem fer, i al final vam dir, home, això només que quedi per nosaltres o que es posi a una pàgina web, vam pensar, doncs potser també fer-ne una mica de difusió, perquè aquí hi ha molta gent que el va conèixer.
11: Martí Garriga i Argullós va ser una de les persones que va impulsar les primeres excavacions i recerques arqueològiques a Sant Feliu. A partir de la descoberta casual d'un fragment de ceràmica romana, va començar a treballar conjuntament amb professors universitaris i altres col·laboradors per estudiar diversos espais del municipi. Aquella feina acabaria derivant en la creació de la coneguda Colla Talp, un grup dedicat a les excavacions i la documentació històrica al municipi. Tot plegat acabaria sent l'embrió del futur Museu Municipal de Can Xifredo.
14: Va arribar un moment que es va considerar que això seria important que passés a l'Ajuntament. Llavors, a partir d'aquí, doncs es va lluitar això. Això no és una cosa d'una persona, sinó que són d'una colla i, a més, d'un interès històric per Sant Feliu. I així ens es va proposar i es va buscar a veure, junt amb l'Ajuntament, de quina manera això es podria conservar ben conservat. I, finalment, es va crear, això ja va ser el 1988, el Museu Municipal de Can Xifreda.
11: La xerrada d'aquest divendres inclourà material històric en format audiovisual per repassar la vida de Martí Garriga i Argullós, així com també els inicis del museu i les diferents etapes que va viure abans de situar-se definitivament a Can Xifreda.
0: I el pavelló municipal de Cardedeu ha acollit l'exhibició anual del Club Karate Cardedeu, una disciplina que cada any té més adeptes a la vila. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
15: Així és, Ona. De fet, tot plegat s'ha dut a terme en una jornada en què els i les diferents karateques han mostrat davant del públic tot el que han estat treballant al llarg de la jornada de l'any. Escoltem a Sergio Fernández, vicepresident del Club Karate Cardedeu.
16: Ens agrada mostrar el que fem cada dia habitualment a classe i és una mica un esdeveniment molt enfocat a les famílies, als amics, a les parelles, que vegin, clar, o sigui, que vegin el que fan els seus amics, familiars, tal, quan van cada dia tres vegades per setmana a classe de karate.
15: Durant l'exhibició, els participants han realitzat demostracions tècniques, combats i exercicis de diferents nivells, una jornada oberta a famílies i veïnat del municipi. L'acte també ha servit per fer balanç de la temporada i posar en valor la feina feta pels esportistes i entrenadors al llarg de tot el curs.
16: Bé, bona. Bueno, al final intentarem mantenir-nos sempre cada any de la mateixa manera, que això sigui un club molt, molt familiar, que sigui un club molt proper a les famílies, als alumnes, que tots tinguem una gran participació i pes, que ens sapiguem adaptar a qualsevol alumne i jo crec que això ho complim, sense dubte.
15: Més enllà de la vessant esportiva, la trobada ha posat en valor els principis que treballa aquesta disciplina, com la constància, el respecte i el treball. Una cita que el Club Karate Cardedeu celebra cada any per compartir la feina feta i continuar apropant aquest art marcial al municipi.
0: I seguim amb esports, perquè aquest diumenge es va donar per acabat l'IETF Open Ciutat de Vic, que durant tota la setmana passada es va omplir de tennis de nivell del club de la capital. El triomf se'l va acabar enduent Daniel Rincón, el cap de sèrie número 1. Andreu.
1: No hi va haver sorpreses i Daniel Rincón, cap de sèrie número 1, es va proclamar campió de l'Open Internacional Ciutat de Vic. El torneig es va tancar diumenge amb una final molt disputada contra Sergi Pérez, seguida per un nombrós públic que va omplir la pista número 1 del Club Tenis Vic. I això que a l'inici de Rincón feia pensar que seria una final ràpida. En poc de més de mitja hora es van dur el primer set per 6-1, però Pérez va reaccionar en el segon set i el partit es va igualar. Amb 4-3, el marcador va aconseguir trencar el servei de Rincón i, mantenint els seus jocs, el servei es van dur el set per 6-3. Amb la igualtat es va arribar al tercer i definitiu set, on Rincón va trencar el servei de Pérez per situar el 5-3 al marcador. En l'últim joc, amb el seu servei, no va deixar escapar la victòria. Sentim el vencedor.
17: Yo creo que he empezado bien y he aprovechado que él creo que ha empezado con un poco de nervios ahí, sobre todo en sus juegos de saque, entonces conseguido distanciarme y eso me ha dado el primer set, y luego él ha subido bastante el nivel y yo he tenido oportunidades a mi saque que no he aprovechado en el segundo, y bueno, la dinámica era toda para él, iba a break arriba en el tercero, pero bueno, he intentado seguir ahí, ser un poquito más agresivo, intentar encontrar mi juego, y bueno, no me he terminado de encontrar muy bien el partido, pero estoy contento de cómo he competido y cómo le he sacado.
1: A la semifinal, Rincón va superar Jack Kennedy, cap de sèrie número 4, mentre que Pérez es va imposar a Ilian Radulov. En la final de dobles, el triomf va ser per Jack Kennedy i Keaton Hans, que van derrotar per un doble 6-4 els caps de sèrie número 1, Ignasi Forcano i Marc Verbort. En parla Miqui Borreno, director del torneig.
18: Tracta d'oferir oportunitats al talent perquè es pugui manifestar i perquè es pugui desenvolupar sense haver d'anar gaire lluny. I això crec que és molt important per crear aquest ecosistema, aquest teixit i aquesta xarxa de desenvolupament del talent.
1: Així es va tancar una setmana de gran tenis al Club Tenis Vic, un torneig que ha permès a molts jugadors competir en una cita molt propera al nivell del tenis professional.
0: I el Montseny com a paisatge, però també com a espai emocional i identitari. Així ho defineix l'escriptor Jordi Cabré al seu nou llibre, Montseny, una biografia. Llibre que presentava l'espai gastronòmic i cultural al Tarambana. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
15: Així és, Ona. L'obra proposada proposa una mirada personal i emocional sobre el Montseny, sobretot al nord del massís, per la seva zona més obaga, i teixeix així un paisatge visual històric après des de l'òptica d'un nen estiuejant, que, com ell mateix diu, ha tingut el privilegi de créixer a Viladrau en les sovintejades visites a la casa familiar, la Casa Trias. Escoltem a Jordi Cabré, l'autor.
19: No estàs només descrivint un paisatge i un lloc i uns espais i una geografia, això que estàs descrivint una geografia humana, un itinerari personal, la meva infantesa, la meva joventut, la meva maduresa, la primavera, l'estiu, la tardor, l'hivern, vital meu al voltant del Montseny com a persona que té casa al Montseny. Soc de Barcelona, però tinc casa al Montseny, a Viladrau concretament.
15: Montseny, una biografia, forma part de la col·lecció Fontalba de l'editorial Sant Cugatenca Símbol Editors. Igual que els altres títols ja editats, no explica la biografia en si d'una muntanya, sinó el vincle i el nexe d'unió que un escriptor o escriptora ha teixit al llarg dels anys amb aquesta en si.
19: Records, vivències, són maneres de veure Montseny que jo no sabia que tenia, però que les tenia molt a dintre i, per tant, ha sortit bastant sol. Però sí que és veritat que a l'hora d'escriure'l he anat descobrint coses. He hagut de... Hi ha un moment que et penses que ho saps tot sobre el lloc on has estiuejat i on vius, i no ho saps tot. I dius, no, escolta, però això com anava? Llavors la taula de les tres bisbes de Sant Marçal o la creu de Matagalls exactament quan es va clavar i quantes vegades s'ha reformat, aquelles bruixes, al final eren 14 o van ser 22 que van executar a Viladrau, són documentacions, la masia del Joan de Serrallonga, són coses que he hagut d'enriquir i descobrir jo mateix, i al final he hagut de, fins i tot, descobrir coses que no sabia, i això sempre és enriquidor.
15: Així doncs, Jordi Cabré i Símbol Editors segueixen amb aquesta gira de presentació que va començar a Sant Celoni farà ara 3 mesos i que està recorrent diversos espais de Catalunya amb una molt bona rebuda i unes molt bones xifres de vendes del llibre.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps. Casa Tarradellas us ofereix el temps. Pep Acosta, bon dia.
20: Hola, bon dia. Es va instal·lant a sobre nostra aquest anticicló típic dels Açores, que a més ens està aportant una bombolla d'aire càlid, i es anirà notant aquesta bombolla d'aire càlid sobretot a altituds mitjanes, entre 700, 1.000 metres, una mica més amunt, 700 i 1.200 metres, hi haurà aquest matalàs d'aire càlid important els pròxims dies, que serà, sens dubte, el gran protagonista meteorològic. Això, i el sol, i una gairebé un sense cap núvol, serà la tònica dels pròxims dies. I les temperatures, clarament, per sobre del que tocaria. Hi ha hagut un canvi. Els primers 20 dies de maig han estat força frescos. No es va arribar enlloc de Catalunya als 30 graus, els primers 20 dies de maig, i ara ja pugen de manera important les temperatures. Avui, com deia, no tindrem gairebé cap núvol, molta tranquil·litat meteorològica, i unes temperatures que superaran els 25 graus a moltes zones, per tant càlides ja a les hores centrals del dia, i molta, molta, molta tranquil·litat. Moltes gràcies, molt bon dijous.
0: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ja sabeu que, com sempre, aquesta primera part la dediquem a fer dues entrevistes, i la primera avui serà amb l'Isaac Muntades, on entrevistarà en José María Molinero i l'Oriol Boleda de l'AFA Escola d'Ugasa per la Festa Mouta Rural, i després la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà Manuela Vilaseca per parlar-nos de la cursa de la Cocodona, que travessa alguns dels paisatges més espectaculars d'Arizona, i també per parlar d'esport. Tot això després de publicitat, 3 minuts i tornem. Va, fins ara.
21: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt 9:45 del matí, per tant, anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou, Ona.
3: Va, començarem, com sempre, per les portades dels diaris catalans, per la portada de La Vanguardia. Què diu avui la seva portada, Andreu?
4: Doncs mira, va, avui el titular de La Vanguardia és el següent, Ona. Sánchez defensa Zapatero però evita la crítica als jutges. L'executiu assumeix que la interlocutòria d'imputació és sòlida tot i que no hi ha proves d'il·legalitat de l'expresident. L'instructor apunta dos exministres i dos alts càrrecs com les persones sobre qui s'hauria pogut influir. I si fa també uns dies comentàvem que Xi Jinping es va trobar amb Donald Trump, ara amb qui ho ha fet ha sigut amb Vladimir Putin, que és la imatge d'avui del diari de La Vanguardia, on es veu a Putin i a Putin i a Xi Jinping en aquesta trobada, i el que hi hagi més, Xi i Putin marquen distància amb Trump.
3: Bé, imatges curioses que ens deixa a vegades aquestes connexions estranyes. Bé, Andreu, seguim i anem per la portada del diari Ara.
4: Que igual, continua fent referència a l'exvicepresident que ha estat imputat, Zapatero. Sánchez dona tot el suport a Zapatero en plena crisi. Els socis de govern rebaixen la complicitat amb l'expresident per la duresa de la interlocutoria del jutge. Feijóo acusa l'executiu socialista de robar i reclama eleccions una possibilitat i que Moncloa la descarta. I a la imatge, aquest cap de setmana ja sabem que hi haurà a Barcelona concert del que és probable l'artista més conegut a nivell mundial, més escoltat mundial, conegut no, però més escoltat ara mateix, Bad Bunny, on ahir es passejava per ja ha arribat a Barcelona, i la imatge és aquesta, doncs, sortint de la seva furgoneta ben blindada amb els vidres tintats que no es vegi res i saludant a la gent
3: que l'estava esperant, sí. Suposo que a l'hotel on s'allotjarà aquests dies. Doncs Andreu, seguim ara per la portada del periòdico.
4: Zapatero i Julito van plantejar evadir 3 milions a Hisenda. L'amic de l'exvicepresident va acumular 5 empreses en 14 dies per canalitzar comissions de Plus Ultra un mes després que l'aerolínia entrés el programa de rescats. I a la imatge és la mateixa estructura que veiem a la portada de La Vanguardia, ja que els dos protagonistes són Xi Jinping i Vladimir Putin. Ahir en la trobada que va haver-hi que els dos mandataris asiàtics, Xi i Putin censuren la política internacional de Trump. Els presidents xinès i rus critiquen els deslleials atacs contra l'Iran i Venezuela dies després de la visita a Pequín del líder dels Estats Units.
3: Exacte.
4: Ara bé, d'Ucraïna no van parlar.
3: No, clar que no. I acabem, Andreu, per la portada del Punt Avui, que també doncs va per la seva línia.
4: Energia d'arrels catalanes, el sistema elèctric a Catalunya el formen grans companyies multinacionals i empreses locals. Com sempre, el Punt Avui, que en portada porta el seu reportatge de capçalera, que amb la que obre sempre les edicions.
3: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què expliquen avui els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
4: Sánchez
3: dona suport
4: a Zapatero i descarta un avançament electoral. El president expressa al Congrés tot el seu suport a l'exdirigent socialista. Feijóo l'acusa d'aliats parlamentaris del PSOE de sostenir la corrupció. El Partit Nacional Basc i Junts condicionen la continuïtat de la legislatura a la declaració judicial. I la imatge doncs va relacionada amb tot aquest cas, que amb la investigació del cas Plus Ultra que imputa Zapatero. La imatge és Gabriel Rufián, on surt amb la sentència de la sentència no, o sigui, l'informe del cas, i bé, s'agafa unes declaracions seves. Si això és veritat, és una merda. És el que llegim.
3: És el que llegim. Doncs Andreu, seguim per la portada del Mundo.
4: El cas Zapatero dona una quiebra a la unitat del PSOE amb Sánchez, és a dir que entra en destrucció pràcticament.
3: Una fallida,
4: sí.
3: Ho hem hagut de buscar, em sap greu, però ho hem hagut de buscar.
4: Sabíem el significat, però la traducció, la paraula exacta, no. Potser això no doni per més. Sánchez dona tot el seu suport a Zapatero i els seus fidels es divideixen en uns Laufer i els altres en un cas molt, molt gros. Els socis admeteixen que no pinta bé, però tots segueixen donant suport a Sánchez. I la imatge és un Pedro Sánchez d'ahir a l'hemicicle, al Congrés dels Diputats, sí, una mica amb el cap així,
3: cap cot.

0: i no... escenificant una mica el mundo de que la situació de Sánchez doncs no és la... la millor, podríem dir.
1: Mm-hmm. Doncs, Andreu, seguim per la portada de La Razón.
0: Continuen fent referència al cas Zapatero, la declaració de Zapatero davant el jutge, a l'aire, a 12 dies del 2J. La complexitat de la causa i la propania de la data aventuren que el seu advocat demana un aplaçament. Del Leufer a la cautela, els ministres del govern es posen de perfil al PSOE partit en dos. I la imatge doncs es veu en el cap de l'oposició.
1: Imatge molt simbòlica, perquè sí. Sembla partida en dos i un efecte com mirall, gairebé.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo durant ahir la intervenció al Congrés dels Diputats, on van recriminar-se segurament a un, la defensa a Zapatero i l'altre aquest cas de corrupció i demanant-li novament i per reiterada vegada la dimissió.
1: I Andreu, acabarem per la portada de l'ABC, mateixa imatge, i avancem que la portada del Mundo
0: és la mateixa imatge, correcta. Estats Units aporta informació clau a Espanya sobre la trama de Zapatero. Agències federals i la Fiscalia dels Estats Units han facilitat dades transcendentals sobre les trucades de telèfons i el rastreig de transferències bancàries i estan cooperant a nivell policial i judicial. Mm. I la imatge es veu a Pedro Sánchez d'ahir a la sortida de la sessió.
1: Cap cot.
0: Cap cot, també. Una altra vegada, cap cot. I bé, aquestes són les portades, Ona.
1: Mm-hmm. Doncs això, com explicàvem, aquestes són les portades dels diaris que podreu trobar avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
0: Així és, fins aquí una estona, Ona.
2: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen gairebé 7 minuts de 2:15. Doncs el pròxim diumenge 31 de maig es farà la segona edició de la Festa Rural a Ogassa, organitzada per l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola L'Esquirol d'Ogassa i també amb la col·laboració de l'Ajuntament i de l'Escola Isaac Muntades. Bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, Ona. I sí, avui per parlar-ne teníem nosaltres dos convidats, l'Oriol Bolera i el José María Molinero, que són membres de l'AFA de l'escola L'Esquirol i també veïns d'Ogassa, i que ens donaran tots els detalls d'aquesta festa rural. Bon dia i moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
3: Primer de tot, abans de parlar pròviament de la festa, m'agradaria que m'expliquessis una mica com està la situació de l'escola, que sempre doncs, aquests darrers mesos n'hem anat fent seguiment, encara està amb obres, no? Explicar una mica què s'està fent, quines millores hi haurà.
4: Bueno, en principi la festa va sorgir pel problema del nombre d'alumnes, perquè el curs, bueno, de fet aquest curs només quedaven 5 alumnes. La meva gran a l'any que ve ja va a l'institut, i aleshores en el moment que baixes del ràtio de 5 alumnes tanquen l'escola. Mm. A partir d'aquí, pues, bueno, l'angúnia dels que es quedaven i les ganes també de l'Ajuntament i de l'equip de l'escola, pues, ens vam començar a moure, va sortir la idea de fer la festa rural i per, bueno, donar a conèixer el problema i intentar captar gent que volgués vindre a viure al món rural i d'aquesta manera pues, aconseguir també atraure més alumnes. I amb tot això va començar, l'Ajuntament va aconseguir unes subvencions per fer ampliar l'escola i incloure el que és l'escola Bressol, mm-hmm, per tindre una mica de cantera, perquè clar, molta gent de, bueno, gent de Ogassa que tenia nens petits pues, havia d'anar a Sant Joan o a Sant Pau o a Ripoll per portar-los a la guarderia de l'escola Bressol, i d'aquesta manera poder cobrir tot el ventall d'educació dintre del poble. Es va aconseguir la subvenció, vam fer la festa i en principi la veritat és que es va desbordar una mica, perquè vam tindre moltíssima gent, no donàvem a l'abast, i la veritat és que estem molt contents perquè ara mateix n'hi ha 11 alumnes, o sigui tenim més del doble dels que teòricament quedaven aquest curs, i ens dona una tranquil·litat de cara al futur. Les obres, de moment, l'escola, sí, l'han traslladat a lo que és l'edifici de la cooperativa i fins que comencin, perquè bueno, les obres són una mica importants i no és qüestió de 4 dies, sinó que li guanyem una sala de 30 metres quadrats que donaria la capacitat suficient com per tindre l'escola bressol i tot plegat.
1: Creieu que és una bona solució provisional aquesta?
4: No, la veritat és que s'han fet dues classes, hi ha una sala polivalent i també està a l'oficina de l'Ajuntament, o sigui, a l'edifici de la cooperativa és prou gran com per acollir-ho tot, i com que només són 11 alumnes no hi ha cap problema, tenen prou amplitud. De totes maneres estan a l'altra vorera del carrer. Uh-huh. O sigui que no han canviat gairebé de lloc, perquè estem a l'edifici, sí, de la cooperativa està just davant de l'Ajuntament, i aleshores pues, bé, l'únic que el pati, que clar, el pati està pati a l'escola, i allà a la cooperativa pues, no hi ha espai per tindre un pati, però que tampoc és un problema, perquè
5: un espai tan rural no, sí, cal pati pràcticament, no?
4: Sí, sí. Que moltes vegades, aviam, si fa bon temps, surten allà a la plaça Dolça, que és un espai força ampli, hi ha uns columpis, hi ha el camp de futbol, o sigui que pel pati tampoc n'hi han tingut cap canvi, no?
3: Uh-huh. També us volia preguntar, que abans ja t'has avançat una mica, José María, amb el tema de la voluntat de per què va néixer aquesta festa, quin era l'objectiu, que això m'ho has contestat, que en el fons és atreure famílies al poble, no? Perquè vinguin aquí, portin els seus fills i evidentment l'escola es mantingui viva i no hagi de tancar, que és un dels problemes que us vau trobar doncs, l'any passat sobretot. Ara em deia una mica també el nombre d'alumnes. Expliquem-ho per això. Em vull centrar en el cas de l'Oriol, perquè l'Oriol, sí, el fet d'aquesta festa de l'any passat és un cas d'èxit. Sí. Explica'ns una mica la teva experiència personal.
5: Sí, bé, la meva parella, la Sandra, i la meva filla, doncs, feia temps que buscàvem una... Nosaltres ja vivíem en un poble, però ens agrada molt a Ripollet, ens agrada molt l'entorn rural, i pel tipus de feina que tenim la meva dona i jo, que som funcionaris, buscàvem un entorn més rural, més autèntic, i si pogués ser a Ripollet. Llavors, buscant, vam trobar un terreny rústic amb una masia aquí a Ogassa, i llavors ens vam assabentar del tema aquest de la festa rural, i vam venir i ens va agradar molt, perquè l'any passat hi ha una de les activitats que aquest any es repetirà, que és explicar una mica a la directora de Dalí, explicarà una mica com funciona l'escola i la presentarà de cara a gent que vingui. Doncs van venir aquí a Ogassa, ens van ensenyar l'escola, ens va agradar molt aquest sistema educatiu en escoles rurals amb pocs alumnes, on es barregen diferents edats i cursos. Ens va agradar molt i vam, a part de viure a Ripollès, vam decidir, ostres, doncs la nostra filla la volem escolaritzar aquí. És una de les prioritats que teníem a l'hora de venir aquí. Perquè també, clar, és més fàcil dir no em preocupo de res i si llogo un pis a Sant Joan, doncs l'escolaritzo a Sant Joan, no? Però no, ens vam empadronar aquí a Ogassa i vam venir, vam escolaritzar la nostra filla aquí a Ogassa. I sí, és un... Bueno, som una de les persones, ja més gent, que aquest any s'ha incorporat a l'escola, però nosaltres som un dels casos de que van venir aquí a la festa rural i va funcionar aquesta festa rural, realment.
1: Uh-huh. Ara, si parlem, anem a la festa, que començarà diumenge a partir de les 10 del matí a la plaça Dolça. Expliqueu-nos les activitats que tindreu fins a les 12.
4: Bueno, en principi, pues bueno, hi ha unes fira de productors locals, hi hauran, com l'any passat, animals de granja, després hi ha una activitats familiars, que és el...
5: Hi haurà ponis, que podran els nens muntar poni, després hi haurà el rocòdrom que té Ogassa, que fa uns anys es va posar un rocòdrom aquí al pavelló, doncs eren les activitats que hi haurà. pels nens. I després hi haurà, més tard a les 12, hi haurà la presentació a l'Escola Bressol, la futura Escola Bressol, que està projectada a la reforma aquesta que hem comentat abans.
3: Què explicareu allà? Ja us avanceu amb això, que us volia preguntar. A les 12 feu aquestes activitats, sí. Expliqueu una mica, perquè hi haurà una xerrada, no, també?
5: Sí. Sí, després també hi ha una xerrada sobre com funcionen les cooperatives d'habitatge rural. No és que estigui projectat a Ogassa una cooperativa en si, però bueno, és per reobrir la mentalitat de la gent i que vegin diferents opcions doncs, d'habitatge, i bueno, i pot ser prou interessant el tema aquest. Llavors, més endavant, cap a la una, ja farem el dinar popular amb cassolet del Miner, i després es farà carn a la brasa per qui vulgui quedar-se.
4: Que en aquest cas el cassolet del Miner és una festa que ja es feia a Ogassa, que s'havia perdut una mica amb el Covid, i també hem intentat recuperar-la, no? Que era el menjar que feien els miners, i perquè no es perdés, pues, hem aprofitat per fer un conjunt de les dues vessants de la festa rural i el cassolet del Miner, que és típic d'un poble miner com és Ogassa, no? Per no perdre la memòria històrica. Que és el que intentem recuperar aquí una mica, pues, bueno, la vida rural i el que és la memòria històrica, que també hi ha el Museu de les Mines, que som un grup de voluntaris que fem visites guiades.
3: Us volia ja preguntar per acabar, també, que crec que hi ha molt bona simbiosi, sobretot entre l'AFA, l'escola i l'Ajuntament, no? Això ha permès que es fes aquesta festa, no? I que l'escola es mantingui viva. No sé si vosaltres ho percebeu així, creieu que s'hauria de fer alguna cosa més, com ho veieu?
5: Sí, és una relació molt propera, perquè tots estem, clar, de fet l'Ajuntament actualment, físicament l'Ajuntament i l'escola estan junts, llavors és tot molt proper, i qualsevol problema, qualsevol incidència que pugui sortir, sempre estem, tots els membres de l'AFA, l'Ajuntament, la Dàlia de l'escola, tots els professors estem en contacte, i és tot molt, o sigui, a l'hora de resoldre algun problema que pugui sortir, doncs es resol ràpid, perquè estem tots allà i ens donem suport entre tots. Són com una família, al final.
4: La veritat és que l'any passat vam fer una pinya molt potent entre els professors, tot l'equip docent i l'Ajuntament i l'AFA, i bueno, de fet la festa va ser un èxit una mica per tot això, no? I també l'escola va col·laborar molt a l'hora de demanar, aconsellar a l'Ajuntament per demanar les subvencions, o sigui que vam fer una pinya força compacta, no? I de fet, bueno, la mostra està aquí, que va ser un èxit, i esperem que aquest any, pues, repetim i continuem.
3: I us ho desitgem, i d'aquí 10 dies, doncs ja ho sabeu, tots cap a Ogassa en aquesta segona edició de la Festa Rural a Ogassa, perquè avui ens han acompanyat, doncs, ja l'hem pogut escoltar, el José María Molinero i l'Oriol Boleda, que són membres de l'AFA de l'Escola Esquirol i veïns del municipi, doncs, que porten els seus fills i filles en aquesta escola. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al Territori 17.
5: Bé, gràcies a vosaltres.
4: A vosaltres.
3: Gràcies.
1: Minuts de 3:15 de 10 del matí.

0: Doncs avui a l'entrevista parlarem d'esport i d'una cursa de llarga distància ben lluny d'aquí, creuant el mar, més concretament de la cursa de la Cocodona. Per parlar d'esport, de curses, tenim amb nosaltres a la Manuela Vilaseca, esportista de Mollà, que ha participat d'aquesta cursa a Arizona. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí la Manuela Vilaseca. Ella ja fa anys que es dedica al món de l'esport i avui ens endinsarem una mica més en aquest món, però també parlarem de la Cocodona, que ara descobrirem el que és. Però abans, bon dia, Manuela, i moltes gràcies per ser aquí aquest matí.
2: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres, és un plaer.
1: A veure, sí que hem parlat bastant ara fora de micros i m'has explicat moltíssimes coses, però primer de tot, per qui no ho sàpiga, que segur que hi ha molta gent que no ho sap, què és exactament la cursa de la Cocodona?
2: La Cocodona és una cursa que es fa als Estats Units, a l'estat d'Arizona, i és creuar l'estat d'Arizona, són 250 milles, això significa 400 quilòmetres, surts d'un lloc que es diu Black Canyon City, que és desert pur, amb cactus i bueno, tot molt, fa molta calor al principi de la cursa, i vas creuant l'estat i acabes la cursa a una ciutat o un poble que es diu Flagstaff, que està en alçada, o sigui, totalment diferent, ja fa fred i ja és un clima totalment diferent.
1: Clar, jo ara m'estaves parlant de molts climes diferents i jo em pregunto, com et prepares per una cursa en la qual, 1, és tanta distància, 2, hi ha tants climes diferents, vull dir que al final no és el mateix córrer a 40 graus, no?, que córrer a 20 graus o fer una cursa a 20 graus, canvia molt.
2: Sí, canvia molt. De fet, la primera part de la cursa t'obliguen a portar de 4 a 5 litres d'aigua perquè passes per un buit, ells no tenen accés i estàs en les muntanyes que es diuen Bradshaws i estàs creuant aquestes muntanyes totalment exposat, les temperatures pugen moltíssim. De fet, consideren la part més difícil de la cursa, aquests primers 60 quilòmetres, és la part més crítica, no?, que hauries de portar més pes i bueno, vigilar molt el tema d'hidratar-te i tot això, perquè una cursa de 400 quilòmetres, si als primers 60 pots fer un error greu, igual ahir t'acaba la cursa, no? I després la part final és tot el contrari, has de portar roba de fred, estàs a sota zero en certes parts i clar, això és pel cos, és molt difícil de gestionar-ho.
1: Clar, i com et prepares tu com a esportista que portes anys fent curses, com et prepares per una cursa d'aquesta magnitud?
2: Bueno, jo sóc entrenadora, no? A Mollà tinc com un petit gimnàs, un estudi petit on faig classes de ioga, entrenament de força, circuits funcionals. Això és gran part del meu entrenament perquè les classes les faig jo, estic treballant sola. I a part d'això, clar, s'ha de córrer, però jo intento no matxacar-me molts quilòmetres, jo agafo molt la bici, a part de córrer camino molt, perquè en 400 quilòmetres està clar que hauràs de caminar.
1: Sí.
2: I s'ha d'entrenar també.
1: Clar, i ara, o sigui, m'has comentat abans, no?, que tu has fet aquesta cursa de la Cocodona dues vegades. Aquest any no l'has pogut acabar.
2: Sí.
1: Què ha passat aquesta? O sigui, vull que m'expliquis què és el que ha passat aquest any, perquè crec que t'has quedat bastant a les portes d'acabar-la, i també quins canvis has fet del 2024, que és el primer any que la vas fer, a aquest any.
2: Sí, el 2024 per mi era la primera vegada passant les 100 milles i estava fent 250. Era com, vale, no tinc ni idea de si arribo al pròxim avituallament. I la vaig agafar amb molta calma, molt de respecte. L'objectiu era d'anar en avituallament a avituallament i a veure si tindré sort, arribo a meta. No sé si va ser sort de principiant o què, però em va sortir una cursa molt bona, molt rodona, va gestionar les coses molt bé, i aquest any la decisió de tornar ve una mica perquè em vaig apuntar al Tour de Géants aquí a Itàlia. És una cursa molt dura, per no dir potser la més dura de totes, i volia fer alguna cursa abans, algo gran i que m'ajudés a entrenar i preparar. Vaig decidir tornar a Cocodona, que és algo que al moment de la decisió em va fer molta por, perquè ja havia fet una bona cursa a Cocodona, i és com, vale, tornes i que igual et sortirà malament, però això és el risc que hi ha, i jo penso, prefereixo que em surti malament i que almenys ho hagi intentat, o sigui, estic disfrutant i aprofitant la meva vida, que no quedar-me a casa amb por de potser no em surt una cursa molt bona. Jo anava fent una cursa molt bona, de fet anava baixant el meu temps del 2024, anava 4 hores per sota del meu temps, i fent que jo trobo que el més important és, nosaltres fem errors, no? Les curses, a la vida en general, és aprendre d'aquests errors i millorar aquestes coses que no han anat tan bé, però també obrirem espai per fer errors diferents, i jo estava clar que per mi, que el meu objectiu era millorar el meu temps i millorar les coses que havia fet malament, però estava segura de que sortirien coses que eren coses diferents i problemes diferents. I de fet, una mica el que estaves parlant, el canvi de temperatura és algo que el cos, depèn de com, pot agafar-ho molt malament, no? I a mi em va passar això, que quan de Sedona, que ja és, ja no sé dir-te quin quilòmetre és, però ja portes molts quilòmetres, comences a pujar fins a el que es diu el Coconino Plateau. És un plató que estàs més en alçada, i anava per un, bueno, per aquesta part que es diu Hangover Trail, que qui té vèrtigo passar per aquí és horrible. Vaig passar de nit, és maquíssim, anava jo sola, perduda, intentant trobar la sortida, vaig trobar la sortida, vaig començar a pujar, i en un moment vaig tenir la sensació de que havia entrat en una nevera, i pensava, igual és una bossa d'aire fred que està aquí acumulada, no ho sé, però això seguia, i les temperatures a sota zero. Jo de roba portava el que era material obligatori de fred, que era com una màniga llarga i una jaqueta, i no tenia un plumes o el que tocava per estar sota zero, i vaig estar exposada a molt fred durant molt temps. Jo crec que ahir el meu cos va fer, jo ja vaig passar aquesta situació en altres curses, no sé si és un tema dels bronquios que es tanquen o el que és, però vaig començar a tenir falta d'aire. Cada vegada que intentava córrer em disparaven les pulsacions, no podia respirar, i em posava a caminar, intentar arribar al pròxim avituallament, i vaig seguir així fins al moment que jo crec que ahir estava el meu gran error. Vaig arribar a un punt que tenia la meva assistència, podia haver parat una mica i descansat, dormit, per intentar després seguir més recuperada una mica, i vaig decidir sortir de cop, perquè era de dia, feia calor i no volia fer aquest tram de nit, era un tram llarg i tal. I vaig sortir, vaig patir molt, vaig arribar a un avituallament, i en aquest avituallament em va mirar un metge. Quan em va medir la saturació, la tenia a 80. Em va dir, a 80, clar, tu hauries d'estar amb oxigen, tu no pots estar aquí. Es va posar en contra, no volia que jo seguís, jo plorava, demanava, tot. En aquell moment van trucar a l'organitzador de la cursa, i s'havia mort una persona una mica abans. Wow. Era una noia de 40 i pic anys, meus pares desesperats a casa, no? A Brasil, clar, no havia cap informació d'aquesta persona, i el director de cursa em va dir, mira, perquè t'estimem molt i no volem veure't en un risc, i mira, no pots decidir tu, sóc jo i t'estic traient de la cursa. Això em va rebentar, clar, yeah. Perquè en aquell moment, per més dur que sigui la situació que estiguis i veus que no pots respirar, hi ha la part teva emotiva que vol seguir a qualsevol cost, i bueno, vaig tenir de estar una mica amb aquest sentiment durant molts dies, intentant entendre i acceptar-ho a poc a poc.
1: Uau, em sembla molt, molt heavy, però també la decisió del metge crec que va ser l'encertada. T'hi tornaràs a presentar?
2: Sí, sí, ja, sí. De fet, quan vaig arribar a casa, bueno, el director de cursa li va saber molt greu, perquè jo estava fent molt bona cursa. Aquest nivell, aquest any hi havia molt nivell en noies i jo anava sisena fent una cursa que jo no ni em podia creure que estava on estava jo. I a ell li va saber greu també, perquè jo vaig demanar, si us plau, deixa'm almenys dormir, descansar, i torneu a valorar, i em van dir que no. I vaig arribar a casa, bueno, molt tocada amb tot això, perquè al final la gent de fora dirà, és una cursa, però a mi és la meva vida. Saps? És que jo visc això. O sigui, per mi tota la dedicació i tota la passió que jo poso en tot el que jo faig és la meva vida. I em va enviar un correu demanant disculpes i em va dir, Cocodona està oberta per tu quan vulguis, i jo directament vaig contestar dient, pues l'any que ve ahí estem una altra vegada.
1: Allà, fitxant, molt bé. I ja per tancar, alguna cursa que hagis de fer, que et quedi pendent aquest any, per exemple, tens alguna?
2: Sí, tinc el Tour de Géants, que al final Cocodona era com el meu pas per anar al Tour de Géants, un entrenament molt bo. Com que no m'ha sortit, no l'he pogut acabar. He fet 330 quilòmetres, però no l'he acabat, no? I em queda aquesta sensació i no volia anar al Tour sense fer un pas per una altra cursa per agafar una mica de confiança, i em vaig apuntar a una cursa que es diu Grand Trail Courmayeur. Això es fa a la zona del Tour de Géants i es fa al juliol, dia 10 de juliol, són 100 quilòmetres, i anar allà a entrenar, a veure si puc superar els problemes de Cocodona per anar al Tour ja més tranquil·la.
1: Doncs, Manuela, moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí a Una Codinenca i al Territori 17. Espero que les curses et vagin molt bé i que l'any que ve al Cocodona doncs puguis arribar a la meta com toca, i ja està. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

Pobla de Mazoni. Jaume Pla, el 21 de maig del 2011, va actuar per primera vegada al Palau de la Música en el marc de la programació del Festival de Guitarra i altres acords. El concert va comptar amb la companyia de Carles San José, San Josex, David Carabén, de Mishima, i fins i tot un grup del públic que va sortir a cantar el tema Ei, que surt el sol.

0: Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Les aturades continuen en diferents àmbits a Catalunya. Ara afecten el transport ferroviari. Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga parcial a la xarxa de Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiraven a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. La mediació amb Renfe aquest dimecres va acabar sense acord, segons van explicar fonts sindicals a l'Agència Catalana de Notícies, tot i que la reunió coordinada per la Generalitat hagués conclòs sense consens. Les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Tanmateix, encara no hi ha data per a una nova trobada. Entre les reivindicacions que fan, hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitja distància i que denuncien que no s'està complint. Demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya dins de les 17 jornades de mobilització del sector de l'educació aquest final de curs. Ja veieu que tot el país a poc s'està aturant. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida parlarem amb en Nehuru i Francesc González del Mirador de Mollà. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us explicàvem feia una hora. I com us explicàvem, un grup de veïns del barri de Gràcia de Manlleu va assistir al ple de dimarts per reclamar més patrullatge a la ciutat. El motiu ha estat la posada en llibertat de 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada per robatoris amb força a domicilis. Andreu Jiménez.
3: 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada a Manlleu, especialitzats en robatoris amb força, han quedat en llibertat. La frustració davant aquesta situació va arribar al ple d'aquest dimarts, on un grup de veïns van protestar reclamant més seguretat. Els arrestats, que segons la policia coneixen bé la ciutat i els hàbits de les víctimes, acumulen entre tots 66 expedients policials. Robaven bicicletes, joies, material electrònic, canyes de pescar o eines de bricolatge. Fins i tot els veïns van explicar davant els grups al plenari municipal casos com el d'una dona de 74 anys que se'ls va trobar dins de la mentre dormia. Ho explica un veí de Manlleu, Tomeu Sitjà.
4: Exigim doncs que la policia patrulli més pel barri, perquè sí que s'ha dit que hi havia més agents mobilitzats, però nosaltres no en tenim constància, no els hem vist i tampoc sentim aquesta presència, ja que els robatoris no han parat fins ara que han fet les detencions.
3: Entre ells ja s'han organitzat a través d'un grup de WhatsApp en el qual informen de qualsevol sospita de robatori que hi pugui haver al barri. Són de Gràcia, però alerten que el problema és global a tota la ciutat.
4: Hem decidit crear un WhatsApp comunitari de tots els veïns, que ara mateix doncs serem al voltant d'uns 150, tot i que al barri són molts més, facilitar, no, la comunicació, si hi ha alguna incidència, si hi ha alguna manera de que els veïns directament ens puguem ajudar, a part de que la policia pugui fer la seva feina, doncs també doncs tenir aquesta eina que ens faciliti doncs aquesta també prevenció.
3: La regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Bautista, va explicar que l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular i fa 15 dies es van reunir amb la fiscal coordinadora de Vic per traslladar-li els expedients. També han intentat reunir-se en diverses ocasions amb la jutgessa de Gana, però sense èxit.
5: És una preocupació constant que nosaltres hi anem posant sobre la taula. Estem en contacte amb la comissària d'Estrangeria i Extradicions per tal de poder extradir també algun d'aquests personatges que realment tenen un cúmul de fets delictius considerables. És una feina esgotadora, ja no només de la regidoria, evidentment, perquè al final els que fan tota la feina són policia local i Mossos, però realment és una feina esgotadora, però no per això doncs deixarem d'actuar.
3: Des de l'oposició, Marta Moreta, dels socialistes, va demanar convocar una trobada per informar de les mesures d'autoprotecció, mantenir-los al dia de la feina policial i del procés de demolició de la nau de l'antic Kíper, epicentre del grup criminal.
6: El problema no és només de recursos, sinó de gestió i de prioritat. Els veïns no volen excuses ni triomfalismes, volem solucions. Avui hi ha gent a Manlleu que té por d'anar a dormir a casa seva i se sent que l'Ajuntament no està en el seu costat.
3: Tot i la posada en llibertat de 4 dels 5 detinguts, és probable que l'expedient s'ampliï encara aquesta setmana amb noves detencions.
2: I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses comença les obres de millora al cementiri municipal per un import de 70.000 euros, Isaac Muntades.
1: Aquesta setmana l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, a més, explica quines són les principals actuacions.
7: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millora en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns taulats d'aquells mòduls, doncs, que requerien aquestes millores.
1: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. Es renovarà el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
7: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
1: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.
2: I aquest divendres la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines acollirà una xerrada per commemorar el centenari del naixement de Martí Garriga Argullós, una figura clau per entendre els inicis de l'arqueologia al municipi i l'origen del Museu de Can Xifré de l'Aia de Déu, una codinenca.
8: L'acte, impulsat des del mateix museu, anirà a càrrec de Lluís Aurocs i Joan Ribas i repassarà la vida, trajectòria i el llegat de Garriga, que va dedicar bona part de la seva vida a documentar i preservar el patrimoni arqueològic de Sant Feliu. Maria Pilar García, membre de la Junta del Museu, ens explica que la commemoració neix de la voluntat de donar a conèixer i reivindicar la figura de Martí Garriga i Argullós i el llegat que va deixar al municipi.
9: A partir de l'any passat vam pensar que, home, que era un personatge prou important a Sant Feliu per tot el llegat que ens ha deixat. Llavors vam començar a treballar, a pensar com ho podem fer, i al final vam dir, home, això només que quedi per nosaltres o que es pugi a una pàgina web, vam pensar, doncs, potser també fer-ne una mica de difusió, perquè aquí hi ha molta gent que el va conèixer.
8: Martí Garriga i Argullós va ser una de les persones que va impulsar les primeres excavacions i recerques arqueològiques a Sant Feliu. A partir de la descoberta casual d'un fragment de ceràmica romana, va començar a treballar conjuntament amb professors universitaris i altres col·laboradors per estudiar diversos espais del municipi. Aquella feina acabaria derivant en la creació de la coneguda Colla Talp, un grup dedicat a les excavacions i la documentació històrica del municipi. Tot plegat acabaria sent l'embrió del futur Museu Municipal de Can Xifreda. La xerrada d'aquest divendres inclourà material històric en format audiovisual per repassar la vida de Martí Garriga i Argullós, així com també els inicis del museu i les diferents etapes que va viure abans de situar-se definitivament a Can Xifreda.
2: I com us explicàvem feia una hora, el Montseny com a paisatge, però també com a espai emocional i identitari. Així ho defineix l'escriptor Jordi Cabré al seu nou llibre, Montseny, una biografia. Llibre que presentava l'espai gastronòmic i cultural del Tarambán, Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona. L'obra proposa una mirada personal i emocional sobre el Montseny, sobretot al nord del massís, per la seva zona més obaga, i teixeix així un paisatge visual i històric après des de l'òptica d'un nen estiuejant que, com ell mateix diu, ha tingut el privilegi de créixer a Viladrau en les sovintejades visites a la casa familiar, la Casa Trias. Escoltem l'autor.
11: No estàs només descrivint un paisatge i un lloc i uns espais i una geografia, sinó que estàs descrivint una geografia humana, un itinerari personal, la meva infantesa, la meva joventut, la meva maduresa, la primavera, l'estiu, la tardor, l'hivern, vital meu al voltant del Montseny com a persona que té casa al Montseny. Soc de Barcelona, però tinc casa al Montseny, a Viladrau concretament.
10: Montseny, una biografia, forma part de la col·lecció Fontalba de l'editorial Sant Cugatenca, Símbol Editors. I igual que els altres títols ja editats, no explica la biografia en si d'una muntanya, sinó el vincle i el nexe d'unió que un escriptor o escriptora ha teixit al llarg dels anys amb aquesta. Així doncs, Jordi Cabré i Símbol Editors segueixen amb aquesta gira de presentació que va començar a Sant Celoni farà 3 mesos i que està recorrent diversos espais de Catalunya amb una molt bona rebuda i unes molt bones xifres de vendes del llibre.
2: Doncs ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és la Foc Lent, avui des d'Ona Codinenca, amb Laia de Déu.

0: per descobrir el nou restaurant anomenat El Mirador de Moià i que el porten un pare i un fill, en Nihru González i el Francesc González. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia, Ona. Doncs sí, avui ens acompanyen el Nihru González i en Francesc González, pare i fill que s'han embarcat en el projecte conjunt del restaurant El Mirador de Moià, que es va inaugurar el passat 10 d'abril. Bon dia als dos i moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia, Laia.
3: Bon dia.
1: Clar, jo em pregunto, com neix la idea de crear aquest restaurant, aquest Mirador de Moià?
2: Bé, doncs neix una mica de les inquietuds personals i des de l'amor per la gastronomia i per aquest sector, diria jo. Nosaltres teníem un restaurant a Badalona, el vam traspassar farà vora d'un any, no?
3: Sí, un any fa.
2: I el meu pare està pràcticament a punt de jubilar-se, jo també tinc la meva feina, però va sortir l'oportunitat al nostre poble, que això també va dir molt, i ens vam embarcar, no?
3: Sí, bàsicament el Mirador, posar el nom al restaurant va ser molt fàcil, perquè només arribar ja dius, com es diu això, El Mirador de Moià, perquè es veu tot Moià, no? I agafar-ho, sí que és cert que queda poc per jubilar-me, però clar, jo l'hostaleria la porto des dels 14 anys. Venia Coca-Cola al camp del Barça, al Johan Cruyff, quan jugava, sí. El Sotil, Nesken, etcètera, no? Ja tinc una edat. I amo l'hostaleria. Llavors aquest projecte ja venia enrere meu, 3-4 anys feia, que me l'havien comentat, i bueno, ara era el moment. I em s'hem engrescat i fer el restaurant.
1: La meva pregunta és, els dos m'esteu dient que porteu tota la vida, vull dir, tu ets molt jove també,
2: sí.
1: Però els dos porteu tota la vida dedicant-vos a l'hostaleria, que ha de ser molt vocacional perquè estàs sempre en contacte amb la gent. Com és aquesta vocació?
2: Sí,
1: perquè
2: bueno,
1: hi ha gent que acaba també molt, molt cremada,
3: sí,
1: del sector.
3: Bueno, l'hostaleria, en realitat, crema, t'ha d'agradar molt l'hostaleria, no? Aquí, clar, el curiós és que jo sóc el que té l'experiència de sí. treballar molts anys amb de fet, he estat a moltes empreses de restauració social, d'hotels, restaurants, i fixa't, no? Resulta que ara el meu fill és el meu jefe, no? Pràcticament. Perquè ell ara mateix és docente de la Universitat de Barcelona, està donant el màster de restauració, i òbviament a mi em va superbé, perquè, clar, jo m'he criat en una hostaleria bueno, amb altres eines, i ara tenim altres eines i ell me les està donant, i és molt fàcil treballar amb ell perquè només tinc que fer-li cas quan em diu això no toca i canvio i punto, no?
2: Sí, fem un bon tàndem. Sí, el meu pare ben jove ja estava venent Coca-Coles, jo no sé quants anys tindria quan estava rentant plats a la primera cuina, segurament no era legal, però sí que és cert que des de petit he estat en els negocis del meu pare, i si bé mai se m'ha dit, no, tu has de fer el que ha fet el teu pare, de fet a casa som tres germans i l'únic que m'he dedicat sóc jo. Sí que és cert que aquest amor per l'hostaleria, per l'hospitalitat sobretot, m'ha vingut donat, i he tingut la sort que no va tenir el meu pare de poder formar-me acadèmicament, i d'avui en dia estar a la universitat on em vaig formar donant classe del que més m'agrada, i ara també doncs, compaginar-ho amb això, i és un tant ben maco perquè, com he dit, doncs, he tingut la sort de formar-me en certes coses que el meu pare també ha anat aprenent d'alguna manera, i ara fem aquest tàndem entre experiència i més, diguem, acadèmia professional, per així dir-ho.
3: I jo poso l'operativa i ell, pues, la direcció, no?
1: Clar, i ara, vull dir, m'estàvem pintant molt maco, no?, això del tàndem pare i fill, que entenc que sí, que és bonic i que sembla xulo, però funcionarà? Vosaltres
2: sí,
1: 100%
2: sí,
1: segur
2: sí,
1: que sí?
2: 100%.
3: Sí, sí.
1: Us compagineu bé, al restaurant?
2: Sí que és cert que el restaurant que abans teníem, clar, quan vam iniciar el projecte jo tenia uns 14 anys més o menys,
1: sí.
2: I era conscient, però vulguis o no, no podia prendre decisions perquè no tenia ni la maduresa ni el coneixement. Sí que al final del projecte sí, que ja vaig començar a agafar més, pues, més eines i a portar més al negoci, però aquest és el primer que hem començat des de zero i els dos tenim una part i una gran implicació. Però sí, de moment la mare, quan a vegades que ens veu treballar, ens diu, bueno, m'agrada molt veure's treballar junts, però sí que és cert que a vegades a lo millor jo proposo alguna cosa, el meu pare diu no, i després ell proposa dir que no, i després passen 5 minuts, ho pensem i diem, bueno, sí, és una mica aquest tant.
3: Bueno, sí, a mi em passa, no? Perquè de seguida que em dono compte que m'he equivocat, canvio ràpid, no? No em costa gaire, no? Però sí, jo crec que sobretot és el respecte que ens tenim un a l'altre, no? De... sempre l'hem deixat que ell es deixi portar pel seu cor i l'he respectat molt sempre, no? I ell a mi també. El meu fill sí, ha vist el sacrifici que hem fet i ara sí, fem aquest tàndem i funciona, funciona.
1: I et sents orgullós que el teu fill estigui seguint una mica les teves passes en el món de l'hostaleria?
3: La veritat és que en principi em va sorprendre perquè sí, va començar per una altra carrera, Nosaltres li vam dir, no, tranquil, no comencis cap i dona't un any per saber què vols i no, va començar i als 3 mesos va dir, això no és per mi. I llavors va estar un any treballant amb nosaltres i després va decidir ell mateix, que a mi em va sorprendre, agafar, estudiar hostaleria, no? I sí, òbviament m'encanta, no? Tots els fills han fet alguna cosa amb mi sempre, no? I òbviament estic orgullós dels tres, no? Però ell és el que ha decidit tirar endavant aquest projecte dintre d'una nova hostaleria que està canviant constantment i estic molt orgullós i tant.
1: Ara el teu pare feia referència a la nova hostaleria. Què està passant a l'hostaleria? I ara anem a entrar una mica al món del Mirador de Mollà, després d'aquesta magnífica conversa que estem tenint. Què hi trobarà? Què oferiu?
3: Què oferim al Mirador?
1: Què oferiu?
3: Jo crec que amb l'hostaleria amb un tema holístic tot, no? O sigui, de vegades dius, què és el servei, la cuina, l'ambient, jo crec que és tot. Tot ha de ser una harmonia, no? D'entrada el que tenim és tot l'espectacle que tenim de visió, no? Veiem tot Mollà, si mirem al front veiem el Montserrat, si veiem tot el Pirineu, en fi...
1: Són unes vistes magnífiques.
3: Tot verd, no? Llavors, clar, ja, amb una bona música com que en tenim, amb un servei amb carinyo, que això fa molt, no? I després que no, tampoc és un restaurant que hi hagi molta gent. Tenim 44 comensals dintre, una terrassa esplèndida per fer eventos, aniversaris i bueno, aquestes festes.
1: Sí.
3: I després el menjar que oferim, bàsicament són arrossos, caldosos, secos, de llamàntol, negre pescador i carns a la brasa de carbó, no? Ho té tot, ho té tot. O sigui, si vols un lloc tranquil, si vols un lloc on puguis menjar bé i respirar bé, pues has d'anar al Mirador de Mollà.
2: I una cosa que teníem molt clara, sobretot, era el producte.
1: Ara us volia preguntar per això, però digues, endavant.
2: No. Bàsicament, el producte per nosaltres és molt important. I si alguna cosa ens va animar a tirar endavant aquest projecte, sobretot va ser fer-ho a Mollà, no? Al nostre poble. Aleshores, teníem clar que el producte era el pal de paller, diguem, del negoci. Aleshores, treballàvem amb carns de Cal Maties, que és la carnisseria de Mollà, o de la Bassola, de Castellterçol. Tot el tema dels vins, també tenim a Soler Givert, que són d'Artés. És a dir, mirem sobretot tenir tot el producte, així, matèria prima més important de quilòmetre zero i de proximitat.
3: De Cal Isabel, que té la millor llucanista del món, diria
2: del món.
3: Jo. Perquè...
2: Sí, sense cap mena de dubte.
1: L'he de provar.
3: Sí.
1: I, clar, ara em parlàveu molt d'això, us anava a preguntar. Com va ser la inauguració? Perquè va ser fa molt poc.
3: Sí.
1: Com va ser? Expliqueu-m'ho. Feedback de la gent. Tu no hi vas estar?
2: Sí.
1: Ah, vale.
2: No, sí. Digues tu i després tens la meva opinió, va.
3: Bueno, la inauguració volia fer... A mi m'agrada fer les coses ben fetes, la veritat. Soc sagitari i m'agrada fer les coses...
1: Important l'horòscop.
3: Ben fetes, amb molt de foc, no?
1: Vale.
3: Bueno, vaig jugar un material i vaig fer un escenari. De fet, l'hostaleria és, sempre dic que és com un teatre, no?
1: Sí, una mica, sí.
3: Cada evento és com un teatre, no? I llavors pues, vam portar allà el millor, no? Vam portar un jamonero, tallant el pernil, una taula de formatges, un salmós especial que faig jo, i vam convidar, va ser una festa privada, van anar unes 100 i pico persones, la gent que pensàvem que havia d'estar.
1: Sí.
3: I va ser guapo, amb un músic que ens va tocar en directe, i bueno, es va crear un feedback amb la gent molt interessant, no? De fet, a mi em va agradar molt i després em van felicitar molt, no?
2: Sí, sí, jo ho vaig viure, la veritat, platòricament, sí. No vaig menjar res, no vaig veure res, perquè... No, perquè tot el rato estava doncs, saludant a la gent i molt feliç. La veritat que va sortir tot rodó, ens va fer un dia espectacular. La gent, l'ambient en general era magnífic i és el que volem que passi sempre al mirador. I ara que deia allò de l'horòscop, crec que el tàndem també resumeix molt així, perquè és Sagitari, foc, empenta.
0: I tu?
2: Jo sóc verge. Llavors és organització.
0: És un molt bon tàndem,
2: I llavors és organització i tenir-ho tot quadrat, anem,
3: clar,
2: anem
3: no, a tot.
1: Per últim, les persones que vinguin, ja sigui esmorzar, ja sigui dinar, què voleu que s'enduguin? Quin record voleu que s'enduguin quan vinguin al Mirador de Mollà?
2: Mira, ara, de fet, la primera pregunta que li feia al pare quan no havia pogut estar al servei era com ha sortit la gent? Ha sortit contenta, ha sortit feliç? I aquesta ha de ser la màxima. La gent ha de sortir contenta i feliç.
3: Clar, la gent quan arriba allà, sobretot aquesta gent que no ha anat mai, perquè clar, et dones una sorpresa quan arribes, no? Jo la primera vegada que vaig anar també vaig dir, hòstia, què és això, no? És paraís, no? I molta gent que ve, primer es queda al·lucinada per tot el que està veient, rodejat de tan verd, no? La idea és que quan surti se'n vagi amb aquesta expressió i diu, i he comido bien, ui, que bé, no? Aquesta és la, crec que la millor experiència, no? Que es poden emportar, que mengin bé i...
4: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: obrir i tancar d'ulls.
1: Ha passat molt ràpid, hem fet quatre seccions de piulades amb la d'avui, sembla que, no sé, que n'hàvem fet una o dues.
0: Sí, sí.
1: Millor, no?
0: Exacte, aquesta... vol dir que
2: si passa
0: tot
2: més ràpid, millor.
1: Correcte. Va, s'acosta ja al final de la setmana, com dèiem, i avui una aportació de l'Aniol que m'ha sorprès una mica, per començar. Ens escriu, es pot viure sense escoltar cap dels matinals ni tertúlies de ràdio i televisió amb més audiència del país. Diu, us ho asseguro, fa més d'una dècada que ho estic comprovant i no ho trobo gens a faltar. Doncs vinga, a fer altres coses.
2: Totalment d'acord.
0: Això, què escolteu vosaltres al matí? Tu, Guillem, escoltes alguna cosa de camí a la feina?
1: Jo quan vinc amb el cotxe des de casa fins a la feina, tinc una emissora de ràdio preferida i em va bé per refrescar alguna notícia, allò per tenir una primera impressió de...
0: del dia, no? De com es presenta el dia.
1: Tot i que m'agrada més fer-ho al vespre. M'agrada més fer-ho al vespre...
0: com a repàs.
1: A les 8 o quarts de 9 també si estic al cotxe, tenir allò 10 minutets de que em posin al dia i ja està.
0: Andreu, tu què tal?
2: Jo sempre podcast.
0: Tu sempre podcast. Jo
2: sempre.
0: També...
2: i música molt poc al cotxe.
0: Jo al matí ràdio, també de notícies, i a la tarda un podcast també.
2: Jo a totes hores podcast.
1: Jo si tinc acompanyament al cotxe,
0: música.
1: Em roben evidentment.
2: Exacte, sí. Sí,
0: no,
2: sí. Si
1: la connexió Bluetooth
2: sí.
1: I música directa, i si no, el que
2: i surt. També, molt important, quan és cap de setmana... Carrusels,
1: esports, sí, sí. Exacte. Sí, evidentment. Va, en el sentit que ens deia l'Aniol abans, també escriu una cosa similar a aquest usuari. Ens comenta, un dia se'm va acudir posar el mòbil en silenci i així s'ha quedat.
0: Sí.
1: Quin gust sí. Poder posar el mòbil en silenci.
2: Doncs no, eh?
1: Sí.
2: Perquè jo he trucat molts dies al meu avi i, clar, és una persona gran, li van fotre el mòbil en silenci a alguns dels seus amics, com que el deu tenir a tota hòstia, clar, i pobret, doncs, de l'oïda... a mesura que et fas gran, doncs, una de les facultats que perds,
1: sordeges,
2: i anar-lo trucant i tenir el mòbil en silenci.
0: Ai, pobre.
1: I et preocupes, llavors.
2: Bueno, et preocupes i dius, ostres, que no m'agafa mai el telèfon.
0: Passa de mi.
1: Mare de Déu, l'edat. Va, som-hi. El comentari de qualitat del dia és de l'Anna, que ens diu, treballar en una oficina et fa veure que ser resolutiu és un do que molt poca gent té i que la majoria de persones que segueixen vives és perquè respiràs automàtic.
0: I gratis, de moment.
1: I gratis.
0: De les úniques coses gratis que ens
1: el
0: queden.
1: El dia que s'hagi de pagar hi haurà molta gent que deixarà de fer-ho. Va, la Marta ja pensa avui en una altra cosa. Ens comenta, lo d'anar amb shorts ho tenim a tocar.
0: Sí.
2: Tu ja vas amb shorts.
1: Pantalons curts avui, ja, una altra vegada.
0: A mi us he de dir que em veureu a l'estiu.
1: Sí.
0: No amb shorts, sinó
1: però...
0: amb bermudes i jorts.
2: Eh?
1: Com?
2: Jorts?
0: Jorts. Són pantalons que van per sota del genoll.
1: Pantalons
2: a skater.
1: Sí.
0: Sí.
2: Porta ja el patinet.
1: Entre els
2: pirata,
1: curts.
2: Pantaló pirata.
0: Pantalons sí. Pirates, exacte, sí.
1: Entre els curts i els, sí. I els de pescador.
0: Exacte, sí.
1: Que...
0: los pantaloncillos.
1: Els de sobretorment, aquells estranys.
2: Uf.
1: Va, molta gent, he escoltat amb aquest pensament que ens han posat avui per escrit. Ens diuen, jo a l'hivern, dos punts, amb aquest fred no vaig enlloc. Jo a l'estiu, amb aquesta calor no vaig enlloc.
0: Per tant, tardor i primavera...
1: Visca sempre
0: l'entretemps.
1: Les que sí que han anat a algun lloc, no sabem a quin, són aquestes persones que ens relata avui la Susana. Ens diu, tinc un grup de 10 senyores a l'avió que van de conjunt amb samarretes del Barça fetes per elles mateixes i són divertidíssimes.
0: Ai, que guai.
2: Quines tietes, no?
1: Sí, sortides sí. De, no sé si d'Incerso o de grup d'amigues que se'n van a buscar brega a algun lloc del
0: ja
1: món.
0: Ja està bé.
2: Potser se'n van a Oslo.
1: Imagina, mira, podria ser.
0: Pot ser.
1: O sigui,
0: aquest tuit és d'avui, entenc, oi?
1: Aquest tuit és d'avui.
0: Clar. Pot ser. M'encanten.
1: Sí, és possible. Va, també és molt divertit això que ens diu avui l'Anna. Ens comenta, a quarts d'una de la nit...
0: Mm-hmm.
1: Fent-me uns ous remenats amb pernil.
0: A veure, entenc que aquesta persona se n'anirà a dormir mínim a les...
2: No té per què.
1: Jo aquí tinc dues teories.
0: Una i mitja, potser, no?
1: Jo aquí tinc dues teories. La primera és que venia d'algun lloc de sortir i ha arribat a casa amb gana.
0: Val.
1: I no vas a dormir amb l'estómac
0: buit. No.
1: O al revés, al cap de mitja hora havia de sortir a prendre alguna cosa.
0: Exacte. També pot ser.
1: I no hi vols anar amb l'estómac buit.
2: Exacte, vols fer coixí.
1: Correcte, una miqueta.
0: Exacte, bona reflexió.
1: Va, hi havia una piulada dedicada al nostre company Andreu Jiménez.
0: Oh!
2: Així de
1: sí,
2: què?
1: Sí, sí. En Santi, que ens diu, em sembla molt malament que a la NBA hi hagi uns Denver Nuggets i a l'ACB no hi hagi uns escalopines de Badalona.
2: O un anís del mono Badalona.
1: Clar, penses nuggets, sí. I dius, és que realment és
2: la
1: això.
2: La seva estrella sí que jo crec que em deuria menjar bastants nuggets,
1: és això. Va, comentant aquesta piulada, ens hi podríem estar una estona també, ens diuen, el cereal va abans de la llet. Això no està obert a debat. A partir d'aquí...
2: Ostres, jo no ho sé.
1: Esteu d'acord?
0: No.
2: Jo intercalo, jo.

0: vegades...
1: Primer la llet, llavors els cereals.
2: Jo sóc d'aquest parer, però clar, si no hi ha debat, no, no li podem rebatre a aquesta persona.
1: A tu també ets de primer...
2: No, jo sóc de primer llet.
1: Jo també sóc de primer llet.
0: Jo no ho sé, jo a vegades faig... Jo vaig intercanviant.
1: És que no té sentit primer cereals i llavors llet.
2: Perquè penso que en un bol de llet amb cereals és molt important...
0: Clar, és que quina, no prenc en bol.
2: Quina gana tens de llet? O sigui, quina quantitat de llet vols posar llavors al teu cos quan t'acabes els cereals?
1: Sí.
0: No, jo crec que poso abans els cereals, perquè escalfo la llet, els cereals els poso l'altre. Sí, jo crec que poso... És que no ho sé, no em fa molt que no em menjo.
2: Ens hi podríem estar
1: hores. Ens hi podríem estar hores. Quin debat, quin debat.
2: Va, Marc ens avisa avui. Diu, senyores i senyors, torno a tenir ganes de formar part de la terrible experiència que és utilitzar aquesta aplicació. Per tant, en Marc ja el tenim un altre cop per
1: aquí.
2: Perfecte,
1: super.
2: I, atenció amb en Carlos, no sé si estareu d'acord o no, que ens diu avui, s'ha de normalitzar respondre tuits de persones que no coneixem.
1: Sí.
2: Sí, no?
0: Sí, es pot...
1: Bueno,
0: amb respecte...
1: és una xarxa oberta, vull dir que realment...
0: Massa oberta, a vegades.
2: I d'aquí en poden sortir relacions...
1: Fils
2: de Twitter llarguíssims.
1: Exacte.
2: I comentaris que llavors repassem cada
0: Gol
2: dia.
0: Gol de Paulinho.
2: Evidentment, a la secció.
1: Al final ens donen contingut per aquesta secció.
2: Escriviu,
1: vull dir que...
2: sisplau, escriviu.
1: Exacte.
2: Escriviu.
1: Guillem, molt bon cap de setmana.
2: Que vagi molt bé.
1: Ens veiem
2: dimarts. Digue-ho, Ona, digue-ho.
1: Sí,
2: ens veiem dimarts.
1: Dilluns tindrem aquí el majestuós Andreu.
2: Bé.
1: Conduint el programa.
2: Ja
1: per tant...
2: Ja et posarem a caldo, no passa
0: sí,
2: per res.
0: Exacte.
1: Ja us escoltaré aquest dilluns.
0: A veure si és
1: veritat,
0: perquè sempre et mencionem i mai te'n recordo.
1: Aquest dilluns sí.
2: Ah, va, que vagi bé.
1: Adéu. Passen 7 minuts de 11:15 de la matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema. I ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: aquests crits que segurament us sonen de quan doncs, algú ha fregat a casa i l'altre ho trepitja, no? Són els sons que podíeu arribar a sentir. Aquests crits ens indiquen que ja ha arribat la secció de cinema amb en Gerard Fosses, com cada setmana. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Com va això? Tu vius sol, no?
1: Molt bé, no? Sí.
0: No sents aquests crits? O trepitges tu mateix i crides?
1: Crido jo mateix. Jo el que faig a vegades és quan si xoco amb algun moble o pico amb alguna cosa, demano perdó.
0: Ah, sí?
1: Sí. Sí, li demano perdó als objectes.
0: Molt bé, menys quan piques amb el dit ara, quan acabi l'estiu, sí. Vas amb xancletes o descalç, piques amb el dit petit a algun canto i no, segur que no li demanes perdó.
1: No, llavors no, però llavors no. Si toques amb els com l'agull d'aquell, perdó.
0: Molt bé, doncs res, no ho explicarem sí. A ningú, no ho ha sentit ningú.
1: No ho ha sentit ningú.
0: Anem a fer un repàs a l'agenda del cinema aquest cap de setmana, que tenim coses interessants o no?
1: Sí, hi ha cosetes interessants. Hi ha una, no sé si molt esperada o no, que de fet ja s'estrena avui dijous, i com sol passar amb aquestes estrenes en previsió taquillera, que sempre arriben un dia abans a la cartellera, doncs perquè per dir que el primer cap de setmana has fet més taquilla, no?
0: Ah.
1: Aquelles trampes que es fan. Però vaja, la primera pel·lícula de Star Wars, després de l'ascensa de Skywalker, que es titula The Mandalorian and Grogu.
2: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
3: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
2: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
0: Molt bé, jo estic emocionat, eh? Justament vaig intentar mirar la sèrie, perquè tot això ho desencalla una sèrie de Mandalorian, no? Que va triomfar molt i per això no van fer la pel·lícula. Vaig intentar a casa posar-la, però es veu que res, que això que tallin gent pel mig no agrada als nens, es veu.
1: No agrada als nens, però...
0: No va agradar.
1: Aquesta joventut.
0: Ho van parar de seguida, sí, jo tot poc ho entenc.
1: No sé.
0: No, més la sèrie.
1: S'ha
0: de fer una mica
1: més
0: familiaritzat
1: amb la violència, home.
0: Exacte, sí, és el que viuen a l'hora del pati, vull dir, som gent gran i amb armes. No, tot s'ha de dir que ja ho tornaré, que crec que la sèrie no és violenta i...
1: No, de fet, gens. Sí, no. Segurament hi ha alguna escena que ho sigui més, però vaja, com ha passat sempre, crec que et poses ara qualsevol cosa dels 90, els 2000, els 80 i sobretot més enrere i és molt pitjor.
0: Sí, no.
1: Bé.
0: I que hem de pensar que és Disney, que ho han endolcit tot mínimament, en tot cas, en alguns casos, però que hi és, no?
1: Sí, i tant. I a més, vull dir que al final parlem de Star Wars, que com tu bé dius, des d'aquest enfoc de Disney s'està tornant bastant familiar en general. Diguem, Star Wars ja es va convertir en una cosa de tradició familiar per generació espontània, diguem, però ara Disney ja busca això.
0: Sí.
1: I com bé dius, aquesta pel·lícula és el trasllat a la gran pantalla de la sèrie del Mandalorian, i això és per bé i per mal, perquè la sèrie, si bé que està molt bé les dues primeres temporades, la tercera és bastant desastre per qüestions també de retallades de pressupost, de moltes reescriptures de guió, vull dir, funciona molt malament, i de fet aquesta pel·lícula és una mica el que hauria d'haver estat una quarta temporada de la sèrie, però condensada, més pressupost i fet al cine.
0: Uh-huh.
1: Això és per bé i per mal, perquè gairebé tens la sensació d'això, d'estar veient uns capítols especials de la sèrie amb més pressupost, com si n'haguessin ajuntat dos o tres i l'haguessin convertit en una pel·lícula de dues hores, molt intrascendent a dintre de l'univers Star Wars, però alhora una pel·lícula molt enfocada al públic familiar, molt divertida, amb molta acció i amb aquest personatge tan entranyable que és el Grogu, que és aquesta mena de Yoda petit, que també doncs, protagonitza la pel·lícula, no? Per tant, és això, una mica d'aquestes pel·lícules que es tornen una mica al terreny de ningú, que dius, vale, sí, està bé, és divertida, però alhora no suma res, no? És com molt, molt buida.
0: Uh-huh.
1: Ara bé, crec que és un tipus de pel·lícula que pot enganxar bastant a audiències joves i segurament és una manera de repescar la gent perquè Star Wars sembla que torna al cinema per quedar-s'hi. Hi ha algunes pel·lícules més ja anunciades i veurem si després del fracàs de, sobretot de l'última pel·lícula de la trilogia Skywalker, doncs a veure si hi ha una revifalla aquí, com sí que ja ha sigut més o menys en televisió, en plataformes, amb sèries com Andor, com justament el Mandalorian, i altres fracassos com per exemple la de l'Obi-Wan, que allò és on justament jo vaig baixar completament de Star Wars i dic ja, fins aquí ha arribat. I ja ho veurem, si hi ha alguna cosa recomanable més endavant ja hi tornaré, però vaja, és això, aquest Star Wars més infantilitzat, que sempre ha estat al final històries per nens, però vaja, més tractat com a producte, que és una mica on hi ha la desgana.
0: Sí, de totes maneres, hi ha diferents tipus de fans. Hi ha fans que són bastant fans i que llavors sempre ho critiquen tot. Jo no sóc un d'aquests, jo justament, per exemple, de la saga Star Wars o del Senyor dels Anells, no? Aquesta última sèrie que tampoc ha agradat, mira, jo m'ho menjo tot, m'agrada i potser ho disfruto més o menys, però és a dir, és pinso.
1: Clar, exacte, vull dir, la qüestió és disfrutar-ho i si estàs en un univers així familiar i t'hi reconeixes i t'ho passes bé, doncs, ostres, que sempre està bé tornar-hi, però passa el mateix amb Marvel, no? Que al final hi haurà una sèrie o una pel·lícula que estarà bé, l'altra estarà pitjor, però no sé, és com un terreny conegut i al final, doncs, si t'agrada, doncs és per disfrutar. I et dic, jo crec que la pel·lícula del Mandalorian i Grogu és per gaudir. Em fa pensar una mica amb la pel·li del Han Solo, que a mi personalment m'agrada bastant, i és d'aquelles que estan allà al mig com un bolet que ningú les espera ni seran especialment recordades, però mira, entren bé, són simpàtiques i acaben sent una bona pel·lícula d'aventures.
0: Molt bé, doncs de Mandalorian en Grogu, que es podrà veure a tots els grans cinemes, al Sucre i a l'Ocine, i de fet les tres que destaques avui també, anem per la segona.
1: Sí, de fet les dues següents venen de França. Són les tres de més baix perfil, perquè òbviament anar a competir amb la Guerra de les Galàxies doncs és complicat, però tot i així hi ha una mica per tots els públics. Aquesta és una comèdia francesa que sempre, bueno, o depèn de per qui, sempre sona malament quan dius la comèdia francesa, però aquesta té un punt interessant que a més està molt, molt amanida per l'univers de Hitchcock, Agatha Christie, al final és un murder mystery tractat amb clau de comèdia, que es diu Asesinato en la planta 3.
4: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor.
5: No puede ser.
6: Es tu vecino del tercero. Me ha pedido que reparta invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de teatro. Tome. Es una entrevista en la que Hitchcock revela los secretos de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
5: No lo conocemos. Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
6: Casi 4 horas.
5: ¿Cómo? ¿En serio?
6: Lo pone aquí, no lo había visto.
7: Ser o no ser.
5: Vaya noches de mierda.
0: Molt bé, explica'ns.
1: Com deies, és un murder mystery disfressat de comèdia. És una pel·lícula que està protagonitzada per un matrimoni. Ell és escriptor de novel·les així detectivesques, i la seva dona, doncs ella és una experta molt coneguda en el món d'Alfred Hitchcock i un estudiós de Hitchcock. Bàsicament és això, és un matrimoni que està molt, molt centrat en tot el que és la novel·la del misteri, l'aventura, i tot això, diguem que podria ser intrigant, interessant, però la seva vida és molt monòtona. I òbviament doncs, tenen una rutina que no es porten bé com a relació, i diguem que la relació comença a revifar en el moment que sospiten que hi ha un veí que ha assassinat a la seva dona, i això els porta doncs, a aplicar els seus coneixements per començar a investigar. I a partir d'aquí doncs, és una comèdia d'enredos, molt, molt estil francès, que al final són molt acudits, ja sigui de caràcter de matrimoni i ètnic, vull dir, encara molt el que seria l'estil dels 90, però que funciona bastant bé. Vull dir, quan una comèdia està així bastant ben escrita i amb acudits ben tirats, n'hi ha molts que funcionen malament, altres que funcionen millor, Però en general aquesta és una pel·lícula que encaixa, té aquest punt juganer, té aquest punt romàntic, i el fet d'estar en aquest univers de novel·la de misteri, de murder mystery, a mi personalment és un univers que m'agrada bastant, llavors ja també per gustos, però vaja, doncs li dona un punt afegit, doncs, que és interessant. A França ha funcionat molt bé i veurem què tal és a Espanya.
0: Molt bé, no l'havia coneguda l'actriu, no sé si ha fet gaires pel·lícules més, però era una icona, sí, sexual de la joventut, de la Letizia.
1: Sí, la Letizia Casta, sí,
0: mm-hmm, sí. Recordo, va sortir... va sortir 48, ara ho he vist. Va sortir alguna d'Astèrix i Obèlix, em sembla.
1: Sí, exacte, sí. Òbviament té més trajectòria, però em sembla que era model al principi, aquesta noia.
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí, sí, sí. Home, molt bé.
1: Molt guapa. Bueno, i el protagonista és Gilles Lelouch, que també és un director, un actor francès molt, molt conegut. Mm-hmm. Vull dir que la parella és potent, com per un càsting.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs Assassinato en la tercera planta, també, com hem dit, el cinema Sucre i els Ocine, igual que la tercera.
1: La tercera, que és un canvi de registre total, també per el que ve de França, la protagonitza Vicky Krieps, que és, s'ha conegut més a nivell internacional pels seus papers a Hollywood, ja sigui amb Tiempo del Shyamalan o amb L'Hilo Invisible de Paul Thomas Anderson, i que és protagonista absoluta d'aquesta pel·lícula que es titula Love Me Tender.
8: Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
9: Hola, mamá.
8: Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
10: A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
8: Buenas noches.
10: ¿No?
8: No, para nada.
10: Bueno, creía.
8: Hola, Paul.
10: Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
8: Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
11: Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
0: Molt bé, explica'ns de què va això.
1: Bé, aquest és un drama absolut, tot i que el to principal doncs es veu més relaxat, però la pel·lícula és un drama i és d'aquelles pel·lícules que estan molt... molt centrades, que bàsicament fien tot el seu potencial a la seva actriu principal, que és un... A part de ser una gran actriu, doncs també té un gran personatge, tractat com amb molta calidesa i amb tota la seva complexitat. Què passa? Que els altres personatges de la història no estan tractats al mateix nivell, i això fa una mica que es desdibuixi l'encant de la pel·lícula, que a més té un puntet lent. Ara bé, és una pel·lícula d'aquestes que recompensa a nivell emocional, és bastant commovedora, i és una història, això, d'un matrimoni que està separat i que per un error judicial doncs la custòdia se l'emporta al marit, i és una mica la batalla de la dona per recuperar la custòdia, per lluitar contra aquest error judicial, alhora que intenta com refer la seva vida, obrir-se a altres relacions i de més, i és una mica també en contraposició de com tant el marit com ella doncs van superar la seva vida, i és això. El problema és justament que passen de la custòdia compartida a tenir la custòdia al 100% al marit per aquest error judicial. Mm. Però vaja, una pel·lícula que, tot i la trama, que és això, aquest punt més judicial, doncs se centra més sobretot en l'evolució emocional de la protagonista.
0: Mm. Molt bé. Pel·lícules molt diferents, els dos grans cinemes, i amb una qualitat mínima, no? Que a vegades no passa,
1: sí,
0: això.
1: Sí, no, està bé. Vull dir, potser pel perfil més baix, però, però que al final són bones pel·lícules, i és allò típic que no... Si vas a un multicines, no?, que és el més habitual, doncs crec que no coincidiran les persones que trobis pel vestíbul a les mateixes sales.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs anem a fer, si et sembla, un repàs a la resta de la cartellera, començant pel cinema comtal de Ripoll, on hi fan Michael.
1: Sí, Michael, bueno, aquest biòpic de Michael Jackson, que el fan tant a Ripoll com a Camprodon. Mm. O sigui que sí. Aprofitar-ho, que encara no l'hagi vist.
0: De fet, volia fer la broma, que era el cicle Gaudí, i que es deia Miquel, no? Perquè quan et vas trobant sempre les mateixes, sol passar perquè és el cicle Gaudí. El cinema Catalunya de Ribes, aquesta la trobo molt interessant, Pizza Movies.
1: Sí, i a més una oportunitat per veure-la perquè no ha corregut massa. O sigui, de fet, crec que és el primer cine del Territori 17 que la fa. Aquesta és una pel·lícula de Carlo Padial, també un autor d'aquí, que sempre ha apostat molt per la comèdia amb aquest punt entranyable. I Pizza Movies és una pel·lícula protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín, que són, no sé, és un director i una crítica de cinema que decideixen obrir un negoci, això, un restaurant de pizzas, que és temàtic amb cinema, i bàsicament és una comèdia molt entranyable. Per tant, són molt, molt recomanable i bona aposta de Ribes.
0: El cinema L'Ambra de la Garriga, hem dit que hi ha Berto Romero i la... Ho has dit, no? Poder sí que ho has dit.
1: Sí, ho he comentat. Sí.
0: I la Judit Martín, sí. El cine L'Ambra, també sí que la Gaudí amb Michael. Les ovelles detectius, La Gràcia i El Diablo Viste de Prada 2.
1: Sí, aquí destaquem això, la comèdia aquesta de les ovelles detectives, que són aquest murder mystery, també estan molt, molt de moda. Això, protagonitzat per unes ovelles que investiguen el presumpte assassinat del seu pastor. I destaca també La Gràcia, que és l'última pel·lícula de Paolo Sorrentino, que també ha passat molt breument per cartellera i ara sembla que l'estem recuperant una miqueta, perquè també la veurem algun altre cine proper aviat.
0: Molt bé, seguim. L'Esbarjo de Cardedeu fan Cirat. Aquest sí que és Cicle Gaudí.
1: Sí, això sí que és Cicle Gaudí, que més, és curiós perquè han separat concessions de Cicle Gaudí i altres que no ho són, però sí.
0: I el Cine Club de Vic, per acabar, ja el dimarts, com sempre, Nouvelle Vague.
1: Sí, en aquest cas, pel·lícula de Richard Linklater, que vol fer aquest homenatge al moviment del Nouvelle Vague, centrant-se en el... fent com una mena de documental, entre cometes, amb actors, òbviament, de com va ser el rodatge del final de L'Escapada, que va ser la primera pel·lícula de Jean-Luc Godard. I bé, és una mica una història de com una mena de documental, ficció, making of d'aquesta pel·lícula, molt, molt entranyable, i que no és una pel·lícula que, òbviament, recompensa molt la cinefília i el coneixement d'aquesta època i dels personatges que hi surten, però que, si no, igualment és una pel·lícula que també entra molt bé. I, per tant, això, recomanable per tots els públics.
0: Molt bé, doncs, perfecte, ja ho tenim tot. Tornem a escoltar-te la setmana vinent.
1: Molt bé, fins la setmana que ve.
0: Que vagi molt bé, que la força t'acompanyi. Adéu.
1: Igualment.
9: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
12: Doncs després de repassar quines són les pel·lícules que estan en el cinema, ara repassarem amb l'Isaac Muntades, com sempre, amb aquests dos minutets que en queden, alguna sèrie doncs, que s'està veient aquests dies. Isaac, bon dia de nou.
13: Bon dia, Ona, què tal?
12: Molt bé. Explica'ns, què has vist aquests dies? Què ens pots recomanar?
13: Mira, estic mirant dues sèries, una em queda un capítol i l'altra vaig per la meitat. La que vaig per la meitat és la de Berlín i la Dama d'Armiño, que és aquesta spin-off de La Casa de Papel, i després la que estic a punt d'acabar és Perros de Caza, que és a Netflix, no? Aquesta segona temporada, una sèrie coreana, bàsicament, la primera temporada anava d'un parell de persones doncs, que es dedicaven a derrocar un grup de prestamistes, de gent que prestava diners, evidentment exigint doncs, uns retorns que eren impossibles de complir i que eren persones una mica així fora de la llei. I en aquesta segona temporada doncs, són més o menys unes persones que dominen les arts marcials, que són bons lluitadors. N'hi ha un d'ells que és molt bon lluitador i està, es converteix en campió de boxa d'allà de Corea i de tal i del món i de tot plegat, i una xarxa clandestina d'una lliga de boxa o de lluita així clandestina, que hi ha unes apostes enormes i que és totalment il·legal, doncs el vol atraure perquè lluiti, intentant segrestar la seva mare. És una trama bastant negra i tot plegat, i bastant, hi ha molts moltes escenes de combats, molta violència, molta sang, vull dir, és una sèrie que no és apta per a tothom, sens dubte, però molt interessant i molt intensa, la veritat. M'ha agradat molt. Sí.
12: És llarga o és curta aquesta sèrie?
13: No, són ara no sé si t'ho diré bé, crec que són 8 capítols.
12: Curteta, doncs.
13: Sí, 6 o 8 capítols, ara no recordo, o 7, crec que 7. Sí, és un número estrany, no era ni 6 ni 8, 7. Sí, sí.
12: Molt bé, Isaac. Jo estic veient ara El cuento de la criada. La vaig començar fa 3 setmanes, miro un capítol cada dilluns, miro un capítol perquè ara ja no hi ha crims, ni la gran cita, i bé, m'està agradant molt. Crec que és una sèrie que és molt necessària i que l'hauria de veure tothom. Vull dir que ja, si ens dona temps, el pròxim dia podem... Tu l'has vist, Isaac, aquesta sèrie?
13: No, vaig començar-la, no em va acabar d'enganxar, però va ser un mal moment, Jo crec que potser ara me la miraria, però clar, són 6 temporades, no?
12: Sí,
13: no?
12: 6 temporades, vull dir, és una sèrie per te l'has de prendre amb calma, però és que realment és allò de acabes un capítol i necessites veure el següent, almenys a mi em passa, però bé, la setmana que ve, aquesta setmana que ve, doncs comentem noves sèries i noves recomanacions. Isaac, que vagi molt bé.
13: Igualment, bon dia, Ona.
12: I fins aquí, doncs, el Territori 17 d'avui, i nosaltres hi tornem demà divendres a les 9 del matí, com sempre, puntuals. Que tingueu molt bon dia.
9: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
4: El 9FM.

0: les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències acordat entre Generalitat i Estat i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. Ho ha dit Albert Dalmau, conseller de la Presidència, durant el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana.
2: I per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
1: A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat de nou sense acord. Això si les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí estan tallades la Nacional 240 i la 7 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla, detinguts per Israel, seran deportats avui en un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. De fet, els activistes ja han pogut sortir de presó, tot plegat després que hagin denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. I pel que fa a la mobilitat a l'AP7 a l'altura de Freginals en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També hi ha afectacions a la C25 a Manresa i a la C59 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua per dues avaries més.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dijous 21 de maig de 2026.
3: I ja us vam avisar que la calor arribava, i és que, tot i que encara no falta gaire per les nits tropicals, és a dir, altrament conegudes com a nits superiors a 20 graus. I ull avui, que durant el dia farà caloreta ja.
4: Ai, mare, el que ens espera. Així que benvingudes totes al 591è Infopodcast Cardedeu.
3: Va, Susana, ja en biquini gairebé.
4: Va, avui és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament i també és el Dia Internacional del Te. Avui és Sant Secundí i Santa Virgínia.
3: Apa, amics de tota la vida.
4: I avui ens anem fins al 1987 a un Cardedeu informatiu presentat...
3: A mi m'estaven gestant.
4: Va, un Cardedeu informatiu presentat per en Josep Anton Serrano i on ens explicava que s'havia celebrat un ple extraordinari i hi havia hagut una picabaralla entre Ramon Comas i Ferran Baizán, regidor del PSC. Tenien un ambient de precampanya electoral.
3: Apa, aquí! Quines coses tan conegudes!
4: El que ens espera...
3: El que ens espera...
4: Va, i avui acabem amb aquest refrany que diu «Vaig arribat, un jardí a cada prat».
3: Oh, doncs sí, és així. El que us espera... Va, i comencem explicant que Cardedeu celebrarà el cicle de jornades ambientals en Natura de Cardedeu. Serà del 5 al 12 de juny. Ara mateix ho estan acabant de treballar. Una setmana dedicada al medi ambient amb 3 xerrades especialitzades que tractaran la relació amb la importància protectora dels jardins, el canvi climàtic i la biodiversitat. M'interessa molt i estic segur que hi anirem un dels dies. Les sessions es faran a la Tèxtil Ras i Fàbrica de Cultura i s'emmarquen en el Dia Mundial del Medi Ambient, que es commemora el dia 5 de juny i es complementa amb l'exposició Jardins que protegeixen del foc, que es podran visitar al mateix equipament fins al 19 de juny.
4: Vinga, guardeu-vos la data, que això serà molt interessant. I què us expliquem més? Doncs que enguany la Fira de Sant Isidre, que se celebra del 22 al 25 de maig, fa un pas endavant en la inclusivitat. Això vol dir que comença demà.
3: Exacte! Així que us explicarem que enguany tindrem pictogrames en els diferents espais de la Fira, perquè sigui tot més entenedor.
4: A més d'un racó de la calma, un espai per gaudir d'un entorn acollidor i inclusiu per cuidar la salut mental i emocional. No és un espai de joc infantil.
3: També tenim accés sense cues, es lliuraran polseres d'accés prioritari. Totes aquestes coses que anem dient, si entreu al web de l'Ajuntament, veureu com aconseguir-ho.
4: Casc antisoroll a muralleres, lloguer gratuït.
3: Zones prioritàries a la mostra gastronòmica.
4: Hora tranquil·la a les atraccions. Cada dia de 4 a 5 de la tarda, les atraccions no tindran ni llum ni música.
3: Ara poca broma, eh? És una hora interessant, aquesta, perquè de la fira n'estem a vegades al... En un poblado, manche, hou, hou, hou, tot allò.
4: Què més? Lavabos accessibles. Aparcaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda.
3: I també interpretació del llenguatge de signes dels parlaments durant la inauguració de la fira. I per acabar,
4: edició d'una guia cognitivament accessible.
3: Així que entreu al web de l'Ajuntament, com us hem dit, i veureu com aconseguir les coses que heu d'aconseguir i, si no, doncs tota la resta.
4: Veureu com podeu aconseguir les coses que heu d'aconseguir.
3: Com la pau al món!
4: Va, passem a l'horta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Sempre plantes que cobreixin amb la seva floració tota la temporada. Combinant unes i altres, hem de poder cobrir els 12 mesos per a les espècies pol·linitzadores. És a dir, flor, 12 mesos.
4: Com es fa això?
3: Doncs escollint, per exemple, a l'estiu tenim tantíssimes plantes com podria ser l'espígol, doncs a la primavera estaríem parlant, doncs, inclús a finals d'hivern, de la, sobretot finals d'hivern, de la farigola i del romaní, a l'hivern tenim el marfull, i anar cobrint aquestes capes.
4: Molt bé. Va, i avui dijous...
3: Ous
4: i les blaves res, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper i paló, gatell i estalvi.
3: I arribem al No pots estar avorrit, Galifar 10 en un poble com Cardedeu. I alerta, alerta, alerta, perquè avui, durant tot el cap de setmana, comença una pel·lícula... Bé, no estarà projectant-se sense acabar tot el cap de setmana. Té una durada segurament d'una hora i escaig, ho examina exactament. Però és que al cinema Esbarjo, a les 8, tenim Cirat, exacte. Cirat, la pel·lícula que ha guanyat tots els premis haguts i per haver. I avui acabem amb...
4: Nena d'Aina Rabassa.
3: Nena. No, aquesta de la...
4: No, és aquesta.
3: I amb això...
4: Feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
4: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Salut i Pabla, Consell de Presidència i feu-vos sòcies!

0: de 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat sense acords. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda, on seguiran les converses de negociació. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions avui a BTV.
2: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre.
1: Tot plegat quan avui continuen les mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Ara al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra a Tarragona. Anem, de fet, fins a aquest darrer punt on hi tenim el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat Tarragona. Quin és l'ambient a la Imperial Tarraco? Bon dia, Adrià.
3: Bon dia. Doncs sí, ara mateix ens trobem en plena manifestació de docents. Ha començat fa escassos minuts a la plaça Imperial Tarraco, en una marxa on unes 700 persones, entre docents i famílies, recorren ara mateix la Rambla Nova i els principals carrers de la ciutat. Ho faran fins a arribar a la plaça La Font, on es donarà per finalitzada. Els participants reclamen, com escoltàvem abans, millores laborals i salarials i més recursos per l'educació pública. Aquesta mobilització, a més, arriba després d'un matí intens en què un centenar de professors han tallat la Nacional 240 a l'entrada de Tarragona durant la vaga convocada avui, en la que ens trobem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els manifestants han exigit pancartes amb lemes com "prou excuses, pagueu la feina" o "defensem l'educació pública".
1: Gràcies, Adrià. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I també famílies de persones amb discapacitat s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del govern de Tarragona per reclamar que es mantingui el transport adaptat al tarragonès. El Consell Comarcal els ha notificat que deixarà de prestar aquest servei a partir del 31 de juliol. I pendents en aquests moments de que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, doni els detalls de l'acord segellat aquest matí entre govern i comuns. Aquest pacte és el suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. I pel que fa al temps, avui es preveu un temps estable i assolellat a tot el país. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitació. Pel que fa a les temperatures, atenció, perquè s'esperen valors de fins a 30 graus en alguns punts de Ponent.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. És la 1.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat també sense acord. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la. La reunió d'aquesta tarda on seguiran les converses de negociació. Tot plegat, quan avui continuen també les mobilitzacions, concretament a les Terres de l'Ebre i a Tarragona, anem de fet fins a Tortosa, on hi tenim el nostre company, el David Benito. David, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs esta és la tercera jornada de grans manifestacions des que portem el curs iniciat aquí per reivindicar els professors i les professores i tot el sector educatiu millores salarials i també una reducció de les ràtios. La de, que s'està produint ara mateix en concret forma part d'una gran manifestació de dos columnes. Nosaltres estem en una d'estes que ha sortit de l'escola Cinta Curto i que ha estat entrant a diferents centres escolars i a diferents instituts per també intentar solidaritzar-se amb els professors que no havien pogut sumar-se a aquesta vaga per serveis mínims. Ara, aquesta mobilització, aquesta columna, es traslladarà fins a la plaça del Mercat, a la plaça Barcelona, on se sumarà l'altra columna que ve des de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa. Els sindicats es troben confiats que la majoria de reivindicacions són legítimes i que, per tant, creuen que s'entraran a negociar al Departament d'Educació i que, finalment, hi haurà un acord. Si no, amenacen que totes les vagues que queden convocades per a la resta de curs les seguiran fent fins que trenquin aquest enderroc del Departament d'Educació.
3: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, han segellat aquest matí l'acord dels pressupostos. Govern i comuns renoven així el pacte que havien assolit fa dos mesos ara, amb 2.500 milions per habitatge, una nova llei per convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. El text acorda també mantenir la doble convocatòria del Pla de Barris del 2027 i 28. Escoltem Alicia Romero, que és la consellera d'Economia i Finances.
5: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no? I crec que bueno, avui donem un missatge també esperançador de certeses, d'estabilitat que entenc que la societat catalana també ens reclama.
3: I en esports, el Lleida Club de Futbol ha denunciat la presumpta estafa al suposat nou inversor del club. L'adjunt a la presidència assegura que l'empresari, un britànic resident a França, havia presentat documentació falsa. Avui els Mossos l'han passat a disposició judicial.
2: Notícies en xarxa.

Bon dia i bon dijous, 21 de maig de 2026. Avui a l'Enjoc tornarem a parlar de la final de la Champions femenina, que arriba en només dos dies, d'aquest dissabte a Oslo, a les 6 de la tarda. Barça i Olímpic de Lió es veuen les cares en una nova final de Champions. Pere Romeu contra Jonathan Giraldez, l'ex-lorana que ara entrena el conjunt francès, campió de 8 Copes d'Europa, no la guanya, per cert, des del 2022, quan la va guanyar a Turí, recordem també contra el Barça. L'últim precedent va ser a Bilbao, amb victòria blaugrana ara fa dos anys. Avui, com dèiem, escoltarem més protagonistes. També parlarem de l'última jornada de Lliga que també juga aquest dissabte, en aquest cas a les 9, amb el Barça ja campió. Ahir va celebrar aquesta temporada amb el sopar de fi de curs a un restaurant de Castelldefels. L'Espanyol encara té opcions de jugar competició europea i el Girona juga la vida, en aquest cas a Montilivi contra l'Elx, partit declarat d'alt risc amb sold out ja al camp del Girona, en aquest cas en què necessita la victòria obligatòriament per mantenir-se a la primera divisió. Molt futbol, com dèiem, també mirarem d'explicar la situació del Lleida, un altre cop enrevessada institucionalment, en bàsquet amb una victòria important de la penya, waterpolo, futbol sala i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, sold out per a l'Uleva, l'Estadion d'Oslo, per a la final de la Champions femenina aquest dissabte.
1: El Barça s'enfronta de nou a l'Olympique de Lió, gran dominador europeu, campió de 8 Champions, però que no la guanyen des de 2022. De fet, l'últim precedent, fa 2 anys a Bilbao, va caure cap al bàndol blaugrana. És la 6ª final de Champions consecutiva per al Barça, que buscarà el seu quart títol europeu per treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan van perdre contra l'Arsenal, que havia eliminat el conjunt francès a semis. Malgrat la dificultat del desplaçament, s'esperen milers de culers a la capital noruega.
0: En categoria masculina, ahir el primer equip del Barça va fer el sopar de fi de curs en un restaurant de Castelldefels.
1: Hi va assistir tota la plantilla i el cos tècnic, acompanyats la majoria de les seves parelles, a més del president Rafa Juste i el president electe Joan Laporta. L'únic que no hi va poder assistir va ser Fermín, que aquesta setmana ha passat per quiròfan per operar-se de la fractura al dit del peu dret i es perdrà el Mundial. El Barça tanca la temporada dissabte a Mestalla en l'última jornada de Lliga.
0: No s'hi juga res al Barça, que ja és campió, sí que s'hi juguen alguna cosa l'Espanyol i sobretot el Girona.
1: El conjunt perico ja ha aconseguit l'objectiu principal, la permanència, però encara té alguna opció remota de classificar-se per competició europea. Els blanquiblaus tanquen la Lliga rebent la Reial Societat. Qui s'ho juga tot és el Girona, que està obligat a guanyar l'Elx a Montilivi per mantenir-se a primera. El partit ha estat declarat del risc per part de la Comissió Antiviolència i, per tant, el club no permetrà l'accés a la zona local del camp de gent amb vestimenta, símbols i elements d'animació del conjunt visitant. El Girona també ha informat que s'han detectat casos de revenda fraudulenta d'entrades i ja ha activat els protocols per impedir-ho.
0: I un últim punt de futbol, ahir van conèixer el primer campió d'una competició europea aquesta temporada.
1: L'Aston Villa d'Unai Emery es va proclamar ahir a Estambul campió de l'Europa League. League superant clarament el Friburg a la final per 3-0. A la 5ª Europa League que guanya el tècnic basc després de les 3 sumades amb el Sevilla i que es va endur al capdavant del Villarreal.
0: En bàsquet, la penya guanya a Tenerife i ja és matemàticament equip de playoff a la CB.
1: Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt verd i negre, 98-100, que els assegura com a mínim la 6ª plaça a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Genís Morén, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se entrenat només ahir mateix al matí. Encara li quedaran 3 partits al Joventut per tancar aquesta fase regular de la CB.
0: Més pas que el projecte del nou pavelló d'esports de Manresa pren forma.
1: L'Ajuntament calcula que s'acostarà uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, visita la ciutat i feia explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar el nou equipament del Congost. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant amb la Diputació de Barcelona i el Consell Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió a parts iguals. Inicialment, la proposta de l'Ajuntament era remodelar l'actual nou Congost amb una inversió de 20 milions, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé 2 temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats, molt a prop de l'actual estadi.
0: Per cert, el nou Congost actual acollirà a finals de juny, ho vam explicar ahir, un partit de la selecció catalana masculina absoluta de bàsquet, en aquest cas que s'enfrontarà a Gran Bretanya, un partit amistós, evidentment, després de 3 anys de no jugar. En handbol, el Granollers Atlètic, el filial del Granollers, va guanyar ahir i jugarà aquest dissabte a Oviedo, el ser l'enginent a la plata masculina.
1: El filial ballesà, campió del grup D de la primera estatal, va superar d'un gol 30-29 al conjunt asturià, ahir en l'anada de l'eliminatòria d'ascens.
0: Com dèiem, dissabte a la tornada, i pel que fa al primer equip, Sergi Franco deixarà el Granollers a final de temporada.
1: L'extrem dret i actual capità de l'equip d'Antonio Rama tanca una etapa d'11 anys al Granollers, amb qui va debutar el curs 18-19. Ha marcat 564 gols en 219 partits oficials. Franco marxa a l'RTB Basel Suís, on també hi juga el seu company al Granollers, Marc Guàrdia.
0: En waterpolo, el Barceloneta va tancar ahir una lligueta de quarts de final de la Champions perfecta, amb 6 victòries en 6 partits.
1: L'última, ja amb la primera plaça del grup assegurada, va ser ahir a Grècia, a la piscina d'Olympiakos, 9-12. Els mariners ja saben que s'enfrontaran a les semifinals d'aquesta Champions en una Final Four que juga de l'11 al 13 de juny a Malta. El Ferencváros hongarès, segon del grup B, a l'altra semifinal es veuran les cares precisament Olympiacos contra el Prorreco italià.
0: Abans, recordem, el Barcelona haurà de disputar la final de la Lliga a partir d'aquest diumenge amb el primer partit, en aquest cas contra el Sabadell. I a la divisió normal femenina, també la Lliga, avui podem conèixer el primer finalista.
1: Amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu, el conjunt agarenc buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé dimarts, malgrat la derrota al vigent campió d'Europa. Ahir es va jugar el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell, amb victòria clara maresmenca per 13-6.
0: I un últim punt en futbol sala, avui juga un partit de quarts de final de la Copa Catalunya masculina.
1: Duel que enfronta Rubí Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Aquest cap de setmana molt futbol i molt playoff, Carme. Dissabte, Lliga Elite i Primera Catalana.
1: Doncs sí, a partir de les 4 i 5 de la tarda es podrà seguir a l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del playoff d'ascens a la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet des de Can Rosés. I quan acabi a les 6 i 10, playoff d'ascens a aquesta Lliga Elite amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Peira.
0: Això dissabte, i diumenge tindrem també més futbol.
1: Diumenge es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, 2:15, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorable als del Baix Llobregat, i a les 6 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports L'Hospitalet, amb 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Dijous 21 de maig, de 13 minuts gairebé passant de la una, comencem parlant de futbol. Ja només queden dos dies per la final de la Champions femenina, que enfronta, insistim, Barça i Lió. Sisena final consecutiva per un Barça que es vol consolidar com a millor equip d'Europa i treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan van perdre contra l'Arsenal, que també s'havia eliminat el conjunt francès a semifinals. Aquest any va ser al revés i toca aquest clàssic del futbol europeu en categoria femenina, que a més té el morbo. Hem anat recordant que el Lió l'entrenarà l'exblaugrana Jonathan Giraldez, que fa dos anys a Bilbao dirigia el Barça campió d'Europa contra el Lió, precisament amb Pere Romeu com a assistent. Avui l'equip blaugrana viatja cap a Noruega i podem escoltar més protagonistes que han parlat abans de viatjar, en aquest cas pels mitjans del club. Dues futbolistes que tot sembla indicar, tot i que encara no és oficial, que marxen del Barça un cop acabi aquesta final. Les defenses Ona Batlle i Mapi León. La lateral maresmenca parlava d'això, d'enfrontar-se a un equip entrenat per Jonathan Giraldez.
1: A veure, al final l'avantatge o avantatge, bueno, ens coneixem, també el coneixem a ell. Al final, ja et dic, crec que serà un partit supercompetit. És un molt bon entrenador, sabem que anirà a buscar punts dèbils, anirà a buscar coses al final pues, que bueno, ens coneix. Però nosaltres també, al final, també estudiem a l'altre equip, també sabem com és ell. Bueno, al final, ja et dic, serà un partit supercompetit, molt important, molt especial i ja està.
0: I la central aragonesa, Mapi León, que recordava què es va significar guanyar la primera Champions de les tres que ha aconseguit el Barça, i també la mateixa Maria León, el 2021 a Göteborg.
2: La primera, porque es la primera, creo que aunque luego hay muy especiales, la primera siempre es la primera, porque es como, ¿no? Consigues el reto, o sea, lo hablábamos hace poco, no sé con quién lo hablábamos, a una de las jóvenes yo creo, que era como cuando jugamos contra el Lyon y nosotros éramos inferiores, ¿no? Que acabamos de llegar, tú las veías y era como el rival a batir. O sea, habían ganado un montón de Champions. Llevaban no sé cuántas finales. Entonces, el hecho ya de competir contra ellas o superarlas significaba que tú eras el mejor equipo de Europa. ¿Qué es lo que significa?
0: Una de les que jugarà, o com a mínim serà convocada a la seva primera final de Champions, és la jove defensa santcoatenca Adriana Ranera, que ha passat un parell d'anys de jugar al filial i admirar, per exemple, Mapi León, a compartir vestidor amb ella. Ha parlat amb ella en aquesta prèvia el company de Cugat Media, Joan García.
3: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera, amb 21 anys, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a Oslo, i davant l'Olympique de Lió intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
4: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
3: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
0: Gràcies, Joan. Com dèiem, aquest dissabte a Oslo, Noruega, aquesta final de la Champions femenina, 25-26, entre Barça i Lió a les 6 de la tarda. Demà a la tarda compareixerà Pere Romeu a la prèvia just abans de l'últim entrenament a l'escenari del partit. En categoria masculina, ahir el primer equip del Barça va celebrar els dos títols aconseguits aquest curs amb un sopar, just abans de l'última jornada de Lliga, en què els blaugranes jugaran a més talla contra el València. Qui s'ho juga tot, ja ho hem anat parlant, és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elx a casa per mantenir-se a primera divisió. I l'Espanyol tancarà el curs ja amb la permanència a la butxaca i amb alguna opció remota de classificar-se per competició europea, per la Conference League. En parlava als mitjans del club, al lateral de l'Hospitalet, Omar El Hilali, que feia aquesta reflexió sobre la mala ratxa tan dolenta que de 18 partits sense guanyar d'aquesta segona volta.
5: Creo que ha sido un bloqueo mental, que bueno, que es difícil salir de ahí. Una vez ganamos el otro día en casa contra el Athletic, pues todo ha ido mejor y nada. La verdad que ha sido unos meses muy, muy difíciles, pero ahora que se ha dado los dos, pues vamos a por el 3-3. Al final veníamos haciendo una primera vuelta espectacular, luego sí que es verdad también que en la segunda vuelta había partidos que nos merecíamos ganar y nos ha dado, ya sea por nosotros o por factores que no dependen de nosotros, pero ya te digo, lo importante lo hemos hecho, que es dejar al Español en primera, se lo merece y ahora hay que finiquitarlo de la mejor manera posible, y si hay la mínima posibilidad de entrar en Europa, pues nos vamos a aferrar a ella.
0: Dissabte a les 9, demà en seguirem parlant. Aquesta última jornada de Lliga, Espanyol-Reial Societat, a València-Barça, i aquesta final per a la permanència entre Girona i Elx, partit per ser declarat d'alt risc.

0: Més futbol. En el futbol de casa nostra, el Martinenc ha fet oficial avui mateix la renovació de l'entrenador del primer equip, Toni Carrillo, per al curs vinent. Carrillo porta 3 anys al Martinenc i ha aconseguit 2 ascensos, l'any passat de primera catalana a Lliga Elit, i aquest any, en parlàvem amb ell aquesta mateixa setmana, de Lliga Elit a tercera federació. Tornen a la categoria estatal 7 anys després, per tant. En declaracions al club, Carrillo parlava dels objectius de cara al curs vinent a tercera.
1: Els reptes de l'any que ve, doncs està clar que estarem en una categoria molt exigent i serà doncs mantenir la categoria, però assentant-se en aquesta categoria, mantenint-la d'una forma doncs holgada, no? Però que no serà fàcil, perquè estem parlant d'una categoria molt exigent, amb equips molt potents, i per tant, doncs, ja dic, el principal objectiu és, sobretot aquest primer any, és salvar la categoria i si pot ser amb una mica de solvència, doncs millor que millor.
0: El Martinenc l'acompanya a tercera com a campió d'aquesta Lliga Elit, també ho hem anat explicant, el San Juan Atlético Moncada, i veurem quin és el tercer equip que puja, en aquest cas mitjançant play-off. Aquest dissabte juguen les anades de les semifinals, a les 7 de la tarda al Prat Sant Mauro, i a les 4 i 5 en directe a l'Enjoc TV, al Rubí, poble de Mafumet, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
2: No va poder ser el passat cap de setmana. La Pobla va fer la feina i va guanyar el Ciudad Cooperativa, però ni San Juan Atlético Moncada ni Martinenc van fallar, i el filial del Nàstic ja mira el play-off d'ascens a tercera federació que arrencarà aquest cap de setmana. La Pobla s'enfrontarà al Rubí en les semifinals, un equip que va aconseguir fer-se amb la sisena plaça en la darrera jornada. En canvi, els tarragonins s'han quedat a un sol punt de l'ascens directe. Tot i això, la il·lusió de la plantilla i el cos tècnic és màxima, així com la confiança, malgrat ser conscients de la complexitat d'aquest tipus d'eliminatòries. En parla Xavi Vilagut, tècnic de la Pobla.
3: Són partits doncs, una mica diferents, sobretot també per l'entorn, per l'ambient que hi haurà. I al final, doncs, pel tema també doncs, emocional, no? Al final portem dues jornades ja anteriors que s'han sigut partits molt d'aquest estil, no? I el que intentarem buscar és amb tot això, intentar doncs, ser nosaltres mateixos, seguim amb la identitat que ens ha portat fins aquí i amb això estem treballant en aquesta setmana.
2: El partit d'anada serà aquest dissabte a Can Rosés, al camp del Rubí, quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i en directe per la plataforma La Xarxa Més. La tornada serà dissabte vinent al camp de la Pobla.

0: Gràcies, Adrián. Bàsquet, important victòria de la penya ahir a Tenerife, que li dona ja matemàticament el bitllet per disputar els play-offs pel títol de Lliga ACB. Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt betinegre 98-100, que els assegura com a mínim la sisena plaça ja a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se entrenat només un dia, ahir, de fet, ahir al matí. Encara li quedaran 3 partits de joventut per tancar aquesta fase regular de ACB, 2 li quedaran al Jaio Post Lleida, que aixeta la permanència assegurada amb 12 victòries, però vol superar-ne 14. U Agulla de Ràdio, Sergi Guiu.
1: Amb la permanència a la butxaca i tenint encara 2 partits per endavant, el Jaio Post Lleida viu tranquil, conscient que l'objectiu principal de la temporada s'ha assolit. Així, a partir d'ara, el vestíbul Bordeus es marca diversos objectius per poder afrontar el que resta de competició amb motivacions suficients com per seguir oferint una bona imatge. La victòria davant el Gran Canària el passat cap de setmana va ser la 12a de la temporada i que marca una xifra rècord en els 2 anys del Jaio Post Lleida a l'ACB, després de les 11 aconseguides la temporada passada i de debut. Ara, un dels objectius dels quals parlàvem anteriorment és seguir fent més gran aquest rècord, ho comentàvem amb el capità Oriol Paulí.
2: Sí, per nosaltres ho és. Encara no hem parlat d'objectius, no? Normalment sempre ens posem petits objectius. Ara era la salvació, evidentment, però queden 2 partits en els que, com dius tu, podem fer història en la curta història del club. Però també crec que és important quedar com més amunt millor, no? Al final ara estem en una molt bona posició, crec que quedar 300 seria un molt bon objectiu per nosaltres i crec que aquest ha de ser d'aquí a final de temporada.
1: Si bé és cert que el Jaio Post Lleida ja té la salvació matemàtica i aquest diumenge juga a oferir una darrera bona imatge davant la seva afició, el Morabanc Andorra, visitant l'Espai Fruita Barris Nord aquest cap de setmana, necessita guanyar per seguir amb aspiracions de mantenir-se a la seva. El partit dona el tret de sortida diumenge a 1:15 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Encara en bàsquet, ja ho explicàvem ahir, la selecció catalana absoluta masculina tornarà a jugar un partit després de 3 anys. Serà el diumenge 28 de juny contra el Regne Unit al Nou Congost de Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Es tracta del retorn del conjunt català que no competia des de l'any 2023, que va plantar cara a l'Argentina en el centenari del bàsquet català amb una derrota per 88-94. Per la capital del Bages, acollir aquesta cita és un orgull i un reconeixement a la seva gran tradició en aquest esport. Escoltem el regidor d'Esports de Manresa, Anjo Valentí.
4: Doncs el proper 28 de juny a les 12 del migdia hi haurà un partit de seleccions a Catalunya contra Gran Bretanya i que doncs, de nou doncs, l'Ajuntament de Manresa i en aquest cas també en col·laboració de la Generalitat de la Conselleria doncs, hem demanat que es fes aquí a Manresa i amb la Federació doncs, hem lligat aquest acord que es farà doncs, això el 28 de juny a les 12 i per tant us esperem també en Gran Bretanya que tècnicament no sé si és un equip així all-star però té algun jugador NBA m'han dit, eh?
3: El rival de Catalunya, la Gran Bretanya, ocupa actualment la posició 44 al rànquing mundial de la FIBA i aprofitarà una estada de preparació en terres catalanes per jugar aquest maig, liderats pel base de l'Olímpia de Milà, Quinn Ellis. En els pròxims dies es farà públic el nom del seleccionador català i la convocatòria on es busca que el base del Masnou, Ricky Rubio, en sigui un dels grans reclams.
0: Gràcies, Jordi. En voleibol, aquest matí ha arrencat la fase d'ascens a la primera nacional femenina, que es disputa a Torredembarra i competeixen 2 equips catalans, l'anfitrió, el Sèvol Torredembarra, que ha començat amb bon peu, i el Sant Cugat C. I anem en directe al pavelló municipal Sant Jordi, on tenim el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs aquí a Torredembarra, com diem, bones notícies perquè el Sèvol Torredembarra s'ha estrenat amb victòria. Les torrenques s'han imposat amb molta claredat i per la via ràpida per 3-16-0 al Valdefierro Aragonès en el primer partit d'aquest torneig, aquesta fase d'ascens. Un partit en què han estat molt encertades en les sacades i també en els bloquejos. L'altre representant català és el Sant Cugat C, que està jugant ara mateix contra el Sant Tomera Murcià. De moment, bones notícies també, les vallesanes han aconseguit imposar-se en el primer set per 25-22. El partit ha començat molt igualat, amb alternatives al marcador. Després, les santcugatenques han aconseguit agafar un avantatge que han pogut gestionar fins al final. S'està jugant ara el segon set, en aquest cas amb avantatge per l'equip murcià, pel Sant Tomera, amb un 19-21, ara a favor, el Sant Cugat que recupera el servei. Aquesta tarda continua la competició, a partir de les 7, el Sèvol jugarà contra el Murcia, el Sant Cugat contra el Ciutadella.
0: Gràcies, Josep. Anirem seguint, com dèiem, aquesta fase d'ascens en la que competeixen dos catalans, el Cèbol Torredembarra i el Sant Cugat C. De moment, com dèiem, bones notícies. I en futbol sala, un últim punt abans d'acabar, avui jugar un partit de quarts de final de la Copa Catalunya masculina que enfronta Rubí i Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana. Ràdio Rubí, Sisco Lara García.
6: Esportiu Rubí i Canet miraran d'assolir l'última de les places que resta per a la final a 4 de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Aquest dijous a les 8 del vespre al pavelló de la Llana es disputarà l'encontre amb l'anfitrió, l'equip de tercera nacional, el conjunt rubinenc, davant d'un Canet que milita a la segona divisió B. Això sí, a il·lusió no guanya ningú a l'equip que entrena qui escoltem, el David Parrilla.
7: És un repte majúscul el que tenim dijous, és competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'Esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la Llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
6: S'ha fet una crida a través de les xarxes socials perquè donin suport tots els que puguin a aquest equip de cara a assolir aquesta fita que els portaria a una competició per enfrontar-se davant de Martorell, Indústria Santa Coloma, així com també Futbol Club Barcelona. El conjunt rubinenc arriba en dinàmica positiva, assegurant-se ja la tercera plaça en tercera nacional, i s'enfronta a un Canet, tot i ser de segona divisió B, que en els últims 10 partits de Lliga només va poder guanyar 2. En cas de victòria de l'Esportiu Rubí, entraria en una fase final i seria una fita històrica per doble partida, ja que coincidirien els nois per primera vegada amb unes noies que també han assolit l'accés a la final en el seu cas directe de Copa Catalunya.
0: Gràcies, Sisco, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Ai Mantric i l'Oriol Coromí en el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Ràdio Cardedeu 90.7.

Bon dia i bon dijous 21 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.

Dijous 21 de maig, avui amb molt futbol. Parlarem també d'aquesta final de la Champions femenina que arriba en només dos dies entre Barça i Lió, dissabte a les 6 de la tarda a Oslo. També haurem d'explicar la situació institucional del Lleida Club de Futbol, que fa només unes setmanes dèiem que es tenia la garantia de la continuïtat i ara torna a viure una situació límit amb la detenció del nou inversor per presumpte delicte d'estafa. N'estarem pendents i us ho mirem d'explicar des de Lleida. Com dèiem, molt futbol i també bàsquet, tornant a la part esportiva. Ahir victòria de la penya important per classificar-se ja matemàticament pel play-off. També tindrem waterpolo, futbol sala i handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: sopar de fi de curs en un restaurant de Castelldefels.
1: Hi va assistir tota la plantilla i el cos tècnic, acompanyats de la majoria de les seves parelles, a més del president Rafa Juste i el president electe Joan Laporta. L'únic que no hi va poder assistir va ser Fermín, que aquesta setmana ha passat per quiròfan per operar-se de la fractura al dit petit del peu dret i es perdrà el Mundial. El Barça tanca la temporada dissabte a Mestalla en l'última jornada de Lliga.
0: No s'hi juga res el Barça contra el València, el Barça ja és campió, sí que s'hi juguen alguna cosa a l'Espanyol i sobretot al Girona.
1: El conjunt perico ja ha aconseguit l'objectiu principal, la permanència, però encara té alguna opció remota de classificar-se per competició europea. Els blanquiblaus tanquen la Lliga rebent a la Real Societat. Qui s'ho juga tot és el Girona, que està obligat a guanyar l'Elx a Montilivi per mantenir-se a primera. El partit ha estat declarat d'alt risc per part de la Comissió d'Antiviolència i, per tant, el club no permetrà l'accés a la zona local del camp de gent amb vestimenta, símbols i elements d'animació del conjunt visitant. El Girona també ha informat que s'han detectat casos de revenda fraudulenta d'entrades i ja ha activat els protocols per impedir-ho.
0: N'estarem pendents i un últim punt de futbol. Ahir vam conèixer el primer campió d'una competició europea aquesta temporada.
1: L'Aston Villa d'Unai Emery es va proclamar ahir a Istanbul campió de l'Europa League, superant clarament el Friburg a la final per 3-0. És la cinquena Europa League que guanya el tècnic basc després de les tres sumades amb el Sevilla i la que es van dur al capdavant del Villarreal.
0: En bàsquet, la penya guanya a Tenerife i ja és matemàticament equip de play-off.
1: Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt verd i negre, 98-100, que els assegura com a mínim la sisena plaça a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se enfrontat només ahir mateix al matí. Encara li quedaran 3 partits al Joventut per tancar aquesta fase regular de CB.
0: Més bàsquet, el projecte del nou pavelló d'esports de Manresa ja pren forma.
1: L'Ajuntament calcula que s'acostarà uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, visita la ciutat i feia explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar el nou equipament del Congost. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant amb la Diputació de Barcelona i el Consell Superior, Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió a parts iguals. Inicialment, la proposta de l'Ajuntament era remodelar l'actual nou Congost amb una inversió de 20 milions, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé 2 temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats, molt a prop de l'actual estadi.
0: Ho anirem explicant i seguint aquesta obra en handbol. El Granollers Atlètic va guanyar ahir, es jugarà aquest dissabte a Oviedo, al ser l'any vinent a plata masculina.
1: El filial ballesà, campió del grup D de la primera estatal, va superar d'un gol 30-29 al conjunt asturià ahir en l'anada de l'eliminatòria d'ascens.
0: Dissabte, com dèiem, la tornada a Astúries, a Oviedo. Pel que fa al primer equip, Sergi Franco deixarà Granollers a final de temporada.
1: L'extrem dret i actual capità de l'equip d'Antonio Rama tanca una etapa d'11 anys al Granollers, amb qui va debutar el curs 18-19. Ha marcat 564 gols en 219 partits oficials. Franco marxa a l'RTB Basel Suís, on també hi juga el seu excompany, el granollers Marc Guàrdia.
0: En waterpolo, el Barceloneta va tancar una lligueta de quarts de final de Champions masculina perfecta, amb 6 victòries en 6 partits.
1: L'última, ja amb la primera plaça del grup assegurada, va ser ahir a Grècia, a la piscina de l'Olympiacos, 9-12. Els mariners ja saben que s'enfrontaran a les semifinals d'aquesta Champions en una Final Four que jugarà de l'11 al 13 de juny a Malta, el Ferencváros hongarès, segon del grup B. A l'altra semifinal es veuran les cares precisament Olympiacos contra Prorreco italià.
0: Abans, recordem, el Barcelona haurà de disputar la final de la Lliga, la Divisió Nord masculina, a partir d'aquest diumenge amb el primer partit, en aquest cas contra el Sabadell. I a la Divisió Nord femenina, avui podem tenir ja el primer finalista.
1: Amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu, el conjunt agarenc buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé dimarts, malgrat la derrota, al vigent campió d'Europa. Ahir es va jugar el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell amb victòria clara maresmenca per 13-6.
0: I en futbol sala, un últim apunt, avui es juga un partit de quarts de final de la Copa Catalunya masculina.
1: Duel que enfronta Rubí Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Aquest cap de setmana tindrem molt futbol i molt play-off. Carme, dissabte, Lliga Elit i Primera Catalana.
1: Doncs a les 4 i 5 de la tarda es podrà seguir a l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a la Tercera Federació Masculina entre la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet, des de Can Rosés. I quan acabi a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elit amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Peira.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem també més futbol.
1: Diumenge es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina. Al migdia, 2:15, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorable als del Baix Llobregat. I a les 6 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports L'Hospitalet, amb 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Dijous 21 de maig, 9 minuts gairebé passant de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè ja només queden 2 dies per a la final de Champions femenina, a que enfronta, insistim, Barça i Lió. 6ª final consecutiva per a un Barça que es vol consolidar com a millor equip d'Europa i treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan va perdre contra l'Arsenal a la final, un Arsenal que també havia eliminat el conjunt francès a semifinals. Aquest any va ser al revés, a les semifinals, el Lió va guanyar l'Arsenal i toca aquest clàssic del futbol europeu en categoria femenina després que el Barça eliminés el Bayern de Múnich, que a més té el morbo, hem anat recordant, que el Lió l'entrena ara l'exlorana Jonathan Giraldez, que fa 2 anys a Bilbao dirigia el Barça campió d'Europa contra el Lió amb Pere Romeu com a assistent. Avui l'equip Lorana viatja cap a Noruega i podem escoltar més protagonistes que han parlat abans de viatjar, en aquest cas pels mitjans del club, 2 futbolistes que tot sembla indicar, tot i que encara no és oficial, marxaran del Barça un cop acabi aquesta temporada. Les defenses són Navalla i Mapi León. Escoltem a la tarda al Maresmenca.
1: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de 2, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic, aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos-el també una altra vegada cap a casa.
0: I la central aragonesa Mapi León recordava la seva experiència en finals d'aquest tipus.
2: Las finales hay que jugarlas y hay que ganarlas. Y a veces se gana y a veces se pierde. O sea, al final, esto es el fútbol. O sea, tú haces y entrenas lo que crees que va a funcionar y luego llega el día de la final y te tiene que salir. Entonces nosotros trabajamos para que se acerque más o salga, o haya más probabilidades de que salga lo que queremos que salga. Cada año, cada final es una experiencia diferente, te da momentos diferentes, circunstancias diferentes y de todas tienes que aprender. Se suele aprender más de las derrotas.
0: Després de gairebé una dècada com a blaugrana, Mapi León ha estat en les 6 finals del Barça de Champions, que ha disputat el Barça guanyant a 3 i perdent a 3. 2 contra l'Olímpic de Lió. Recordem, però, que fa 2 anys a Bilbao ja es van girar les tornes i va ser les blaugranes que van guanyar les franceses a final, la final del 2024. Una Mapi León que definia així com se sentiria en cas de guanyar la d'aquest any.
2: Bueno, si ganamos la Champions yo me vuelvo loca, más de lo que estoy, pero me haría mucha ilusión. O sea, me haría mucha ilusión.
0: Com dèiem, aquest dissabte a Oslo, Noruega, aquesta final de la Champions femenina, 25-26, Barça-Lió a les 6 de la tarda. Demà a la tarda compareixerà Pere Romeu, a la prèvia just abans de l'últim entrenament a l'escenari del partit, acompanyat de 2 jugadores. Una en categoria masculina i el primer equip del Barça va celebrar els 2 títols aconseguits aquest curs amb un sopar, just abans de l'última jornada de Lliga, en què els blaugranes jugaran a Mestalla contra el València. Qui s'ho juga tot, ja ho hem anat parlant, és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elx a casa per mantenir-se a primera divisió. I l'Espanyol tancarà el curs també dissabte a les 9, ja amb la permanència a la butxaca i amb alguna opció remota de classificar-se per competició europea, per a la Conference League. En parlava als mitjans del club al lateral de l'Hospitalet, Omar Al-Hilali.
3: Es normal, al final lo hemos pasado muy mal y la verdad que nos lo merecíamos. Veníamos haciendo las cosas bien, pero no se daba el resultado. Y la verdad que bueno, muy contentos, pero hay que finiquitarlo este sábado. Ahora que hemos hecho 2 partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo? Hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, la afición. Y la verdad que vamos a por ello porque no tenemos otra mentalidad.
0: Un Omar que no renunciaba a la posibilidad de clasificarse para competición europea.
3: Está claro que se comenta. Al final, todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido y como te he dicho antes, hacer feliz a nuestra gente que creo que se lo merecen. Creo que nos merecemos también esta semana de tranquilidad, pero como te he dicho antes, hay que cerrar lo mejor manera posible y aferrarnos a esa posibilidad, aunque sea mínima, pues que la haya, pues hay que meterse ahí.
0: Dissabte a les 9. Demà seguirem parlant aquesta última jornada de Lliga Primera Masculina, Espanyol-Reial Societat, València-Barça i aquesta final per la permanència entre Girona i Elx. Més futbol, tornant a la categoria femenina, encara no ha acabat la Lliga F, però ja coneixem quin és l'11 ideal, que premia 5 blaugranes, Esmei Brooks, Ona Batlle, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Eva Payor, a més d'una altra catalana, la migcampista vagenca Paula Fernández, peça clau d'una Reial Societat que ha estat l'únic equip capaç de treure-li punts al Barça, tercer classificat i classificar-se per competició europea, per la Champions. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Paula Fernández s'ha convertit en una de les jugadores més destacades, amb més minuts i titularitats de l'equip Txuri-Urdin, consolidant-se com el motor de la Reial Societat al mig del camp. A més, ha sumat 3 gols i 4 assistències, tot i que la seva posició de migcampista organitzadora no la situa habitualment a prop de l'àrea. Ella rebia el premi que l'acreditava com a membre de l'11 ideal amb aquestes paraules.
5: Creo que es el premio individual más colectivo y creo que si me dan esto es de reconocimiento de todo el equipo, todo el grupo y que al final para mí es un premio colectivo, la verdad.
4: La bona temporada de la Reial Societat l'ha permès classificar-se per la Champions League de la temporada que ve a l'haver aconseguit quedar en tercera posició a la Lliga només per darrere del Barça i el Reial Madrid. De fet, la Paula destacava la victòria contra el conjunt blaugrana com el gran moment de la temporada.
5: Pues yo creo que el partido del Barça, que creo que fue un ejercicio de resistencia, porque al final es un equipo muy superior y creo que como equipo supimos estar juntas y la que tuvimos, meterla.
4: La Sanfruitosenca tenca, doncs, una gran temporada ja pensant en la següent, on a més disputarà la millor competició continental on trobarà els grans equips europeus.
0: Gràcies, Jordi. De nou en categoria masculina en el futbol de casa nostra, el Martinenc ha fet oficial avui mateix la renovació de l'entrenador del primer equip, Toni Carrillo, per al curs vinent. Carrillo, que porta 3 anys al Martinenc, ha aconseguit 2 ascensos l'any passat de primera catalana a Lliga Elite i aquest any, en parlàvem amb ell aquesta mateixa setmana, de Lliga Elite a tercera federació. L'escoltem en declaracions als mitjans del club.
6: Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar i jo estic molt, molt, molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar i la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
0: El Martinenc l'acompanya tercera com a campió d'aquesta Lliga Elite, també ho hem anat explicant al Sant Juan Atlético de Montcada, i veurem qui és l'altre equip que puja, en aquest cas mitjançant el play-off. Aquest cap de setmana comencen les semifinals. També jugarà la tercera federació el curs vinent el Mollerussa, que vol fer una passa endavant la temporada vinent. Ua, Uller de Ràdio, Sergi Guiu.
7: La tercera federació no fa ni 2 setmanes que ha posat el punt final i els equips que no competeixen la promoció d'ascens ja han activat el xip que els porti a configurar de la millor forma possible les plantilles de cara al curs vinent. És el cas d'un Mollerussa que ràpidament, de fet, abans i tot acabar la temporada, va renovar Manel Cazorla com a entrenador. Un tècnic en declaracions a UAU ens explicava que ja estan planificant el vestidor del conjunt del Pla d'Urgell 26-27 i que passen per renovar part del bloc actual.
8: El gruix gros serà d'enguany. Intentarem que es quedin els jugadors que nosaltres volem que es quedi i que entenem que es donin aquell nivell i tot el que no tinguem pues, ho haurem d'anar a buscar per incorporar. No serà fàcil perquè el mercat és difícil sempre, va ser difícil a l'hivern, pues, a l'estiu serà igual, però el club vol fer coses boniques, tenim les eines i les hem de poder.
7: De fet, el conjunt mollerussenc ja ha oficialitzat alguna renovació. La primera d'elles ha estat la del capità i golejador Jofre Graells, que seguirà vestint la samarreta del Mollerussa una temporada més. Al llarg del dia, el club oficialitza d'altres renovacions.
0: Gràcies, Sergi. Precisament a Lleida continua el terratrèmol amb el Lleida Club de Futbol, que es torna a trobar en una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació en uns dies després de la detenció del nou inversor per presumpte delicte d'estafa. Així ho ha manifestat avui l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
9: Les suspicàcies o les sospites és que hi pugui haver algú darrere que hagi enviat aquesta persona aquí amb una determinada finalitat, no sabem quina. Tampoc vull aprofundir en això perquè està sent objecte d'investigació policial. Jo he posat a disposició de les autoritats policials, mòbils, correus electrònics que ens hem intercanviat i tota la documentació per tal que l'analitzin i es pugui esbrinar amb quina finalitat aquesta persona ha vingut aquí per, i ho diré així, per enganyar-nos d'aquesta manera, perquè no té massa sentit si és que no ve per indicacions o per instruccions d'algú.
0: Un Marc Torres que parlava també del futur d'aquest club sense inversors. L'escoltem.
9: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. No tenim alternativa en aquests moments. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta i la resta de diners per tancar els acords.
0: N'estarem pendents d'aquest futur de Lleida Club de Futbol. Com dèiem, 2 setmanetes per aquesta data límit, el 5 de juny. En principi havia de competir la Lliga Elite després del descens d'aquest curs. En bàsquet, important victòria de la penya ahir a Tenerife, que li dona ja matemàticament el bitllet per disputar els play-offs de, pel títol de l'ACB. 98-100 van guanyar els verdinegres al Tenerife, en aquest cas, amb el debut del pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va notar 4 punts. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
10: Bon dia. El Joventut s'ha classificat ja matemàticament pels play-offs quan encara resten 3 partits per disputar-se. A més, el triomf a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga serveix perquè, com a mínim, la penya acabi en la sisena plaça. Ara queda saber quin serà el rival als quarts de final. Els de Dani Miret van viure un partit surrealista amb una primera part on no van defensar gens i el Tenerife, que va tenir la baixa de la seva estrella Marcelinho Huertas, va agafar 17 punts de renda. La penya va anar retallant mica en mica fins a arribar a un final a cara o creu. Cameron Hunt, desaparegut fins als minuts calents, va anotar la cistella per empatar i forçar la pròrroga. En el temps extra també es va mantenir la igualtat fins que en l'última acció Ricky va fer el tap al tir de 3 de Jaime Fernández. El partit va servir per veure el debut del francès Yanis Morin, que va jugar 6 minuts, va anotar 4 punts i va atrapar 3 rebots. Al final del partit, la sorpresa va ser quan Guillem Vives, en els micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona, va explicar que, tot i ser ja en el mes de maig, la penya encara no li ha dit res del seu futur i que entén que no compten amb ell. Escoltem-lo.
11: El que passa és que no sé res del club i, bueno, jo també he de mirar la meva situació per mi, perquè no podem estar maig i no saber res, i sí que és veritat que la setmana passada l'entrenador va dir que comptava amb mi, però és la primera notícia que tinc del club a maig i contem, doncs, que ens haurem de trobar en un altre moment o d'alguna altra forma, no ho sabem.
10: La penya té ara 3 partits més per acabar la lliga regular. Diumenge a Badalona contra el Burgos, dimarts contra l'Unicaja, el partit que es va suspendre al descans pels problemes amb el videomarcador. I la setmana vinent, dijous o divendres, a Fontajau contra el Bàsquet Girona.
0: Gràcies, Ramon. I encara en bàsquet, que cap de setmana tenim aturada la fase d'ascens de segona FEP, una pausa que sembla que li pot anar bé, per exemple, el Pujol Mollerussa, que la setmana vinent viatja a Badajoz per disputar la fase d'ascens definitiva. Tornem a 1 a 1, Lleida de Ràdio, Sergi Guiu.
7: L'equip del Palau segueix amb el somni de l'ascens a segona FEP després de superar el Navàs el passat cap de setmana i aconseguir un bitllet per disputar les decisives fases finals a Badajoz la setmana vinent. Abans, però, petita aturada competitiva per carregar forces. Una aturada que, segons el tècnic del Pujol Club Bàsquet Mollerussa, Marc Díaz, serà positiva per l'equip. Declaracions en aquesta casa.
12: Jo penso que és positiva perquè ara arribem ja amb les cames cansades, amb el cap també, que portem ja moltes emocions des de pretemporada, i la veritat que per recuperar l'equip aquesta setmana físicament, també per preparar amb més calma el cos tècnic aquests partits, penso que ens va bé tenir aquests dies per fer també feina de scouting, de vídeo amb els jugadors, de treball a pista i preparar bé cada un dels 3 partits, que al final són 3 finals i que haurem d'estar a un gran nivell si volem guanyar-li.
7: Tot plegat per afrontar una fase d'ascens molt intensa, els mollerussencs han quedat enquadrats al grup 1 i jugaran dijous vinent a 3:45 de la tarda contra el Velabàsquet Club Bàsquet Sueca. Divendres jugaran contra el Club Bàsquet Tres Cantos a la mateixa hora, i dissabte a les 8 del vespre tancaran la fase davant l'anfitrió Vital i la Mar Badajoz. Dels dos grups de 4 equips que competiran a Badajoz, el primer de cadascun d'ells pujarà a segona FEP. Els segons classificats es jugaran el tercer bitllet diumenge a les 5 de la tarda en un darrer partit decisiu.
0: Gràcies, Sergi. I en voleibol, aquest matí arrencat, ja tenim en marxa les fases d'ascens a la primera nacional femenina de vòlei, que es disputen a Torredembarra, i ho competeixen dos equips catalans, un en cada grup, de fet. L'anfitrió, el Sèvol Torredembarra, que ha començat molt bé, ara en parlem, i el Sant Cugat C, que també està jugant ara mateix. De fet, anem en directe al pavelló municipal Sant Jordi, on hi tenim el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
13: Bon dia de nou. Doncs segueix en directe aquest partit del Sant Cugat C al pavelló municipal Sant Jordi de Torredembarra contra el Sant Tomé de Múrcia. Estem al tercer set, ara mateix igualtat màxima amb un 12-12 al marcador. Abans, un set per a cada equip. El Sant Cugat sé que s'ha imposat en el primer, el Sant Tomer en el segon, en un emocionant final que s'ha acabat decidint per 27 punts a 29 a favor de les murcianes. És l'únic partit que queda en joc d'aquesta matinal en què ha començat aquesta fase d'ascens a categoria nacional. Recordem que el Sèvol Torredembarra s'ha imposat al Val de Fierro per un clar 3-0, 3-7-0, i tot just ara, fa uns minuts, ha acabat el partit del seu rival d'aquesta tarda. Del rival del Sèvol serà el Múrcia, que ha aconseguit imposar-se als salesians d'Elx per 3-7-1. El Sant Cugat sé que també jugarà aquesta tarda, ho farà contra el Ciutadella, que ha començat guanyant aquest matí 1-3 contra el Pamesa Teruel. Els dos partits d'aquesta tarda a partir de les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Josep. N'estarem pendents, evidentment, d'aquesta fase d'ascens que s'allargarà a Torredembarra fins diumenge. I en waterpolo, el Barceloneta va tancar ahir una lligueta de quarts de final de la Champions perfecta, amb 6 victòries en 6 partits, l'última ahir 9-12 a la piscina d'Olympiacos, que també serà, com el Barceloneta, evidentment, a la Final Four, que juga de l'11 al 13 de juny a Malta. El Ferencváros hongarès serà el rival a semis dels Mariners, a l'altra semifinal, Olympiacos Pro Reco. Abans, això sí, el Barceloneta jugarà la final de la Lliga, de la Divisió Nord masculina contra el Sabadell. I a la Divisió Nord femenina, avui podem conèixer el primer finalista amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu. El conjunt garenca busca donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé, tot i perdre el vigent campió d'Europa. I ells ha viscut el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell, amb victòria clara maresmenca, 13-6. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
14: El play-off de l'Estalpul Natació Sabadell femení ha començat com el del masculí, és a dir, amb derrota, en aquest cas, però ben contundent. 13-6 van caure ahir les de David Palma a la piscina del Mataró en el primer partit de les semifinals. El club va aguantar fins al descans amb l'empat a 4 en el marcador, però la represa es va desfer inexplicablement i va encaixar un dolorós parcial de 9-0 en contra, que va sentenciar aquest primer punt a favor de les maresmenques. Simone van de Kratz, waterpolista neerlandesa del club, creu que va ser una cuestión de intensidad.
15: Pienso que estamos jugando muy bien por dos cuartos, 4-4, y después, bueno, necesitamos jugar con más intensidad, con ya, más juntas también, porque ahora estamos dentro del agua, casi así, y no cerramos bien. Y yo pienso que cuando jugamos con ganas, con la intensidad, podemos ganar contra ella, seguro que sí, pero ese partido no es nuestro nivel, solo el viernes nos vamos al 100% y después miramos el resultado.
14: Era el sisè precedent entre tots dos aquesta temporada. L'Astralpol s'ha quedat sense marge d'error i demà mateix, a les 8 del vespre, haurà de guanyar tant sí com no a Can Llong per poder forçar el tercer i definitiu partit, que seria diumenge novament a Mataró. Your body moving around on me.
0: So close, I can feel you breathe. N'estarem pendents, evidentment, d'aquestes semifinals. Avui a les 7 de la tarda, com dèiem, aquest Terrassa-Sant Andreu, segon partit, el primer se'l van endur les andreuenques. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Raimon Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Thank you.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que engranteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
3: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
0: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial al Departament d'Educació, Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar aquest conflicte.
5: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
0: El govern promou una oferta pública de 500.000 de places per secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment aquesta convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans fa ja molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
0: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
6: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
0: I fem també un cop d'ull al temps, ara que la calor ha arribat, sembla que per quedar-s'hi. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar en els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se. Serà probablement la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern-Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
8: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant per exemple 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
8: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte. En la trobada d'ahir, el govern va convidar sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
5: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
9: Vostè que ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. Vostè, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
0: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
10: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí no arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
4: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant en la cerca d'una solució al conflicte obert.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A aquesta hora, a Tortosa, hi ha en marxa una manifestació que aplega un miler de persones. El seguiment de la vaga allà és del 60% segons els sindicats. Anem en directe fins a Tortosa. David Benito, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, esta és la tercera jornada de mobilitzacions dels docents aquí a les Terres de l'Ebre amb les mateixes reivindicacions. Una reducció de ràtios i un augment de salaris, entre moltes altres mesures. Els sindicats, els principals sindicats, USTEC i la CGT, consideren que estan bé i que estan a punt de negociar amb el Departament d'Educació i confien en aquest acord. T'ho ha dit Pau Urenya, portaveu d'USTEC a les Terres de l'Ebre.
12: Ara el que hem d'aconseguir és que aquesta negociació trenqui també els marcs de l'acord de març. Estem també convençuts de que hi ha possibilitats, de que hi ha diners. Nosaltres volem un acord amb cara i ulls, volem que el departament faci els deures. Nosaltres avui li presentarem una proposta, tant de salaris com d'inclusiva, com de ràtios, que creiem que és del tot viable i del tot acceptable.
11: La manifestació encara no s'ha acabat, de fet havia d'acabar a la plaça Barcelona, però finalment s'ha desviat i ha entrat dintre de l'Ajuntament de Tortosa. L'objectiu era que algú es reunís amb ells per traslladar les seues reivindicacions. Ara mateix estan reunits diferents representants dels sindicats majoritaris amb el tinent d'alcalde Jordi Jordan i també el portaveu de PSC Movem amb l'objectiu de que tots els grups municipals facin un acord perquè traslladin al Parlament de Catalunya les reivindicacions dels docents. Ara també la majoria de docents que estan esperant fora d'aquesta reunió i segueix l'ambient festiu amb un pícnic reivindicatiu.
0: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents del govern d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del Naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
14: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
13: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments a medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
16: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
17: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar i el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
15: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014 Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport del Sindicat Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
4: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària dels Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
18: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
4: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
0: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona només hores abans d'assassinar-la.
4: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutges com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que aquí el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
19: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80%, volíem dir, no denuncien aquestes agressions.
0: És un quart de tres, atenció a aquesta denúncia. La Global Sumut Flotilla assegura haver patit abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles tàser per part de l'exèrcit israelià durant la seva detenció en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia després de ser alliberats aquest matí i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seva Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
21: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
20: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des que es va recuperar la competència.
4: Dalmau ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
22: I per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
0: De fet, molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per tal de guanyar estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, el tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
24: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pots tenir-li amb interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
23: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
0: Anem ara fins a Barcelona perquè els bombers de la capital afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat pel brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
3: L'any passat, doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
2: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
0: Repassem altres notícies destacades del dia. Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi.
4: L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi que fan ús d'aquests espais de manera habitual. Xifra en 5.000 les persones que cada dia solien concórrer zones com el bosc urbà de Bollpelleres o l'entorn del Pi del Xandri o Torre Negra, on reclama que s'apliquin excepcions d'accés.
0: L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros.
4: Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora.
0: Passem avui també per Girona perquè la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva és positiva davant de la resposta de les institucions sobre el transport escolar a persones majors de 18 anys amb discapacitats. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Marc Guibas.
6: Els serveis territorials es comprometen a posar una solució davant la possible falta de transport escolar al curs següent de les persones amb discapacitat majors de 18 anys. Les famílies s'han reunit a través de la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva per demanar la continuïtat del transport escolar pels seus fills majors d'edat, després del comunicat del Consell Comarcal que advertia que el curs següent 34 persones quedarien sense accés. La reunió amb els serveis territorials celebrada aquest matí els fa ser positius. A més, les institucions els han comunicat que podran fer la inscripció del curs vinent mentre busquen donar una solució a les famílies.
0: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà.
4: Una edició que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
7: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
8: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què es reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
25: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur,
5: Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
8: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
7: Gràcies des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, assumir i aixecar la Champions. Cugat.cat, Joan García.
9: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
10: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
9: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
7: Gràcies des de Cugat Media, Joan García. Segona Federació, l'Olot ha anunciat la renovació del tècnic Roger Vidal, que afrontarà la seva tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa. També ha anunciat la renovació al Martinenc, que ha pujat a tercera federació, la renovació del tècnic Toni Carrillo.
11: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
7: I en futbol sala, avui a les 8 del vespre, Rubí i Canet es juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Propostes.

0: Ja són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que engranteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant de la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
3: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició, i vull que quede clar. I per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
0: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026. I tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial a Educació. Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos hi pot ajudar.
5: Que els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millora salarial ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
0: El govern promou una oferta pública de 500.000 de places per a secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment la convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans ja fa molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
0: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
6: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació.

0: Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, possiblement la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern-Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
4: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
3: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
5: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
3: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
2: Notícies en xarxa.
1: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
7: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
6: Vostè que ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. Vostè, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
1: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un miler de docents i de membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina per rebutjar la darrera proposta d'educació. Prèviament, al matí han tallat la Nacional 240 i la 7. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
8: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tarracó, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels serveis territorials d'educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Escoltem el portaveu d'USTEC a Tarragona, Noé Muñiz.
9: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.

0: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
1: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
0: La jornada ha acabat a la plaça de la Font davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 8:15 i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
2: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu, a més, que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
4: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
3: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
2: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. Es va fer concretament a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig del 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
6: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
7: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar i el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
5: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
2: Gràcies, Maite. No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
8: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
9: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
8: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
2: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que havia estat condemnat prèviament, tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la.
8: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
10: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
8: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
2: És gairebé 3:15, la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans alliberats aquest matí, siguin deportats al migdia a Turquia i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
12: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
11: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ara sí, 3:15, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors destinada al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
8: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
14: I per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
8: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposin d'aquests funcionaris.
2: I és que molts d'aquests municipis, especialment els més petits, ja fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
15: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
16: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pots tenir-li d'interinatge, doncs no has de, has de tornar a recórrer aquesta eventualitat.
15: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
2: A Barcelona, els bombers afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
18: L'any passat, doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos, aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària, requereix disciplina i respecte per les normes.
17: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
2: A les comarques de Lleida es concentra el gruix de la producció catalana de préssec i de nectarina, amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial, amb un creixement del 13% respecte del 2025. Eric López, des de Huawei Rei Lleida Ràdio.
19: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida, en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina, que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
20: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
19: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
2: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català. Se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà. Una edició, a més, que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i La Cluenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold. Roda de Berà Ràdio, Sònia Camí.
21: El FICAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
22: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, que l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa... comèdia un tema una mica tabú, però sí que és veritat que és un tema un punt tabú, i fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula. Llavors nosaltres, quan em va dir això, vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs vam dir, és que això és fantàstic.
21: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
2: I és moment per a la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
0: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio. Sergi Guiu.
1: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència de Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Joseph Edward Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
4: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
1: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
0: Gràcies. Des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que per cert negocia per renovar, somia amb aixecar la Champions. Cugat Media, Joan Garcia.
23: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
24: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
23: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
0: Gràcies, Joan Garcia. Des de Cugat Media, la segona federació, l'Olot ha anunciat avui la renovació del tècnic Roger Vidal i del seu cos tècnic, que afrontaran la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa a la tercera federació. Parlant de l'ascens del Martinenc, que ha pujat a tercera federació, el Club Barcelona ha anunciat avui la renovació del tècnic, de l'entrenador, de Toni Carrillo.
25: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinet, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinet és casa meva.
0: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya Masculina. David Parrilla és el tècnic del conjunt vallesà.
26: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
0: I en waterpolo, Pili Penya pot jugar avui el seu darrer partit com a jugadora en actiu si el Sant Andreu guanya el Club Natació Terrassa. El seu actual club serà el comiat de la jugadora que ho ha guanyat tot en aquest esport. Serà en el partit de semifinals del play-off al títol a la divisió d'honor femenina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Son las 3.
1: Nurat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc. Les escoltem totes dues.
4: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos. No?
5: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
3: I s'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. I estem pendents perquè hi ha una nova reunió aquesta tarda a les 4 entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Mentrestant, avui continuen les mobilitzacions al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment ha estat d'un 60%. I 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal a la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que serà, recordem-ho, el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin uns 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents del govern d'Espanya i Catalunya, i també dels reis. L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen amb la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora. I el Lleida de futbol, que torna a viure en una situació límit, el club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del nou inversor per un presumpte delicte d'estaf.

disco. And it ain't no country club either.

0: Son las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nova reunió hores d'ara entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja s'ha tramès de forma unitària. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar el conflicte.
3: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem pel nostre país.
2: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment és del 60%. I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles de ser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia i demà puguin tornar a casa. De fet, tot el món ha pogut veure les imatges d'aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difós el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrestos d'activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals i de tortura en la intercepció dels vaixells amb violència per part de l'exèrcit armat. I la Comissió Europea ha millorat la previsió de creixement d'Espanya per aquest 2026 en una dècima, fins al 2,4%. Tot i la guerra a l'Orient Mitjà i l'increment del preu dels combustibles, que s'ha moderat, això sí, a l'1,9% per al 2027. L'executiu comunitari estima que Espanya acabarà l'any amb una inflació del 3% per la pujada aguda dels preus de l'energia. Espanya és l'únic país de la Unió Europea que millora les previsions. I Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi. L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi. I avui s'ha presentat una nova edició, la 26a del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà. Una edició marcada pel cinema i la història amb rècord de participació.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la 10. Són les 5.
1: Nora.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els sindicats convocants de la vaga plantegen al Departament d'Educació un complement universal d'uns 500 euros mensuals al 2029 i 6.400 noves dotacions. USTEC, professors de secundària i CGT han plantejat una contraproposta al govern que inclou una millora salarial a través d'un complement universal per tot el col·lectiu, equivalent a 478 euros al cos de mestres i 544 per als professors de secundària. Això suposaria un augment del 6% pel que fa a la part que depèn de la Generalitat i del 4 des del 2027 al 2029. Són alguns detalls que es coneixen d'aquesta reunió que s'està duent a terme hores d'ara entre els sindicats i Educació. I el govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta.
4: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no?
3: I els bombers de Barcelona afronten la campanya d'estiu amb més recursos humans i materials i l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquesta ocasió, un total de 15 focs van cremar i una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada, recordem-ho, pel tancament de caretat arran del brot de la pesta porcina africana. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha admès a tràmit el recurs d'advocats cristians pel cas de Noelia Castillo, la jove que finalment se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març a Catalunya. Així ho ha assegurat la Fundació, que ha apuntat que el Tribunal investigarà si Espanya va vulnerar el dret a la vida de la Noelia i les garanties judicials del seu pare. Ha celebrat la notícia, per cert, i ha considerat que suposa una fita en la defensa del dret del fonamental de la vida, ja que aquest tribunal inadmet el 90%, ha dit, els recursos que se li presenten. I el Teatre Borràs ha presentat la nova comèdia de Sixto Paz, La promesa, que es podrà veure des de dissabte i fins a finals de juliol, amb text de Iago Alonso, Sílvia Navarro i direcció de Pau Roca. En el repartiment, alguns noms coneguts com Edu Buc, Edu Lloberes, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira.
5: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
6: Pecat Original,
5: un podcast de dues amigues, perquè sí, tornem a ser amigues parlant del que més els agrada.
6: Un orgasme al paradís, de l'última góndola privada i moltes coses més.
5: Avui toca parlar de cases i rossinyols.

0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Ja anava tocant fer un tema de la terra, no? De la nostra terra catalana.
2: Que és... Hi ha hagut queixes pel català. Hi ha hagut queixes pel català, pel castellà, pels anglicismes.
1: Sisplau. Stop.
2: Pels anglicismes.
1: Sisplau. Stop. Tots som un.
2: Sí.
1: No hi ha... No...
2: Ah, què?
1: Maco.
2: No,
1: global.
2: Però vull dir que... Bé, sí, que tocava un tema català, ens venia de gust, també.
1: Intentem repartir el millor que podem.
2: Sí, exacte.
1: I seguirem. Per això, avui toca el tema català. I per entrar-hi, començarem parlant de la morfina. Sé que sona molt random, ¿vale? Però ja veureu que té molta relació.
2: Per qui no ho sàpiga, és un medicament que va descobrir el farmacèutic alemany Friedrich Wilhelm.
1: Cada vegada millor, és que...
2: Perfecte. Wilhelm, de cop. L'any 1804.

0: És un opaci molt opiaci, molt fort, que rep aquest nom pel déu mitològic Morfeu, que és el déu dels somnis, total, que et deixava cau.
1: En aquella època, que era principis del segle XIX, no hi havia molta més opció per calmar el dolor, no? O sigui, tipus, si et trencaves una cama, no hi havia molt més a fer, no hi havia un ibuprofeno.
0: No, és que no cal una cama, un mal de
1: la
0: cap...
1: La regla.
0: Que... Exacte.
1: Clar, és que la regla és que jo no... O sigui, i jo, que sóc una persona que... em fa mal la regla, però o sigui, tinc altres persones, com per exemple tu, que et fa molt mal. Llavors penso, uau, o sigui, com ho feien?
0: Però creus que es punxava amb morfina, jo? Per la regla?
1: No ho sé,
0: segurament però... que no, perquè al ser una cosa de dones, no crec que ni tan sols...
1: Quin mareig. Bueno, és que no sé... I es va alertar doncs, que era un medicament perillós, no? pel que ara veurem, i encara així es va començar a receptar de forma totalment desenfrenada, o sigui, a tort i a dret, i... Ojo, que una de les raons per al que receptava la morfina era per superar addiccions.
0: Va ser tan així que la suma d'aliment de la morfina i de la xeringa van ser la droga del segle. Va començar a ser vist, de fet, com un problema moral. Tot i així, l'addicció era tan comuna que a finals del segle XIX estava molt popularitzada a les classes altes i fins i tot, això és bèstia, van crear els clubs de morfina, o sigui, com les assos, però de morfina.
1: Molt boig.
0: Què devia costar, també et dic.
1: Molts de diners. O sigui, però literalment era la droga de la classe alta, que ara mateix jo crec que trobaríem l'equivalent en una altra droga que potser tothom està pensant, però crec que encara ho estava més. Potser, no sé. O sigui, em recorda entre el tabac, saps que per un costat s'han normalitzat molt, o l'alcohol, però no sé, crec que es va arribar a uns límits molt forts, perquè també un dels llocs on es va popularitzar moltíssim va ser en els cercles femenins i sobretot en a la regió de França, no? I va ser tan així, és que és molt loco, que hi havia tallers orfebres, que és la gent tipus, que feia com joies, vale? O que feia les arquetes dels monestirs, tipus, que treballava amb argent, treballava amb or, o sigui, amb materials nobles, que van començar a fer uns estutxos...
0: És estutxíssim, això. És
1: molt fort, que ja et dic, es van posar molt de moda i en aquests estutxos hi havia tot lo necessari per drogar-te. I... inclús moltes d'aquestes dones en els guants, perquè abans era moda posar amb guants tot el dia, s'amagaven la xeringa a dintre i de tant en tant deien, ara vinc, anaven a fora, pinxacito i pa casa.
0: Com m'expliques també com fer una quedada com els clubs aquests de morfina o estar en el cercle femení i de cop ser zombis, vull dir, és que per això et quedes a casa.
1: És que totalment, o sigui, no trobo sincerament la gràcia.
0: Vull dir que al final no és una droga que t'activis, et deixa adormit, vull dir, no...
1: Sí, sí, o sigui que jo crec que, i depèn del grau que s'anés posant, és que no hi eren, saps, directament. I va arribar tot a un punt tan fort, per si no era suficient amb això dels estutxos, que hi havia burgesos, sobretot els homes, que portaven un bandatge permanent al braç amb una xeringa d'or clavada, vale?
0: Sí,
1: com si fossin diabètics. I molta gent, doncs, per suposat, va acabar morint de sobredosi, com no pot ser d'altra forma.
0: Un dels protagonistes d'avui, concretament en Santiago Rusiñol, va ser un dels burgesos de l'època que hi va estar profundament enganxat i d'aquesta addicció en va sortir molta producció artística que tu la veus i dius, està passant alguna cosa aquí.
1: Totalment. De fet, algunes d'aquestes pintures a vegades s'han utilitzat com a memes, les cares de les persones que hi apareixen. Però abans d'entrar en matèria, d'anar al torrón, que em diria jo, i a la Núria li encanta, uns 5 cèntims de qui era en Santiago Rusiñol, no? Perquè va ser un home que crec que s'ha de conèixer, la seva figura. Va ser un pintor i escriptor del modernisme català, sí, de la mateixa època que en Gaudí, vale? Perquè ens soni a tots i a totes, que va néixer en una família de Barcelona de molts diners. Formava part de la burgesia, que en aquell moment era l'alta societat catalana, i era el fill gran, cosa que ja hem après en altres capítols, sobretot el de Velázquez, que ser primogènit d'una família benestant implicava tenir responsabilitats. La seva, concretament, era seguir amb el negoci familiar, que no era ni més ni menys que seguir amb una colònia industrial que tenia la família, que en aquella època, segle XIX, revolució industrial, era molt comú que n'hi haguessin colònies, n'hi ha moltes per Catalunya, inactives, però hi són. coneguda popularment com Can Remisa.
0: Spoiler, va acabar sent de la Bohèmia, que no sé si saps que el nom de Bohèmia neix d'una regió txeca que es diu literalment Bohèmia.
1: En sèrio? Jo pensava que sortia a França.
0: No, després es va popularitzar a França, Catalunya i després a la resta de l'estat espanyol, però neix a una regió de Txèquia que es deia així. La seva família, òbviament, i menys sent el primogènic, no volien que ella es dediqués a l'art i a més sense treure-li rendibilitat en el seu moment, és a dir, viure de la Bohèmia, i va fer allò de papa vull ser artista. Amb els diners de la família va fer llargues estades a París, que en aquell moment es cuia com en tots els capítols, d'igual a l'època que parlem, però bueno, la crem de l'artisteu, i allà va conèixer Ramon Casas, d'aquí Armisenda Tranquil·la parlarem en breus.
1: I serà veritat.
0: Exacte.
1: Els seus problemes amb les drogues van començar poc després de començar a fer aquestes estades, perquè hi va haver un moment en què va caure. I la caiguda que va tenir va suposar un cop molt fort a la zona lumbar, que fins i tot el va deixar ingressat a l'hospital. De fet, es pensaven que la caiguda hauria tingut unes repercussions bastant greus, vale? O sigui, pel que donen a entendre els escrits, tipus, jo crec que es pensaven que s'havia quedat paraplègic, però no va, així, no va ser així. Es va quedar igualment ingressat a l'hospital i van veure que aparentment doncs, no s'hi veia cap problema, podia caminar bé, endavant. I li van donar l'alta al cap de dos dies. Però igualment continuava tenint mals molt i molt, molt, molt forts. I què li van receptar? Morfina.
0: Aquí és on comença la seva addicció i va pintar un dels seus quadres més famosos, més coneguts, que literalment porta el nom de la morfina. Com no podia ser d'una altra forma, òbviament. Trobem una dona estirada al llit amb camisa de dormir agafant-se amb la mà als llençols. A mi, encara que s'ha fet algun meme, em fa molta grima i... Sí, vas ser seguidora, que sí, de OT 2017, quan sí. La Noemí Galera dona sangre. És literalment aquesta...
1: Sí o no?
0: No ho has vist? És que ja t'ho buscaré, ens ho posarà el Pol en pantalla. Però sí, perquè com que ells no podien donar, estava donant ella, literalment és aquesta dona. Sí, és que té la mateixa cara.
1: Aquí un petit apunt abans de seguir amb el capítol, que jo crec que si algun dia treuen un trivial de OT 2017, aquí tenim 100%. A la presente guanyadora.
0: Bueno, conjuntament amb la Sara Luna, hem de dir.
1: Fort, fort.
0: Que o sigui... sap inclús quina cançó va sortir a cada gala, tant jo em sé les de la Maia, les dels altres no sé què van cantar.
1: Heu de fer un equip i si fan una Champions,
0: sisplau,
1: hi ha diners,
0: ens apuntem.
1: Aneu-hi, sisplau. Doncs, tornem al quadre i el que veiem, doncs, al final no és més que una dona de classe alta posadíssima, vale? El que no queda massa clar, però... és si Rossinyol està fent una denúncia amb aquest quadre. Recordem que moralment començava a ser mal vist, això de meter-se morfina, o s'està recreant en el morbo que pot donar l'espectador aquesta escena, no?
0: És perquè... que anava a dir o sigui, perquè el quadre es diu morfina, però si no...
1: Si es diu orgasmo,
0: claro,
1: no?
0: Exacte, vull dir.
1: Al final hi ha representada una dona amb els ulls tancats, amb una expressió totalment de plaer, amb la camisa mig baixada per la rigidesa del seu cos, i tot té un component i una miradeta eròtica innegable, que és una miqueta xunga. És com que la noia ens està expressant que ho està disfrutant moltíssim i nosaltres, doncs, ens limitem a observar-ho. Aquest tipus de representacions decadents de la dona... o sigui, que representa com en aquests estats que no serien òptims o no serien correctes ni per ser dona ni per l'època que era, es comença a posar molt de moda.
0: Penseu que era època de revolució industrial, comencen a créixer molt les ciutats i amb això també els espais d'oci comencen a ser nous, comencen els bars, els cabarets, cafès, etc. I llavors les dones comencen a aparèixer en aquests espais no com a sumisses, sinó com a treballadores, ballarines, prostitutes o senzillament com a dones soles, independents. I és una cosa que atrau l'atenció. Va ser un símbol de canvi i també de tensions socials que suposava doncs, aquest gran creixement de les ciutats.
1: A més, ara estem just dins del rovell de l'ou de l'època dels ismes, vale? Que hi van haver moltíssims. Tot això van ser un munt de tendències pictòriques que van aparèixer i convivien en el mateix moment. Les més conegudes, o que potser van causar un impacte més gran, van ser el realisme i el naturalisme, que és una tendència que, a part d'afectar a l'art manual, també va afectar a la literatura. Aquests artistes, dels que Rossinyol també bevia perquè va viure estades a París, representaven la vida tal com era i defensaven representar-la així, sense tapar com la duresa de la vida o inclús maquillar-la, com s'estava fent fins ara, no? Que tot es mitificava, tot era, uf, la bellesa màxima, etc, etc, no? Doncs van al contrari. Ell, però, Rossinyol, era més simbolista, no? Que és el contrari del que hem dit. Llavors, què vol dir? Que en vez d'agafar com la cruesa de la realitat, sí que és veritat que ho feia, però li agradava més portar-ho tot en una reflexió espiritual, inclús una miqueta... És que no, potser en el cas de Rossinyol, potser en el cas de Rossinyol no era tan fantasia, vale? Mm-hmm. Però sí que és això, que anava com més a l'espiritual. Tornem a parlar una vegada més de la Rosalia en aquest capítol. I tot aquest sentit que donava a les obres de presentar com un món decadent i al final malaltís, ho representava a través de la melancolia que provocaven, doncs, totes aquestes vivències de drogar-se, per exemple, a l'ànima, concretament, de les dones. Tot això, però, ho hem de sumar amb el factor de que per molts artistes, per molt del seu públic, no, que comprava aquestes obres, era molt morbosa aquesta imatge de la dona sola, de la dona viciosa i, sobretot, mostrar-la com la víctima de la vida moderna. I això... No sé si, bueno, si malauradament, no, perquè al final de que et vegin així, va estar sortint a tots els ismes, fossis simbolista, realista, cubista.
0: Sí, es podia haver pintat a ell, no? Vull dir...
1: Clar, perquè al final el drogadicte era ell.
0: Llavors... Exacte. Recordem que, com ha explicat abans l'Ariadna, el Rossinyol va patir una caiguda i això va ser el problema d'aquesta addicció a la morfina. Què passa? En aquell moment... Els mitjans mèdics havien avançat, però continuaven sent escassos, estem parlant del segle XIX, i no havien mirat si hi havia lesions internes per culpa de la caiguda. Què passa? El dolor va més, la morfina diària també, i amb la seva dona, o la seva dona decideix que han de buscar un tractament per fer un rehab, no? Una rehabilitació per addictes a la morfina.
1: Abans d'això, ell ja havia anat al metge pel dolor que tenia, perquè li estava quedant com crònic, no? I li van recomanar que anés als banys termals de la Garriga.
0: Que des d'aquell dia encara no s'han reconstruït.
1: Jo no he anat mai,
0: al segle XIX, ja t'ho dic.
1: Que fort. I que, o sigui, la Garriga, així com Cardedeu, era un poble d'estiueig per les persones de pasta de Barcelona, però, òbviament, doncs, a les termes no li va... L'aigüeta aquella... curar-li el problema no li va curar.
0: Què passava? Amb la caiguda no hi havia danys exteriors, però sí interns, i un ronyó li havia quedat molt danyat. El tema és que estava començant a tenir una fallada renal, un falló renal, perquè el ronyó estava en procés necròtic, que si no sabeu el que és, l'Ariadna es pot ensenyar la seva orella, que ja té un trosset.
1: Jo modernista.
0: Clar, què et va passar?
1: Mira, doncs... és que és fort. Vale, jo, quan era més adolescent,
0: fa 4 anys, vale?
1: Em vaig fer el piercing aquest d'aquí dalt, de l'orella, vale? Què passa? Que et diuen, no et facis el piercing aquest amb pistola, bueno, ni aquest ni caps. Què passa? Que els mitjans econòmics d'aquells anys...
0: Ariadna Carreño, vale? De 18 anys.
1: No eren els mateixos, òbviament, que ara. Llavors, fer-te el piercing amb agulla era molt car en ese moment, que ara ho penses, dius, bueno, tampoc tant, i fer-te la pistola doncs costava 10 euros.
0: Tu tornaries a fer en pistola. Si no t'hagués sortit això, ja ho saps.
1: Sí, si no m'hagués sortit malament, sí, però bueno. Total, que jo estava molt contenta amb el meu piercing, però me'l vaig canviar abans d'hora, aquí costen molt de curar, per... Me'l vaig canviar abans d'hora, jo, perquè jo volia un aro sí o sí, perquè estava de moda els aritos aquí, i vaig anar al Mercat Medieval de Vic i vaig veure un aro d'aquells allà en un tapete, o sigui que allò devia portar de tot, i vaig dir, clar que sí, aquesta és la meva opció. Me'l vaig posar i o sigui, se m'anava infectant. I va haver un dia que em feia molt mal, molt mal, molt mal, molt mal, tenia una bola de pus enorme.
0: La mama... Donen tots els detalls que...
1: La mama me la va petar i, o sigui, es va quedar negra. I se m'ha quedat com tatuat negre.
0: Que asco. Jo pensava que l'anècdota seria més curta, perdona.
1: He venit a hablar de mi libro. Seguim.
0: Total, que l'Ari ho té a un tros de l'orella que no et fa mal.
1: No.
0: Vull dir, no t'ha res, però el Santiago Rossinyol ho tenia al ronyó. Penseu que era una part del cos que s'estava morint, que s'estava podrint i que s'estava tornant negre. I això li devia fotre un mal que te cagues. Li van veure... el mal li va passar, li van aconseguir solucionar, no sé com.
1: Li van, o sigui, li van extreure el ronyó.
0: Tot el ronyó?
1: Sí, sí, ah. I es va quedar mut.
0: Mut?
1: Amb un ronyó.
0: Ah, vale. Pues li extreuen, però no li passa l'addicció, perquè al final estava addicta a la morfina, no a l'efecte, o sigui, no a l'efecte que li estava fent pel ronyó, sinó tot el que suposava, per tant...
1: 100%.
0: Sí, no se fumava.
1: Hem parlat molt de l'impacte d'aquesta droga en l'obra pictòrica de Rossinyol, però també ha fet quadres, no?, que no són pròpiament d'aquesta temàtica. N'ha fet el gruix de la seva obra pictòrica, són paisatges. Ara bé, hi ha una que és molt bonica, que està al MNAC, que és el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que està a Barcelona, que és molt xulo, que aneu-hi. Hi ha la majoria, o sigui, de tots els que parlarem avui, hi ha obres, saps? Podeu anar en directe, crec que els diumenges és gratis.
0: Ah, mira, perfecte.
1: Cultura. I aquesta obra concretament es diu Els Romans. I aquí hi veiem un home i una dona, que ell està recolzat sobre del piano, mirant a la dona així amb tendresa, i ella està tocant aquest piano.
0: Mira, és gratuït el primer diumenge de mes, de 10 a 3 de la tarda, i tots els dissabtes a partir de les 3 de la tarda.
1: Perfecte.
0: O sigui,
1: és un planazo. A part, està dalt de tot de Montjuïc, que llavors veus com totes les vistes de Barcelona, és com molt maco.
0: Total, parlàvem dels romans. En aquest quadre apareix un home que està documentat qui és, no ens ho inventarem, és un músic francès, concretament del París del moment, que es deia Eric Satie. Era un pianista molt famós que havia tocat al Chat Noir, que era un cabaret de Montmartre molt important per la cultura, arts i pensament de l'època, i allà es reunien tots els senyors importants del moment. Ella, encara que no hi ha la mateixa seguretat, no hi ha uns documents de Delft que ens diguin qui era, però és una teoria molt acceptada per tots els que han estudiat aquest quadre, aquesta obra, i es creu que és la Stephanie Nantes, que durant molts anys va ser la model de Rossinyol. No hi ha tampoc fets escrits que diguin que sigui la seva amante.
1: És que clar, jo crec que no podia ser la seva amant, en plan, si anava tot el dia posat de morfina,
0: exacte, bueno.
1: Jo crec que allò la palanqueta no la feia, saps el que vull dir? Però bueno, endavant. Però clar, al final també, no, era la seva musa, era el moment de la bohème, vull dir que no sé, que hi havia desenfreno total. Però no ho sabem. A part de ser un retrat que ens dona moltes pistes de l'època i de la classe social que estem veient, no? Per exemple, era molt comú i bastant important que tinguessis un piano de paret a casa, si eres de pasta.
0: Lo típic.
1: Total. Hi ha un joc de paraules amb el títol, que és Els Romans. A part de referir-se a l'amor que podem veure entre els dos representats, també parla de la cançó típica medieval, que són els romances. Si també és una època que els hi torna a cridar com el medievalisme aquest, no? O sigui, el romance és un gènere que era molt de juglars i coses així, per exemple, el Mio Cid crec que era un romance, si no m'equivoco, no us tireu a sobre meu, sinó, però bueno, que és com una literatura que és medieval. Llavors, en tota aquesta època de la Renaixença catalana, del modernisme, etc, etc, tornen a veure doncs, d'aquesta època medieval, així com els renaixentistes de l'imperi romà i de Grècia.
0: Santiago Rossinyol va ser un pintor, de fet, l'Ari el coneixia com a pintor, jo el coneixia més com a la faceta d'escriptor, periodista, etc. Va escriure l'Auca del Senyor Esteve, l'Alegria que passa, etc, etc. I va tenir moltes facetes. Per tant, va ser un grande de l'època, malgrat la seva forta addicció a la morfina, i va rebre també reconeixement per part del govern francès. Recordem totes aquestes llargues estades a París, i li van fer aquest reconeixement abans de morir, però ojo, que el 1931 el govern provisional de la República li fa un enterrament d'estat a Madrid, presidit pel president del moment, que era Manuel Azaña. O sigui, top.
1: Sí, sí.
0: De cop, la reina Elisabet d'Anglaterra es queda curta al seu funeral d'estat,
1: sí, sí,
0: comparat amb el del...
1: Al final, doncs, va ser reconegut a la seva època, i això està xulo. I un altre, que també ho va ser, en el seu moment, va ser Ramon Casas. Armisenda va per tu. També era un artista que venia de família de pasta, de burgesa del moment que hem estat parlant, i de fet vivia amb la seva mare a Passeig de Gràcia. O sigui que, ojo, cuidao. Casas va ser el modernisme pictòric, així com doncs, Gaudí i altres van ser d'arquitectura, perquè de fet va ser un dels instauradors d'aquesta tendència, no? D'aquesta moda, d'aquest art. I el tenir diners, doncs, va permetre's viatjar a París molt aviat. De fet, només hi va anar amb 15 anys. I, clar...
0: Que estem allà, parlant del segle XIX.
1: Allà, doncs...
0: Que no parlem d'ara per anar a París,
1: eh? Sí, sí, no. Vull dir que, clar, que havies de tenir molts diners, havies de tenir recursos i contactes allà, també, perquè tampoc era que fos París... O sigui, París era xungo en aquella època, vull dir... Hi havia de tot.
0: És que tots són rics, menys alguns, que ens encanten aquí, però tots són rics sempre.
1: Menys Vermeer.
0: Exacte, ja ho ha dit, ho ha dit. Eren molt amics en cases amb el Rossinyol i en el seu cas, el Rossinyol hem dit que tenia també aquesta faceta escriptora, el Casas era cartellista i feia vinyetes per revistes i diaris, tant franceses com per la revista catalana del moment, que era l'Avenç.
1: A mi se'm va desbloquejar...
0: Uf, literal, eh?
1: La temàtica de batxillerat. Sí, sí, 100%. Bueno, ja per a la uni, però batxillerat me'n recordo com el primer cop de sentir-ho i va ser uau. Abans hem parlat del Chat Noir, que era doncs, aquesta taverna, cabaret parisenca on es reunien els tops del moment. Bé, a Barcelona tenim l'equivalent i tant el Chat Noir com el que diré ara estan oberts avui en dia. Evidentment no tenen aquest vers. Sí, sí. I l'equivalent aquí a Barcelona és els quatre gats. Tot va de gats, ¿vale? Aquí, de repente, la figura de la noche, bueno. Una de les obres més famoses de Casas és aquesta, que potser us sona, que es diu Fi del segle XIX, o, com es coneix popularment, Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, perquè és tal qual el que veus, ¿vale? Apareixen dos homes, els que acabo de dir que eren amics, en un tàndem, que era un invent nou en aquella època, i, de fet, o sigui, ell agafa el tema del tàndem perquè era com molt fan del ciclisme. Ah, de repente, vale. Sí, sí. El cas és que ho va pintar perquè estigués exposat a la paret dels quatre gats, que és una reunió sempre amb els seus amics, i és una cosa que em sembla molt tendra.
0: És molt tendra. Deia l'Ari, tot va de gats perquè Chat Noir, no?
1: Ah,
0: vol
1: sí,
0: dir gat negre.
1: Perdona, és que pensat... per suposat. Sí, sí, perdó,
0: m'ha
1: gràcies.
0: M'ha costat a mi pillar-ho, dic, no sé. Una persona que també que va marcar molt la vida i la trajectòria de Ramon Casas va ser la Júlia Paraire. Vale. És molt raro estar dient noms en català de cop, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt raro. Un dia Ramon Casas estava assegut en un banc de la ciutat de Barcelona observant la gent passar per agafar inspiració, reflexionar la vida, etc. Que direu, tenia 80 anys? No, tenia només 39 anys. Vale. I en aquestes que se li creua una noia, una jove noia carregada de coses, era una venedora ambulant. Des d'aquell moment ell queda enamorat, com el Max Ernst amb la Leonora, i pel que ha passat a la història es diu que ella també.
1: La Júlia, que sorprenentment tenia 17 anys, venia loteria i flors pels carrers de Barcelona, com diria Charango, no? I per tant, pel que podem deduir de la feina, tenia uns orígens molt humils. Va començar sent model de cases, es van enamorar i es van casar el 1922, un matrimoni que mai va acceptar la família d'ell perquè era una vergonya casar-se amb algú d'aquesta classe i tampoc era massa acceptat pel fet de que es portessin 22 anys d'edat. Llavors això vol dir que aquí, en aquesta època, ja es començava a veure malament.
0: Menys mal, també et dic, i menys mal que era com d'ell, o sigui, la família d'ell que no ho veia bé, saps?
1: Sí, sí.
0: Perquè de normal no seria una cosa com comentada.
1: En els altres casos no.
0: Exacte, jo suposo que també era més pel seu origen humil que no tant per l'edat. Però la família de Ramon Casas amenaça amb tallar-li el grifo econòmic per tenir una musa d'origen humil que mai va ser acceptada tampoc pel seu grup d'amics, i això és fortíssim.
1: Sí, sí.
0: Vull dir que al final dius... I li van fer un boicot important, així que Casas decideix allunyar-se d'aquests amics i el 1907, abans de casar-se amb ella, pinta el quadre anomenat La Sargantaine.
1: Aquest quadre es troba al Liceu, o sigui que el podeu anar a visitar, i és una de les obres més conegudes de Casas, o que, si més no, reflexa molt bé aquest moment de la vida que estem explicant just ara, no? Molts anys es va pensar que la Sargantaine volia dir la sargantana, però no, vol dir la sargenta. Que és com els amics de Casas la veien o la definien, perquè segons ells, des de que estaven junts, doncs no li veien el pèl a l'artista. L'evolució del pintor també es pot veure amb els retrats que li va fent a la Júlia durant tota la seva vida, i que ara us posarem uns exemples, i van estar junts fins a la mort.
0: Ai, que bonic.
1: Sí.
0: I en el capítol d'avui hi ha lloc per una persona més que...
1: Esto se viene fuerte.
0: En principi no estava planificada perquè entrés i quan l'Ariadna el va posar va ser com, mare meva, o sigui, podríem estar parlant hores d'aquesta persona.
1: Concretament.
0: Per què no l'hem parlat abans? No és bonic el que explicarem, però...
1: Impacte.
0: Tot el que té d'història és Pecat Original. Sí, o sigui, sí. Aquest programa es va fer per casos com els d'aquest home.
1: Va com el dedin.
0: És un dels que més cringe us farà. Jo crec que l'home no estava bé, la seva cara fa bastant susto, i estem parlant de Carles Casagema. Casagemes, perdó.
1: És que a part com un nom ja com, o sigui, no el de Carles, Casagemes és com, ai, no sé. No sé, és raro.
0: Potser de cop és Casagemes, però...
1: No, perquè era molt català.
0: Val.
1: Ens tornem a trobar amb un noi que ve de la burgesia catalana, val? O sigui, avui és tria de burgesa. El seu pare, ni més ni menys, era el vicecònsul dels Estats Units a Barcelona i la seva mare...
0: Això no sabia.
1: Fora.
0: No em vaig quedar amb aquest detit.
1: Ara ja lo sabes. I la seva mare era la Lluïsa Casagemes, que va ser una compositora ja molt reconeguda en aquella època. Llavors, estem parlant de que Carles Casagemes no era un qualsevol.
0: Uh-huh. Així que igual que els altres dos, va fer el que li va donar la gana amb la pasta de la família i es va obrir un estudi a la Rambla i allà convidava doncs, els seus amics a fer vetllades literàries. Seria molt benvingut aquí a Cardedeu amb els clubs de lectura. Què passa al 1899? Que coneix a Pablo Picasso i es fan besties. Val? Això es pot donar una mica de pistes de com serà tot plegat, però no us espereu, perquè aquí hi ha un giro inesperado de guion que flipes. I al 1900, els dos junts se'n van a París.
1: Un apunt, mama, besties vol dir millors amics.
0: Ai, sí, perdó, igual que he pensat en cringe, que potser cringe.
1: Ah, cringe és que fa coseta. Ah,
0: sí, com que mires i... Oh,
1: sí. Era per aclarar, no? I ens trobem a un Picasso i a un Casagemes molt, molt joves viatjant al París del 1900 per primer cop, vale? A la seva vida. Llavors això era com... Uf. On s'instal·len? Doncs, com no, a una zona de Montmartre plena de prostíbuls i amb una activa vida nocturna. I allà Casagemes coneix a la dona que serà la seva perdició obsessiva i malaltissa a un nivell que ja veurem després...
0: Sí.
1: Que és la model Laure Gargallo, vale? Que era popularment coneguda com Germaine Pichot.
0: A part de ser model, ella era modista i també ballarina de cabaret, i el cas és que a l'apartament on dormien Casagemes i Picasso, abans havia estat un amic seu, un amic artista, que no parlarem avui, però podríem parlar de més artistes catalans, i en aquest cas era Isidre Nonell. El Nonell i la Germaine, quan el Nonell vivia allà, eren veïns i la Germaine li havia fet moltes vegades de model. Què passa? Que quan ells s'instal·len, doncs són veïns d'ella i el Casagemes doncs, s'obsessiona amb la Germaine.
1: Com hem dit abans, Casagemes no era una persona molt estable i si li sumes el fet de que allà no parava de donar-li a l'alcohol, cosa o sigui, va influir no, a que anés a més i que acabés perjudicant la seva salut mental. Es va obsessionar, com portem dient, moltíssim amb la Germaine, deia que estava molt enamorat i anava dient que estaven promesos, quan ni tan sols s'havien ni liat. Això a ella, doncs, òbviament, la frustrava molt i un dia es va riure de Casagemes en públic.
0: Què passa? Que aquí Casagemes comença un discurs toxiquíssim em suïcido si no vols estar amb mi, si no m'estimes, què faré sense tu, la meva vida s'ha acabat, com puc continuar, quan no eren res, ella a tot això no li fa ni punyetero cas, i ell diu, vale, doncs deixo de pintar i se tira a les drogues i a la morfina, a l'alcohol i a la morfina. Llavors, aquell any, per Nadal, el Picasso, que recordem que eren superamics, diu, he de fer alguna cosa.
1: Anem remarcant-ho, que eren superamics.
0: Eren superamics, potser és amb l'única persona que es va portar bé, direm, perquè era un home, i diu, vale, me l'emporto a Màlaga. Què passa? Que estan a Màlaga, ell no remonta, el Picasso torna a Barcelona i el Casagemes diu, vaig a tornar a París, que vaig a fer la meva gesta d'amor més important de la meva vida.
1: Spoiler, les grans gestes d'amor a París, per molt que es digui a les pel·lis, mai surten bé per experiència.
0: Perfecte.
1: 100%.
0: I així va ser, no va sortir bé. No és que va anar pintant un pont, te amo, sinó que el 17 de febrer de 1901, Casa Gemes convoca a tots els seus amics al Cafè Lipòdrom del Boulevard del Chicli, Clichy, ¿vale?
1: El cielo está enladrillado, sí. ¿Quién lo desenladrilló?
0: Jo vaig buscar

0: va girar l'arma cap a ell i es va disparar al cap. No va morir a l'acte, però sí un dia després a l'hospital Bichat amb 21 anys.
1: 21 anys? És que parlem de tota la història. Jo pensava que tenia 30 pico i no, de cop té 21 anys. Fortíssim. Què passa? Que Picasso, com hem dit, eren molt amics, queda molt afectat. Podem veure la relació que tenien el Casagema se'ls mata ell i el Picasso matava les seves amants. I moltes de les seves obres d'aquest moment hi trobem retrats de Casagemes. I hi ha una cosa super turbia, perquè no només hi ha retrats de Casagemes, sinó que hi ha retrats de la mort. O sigui, literalment hi ha un quadre que és Casagemes en su ataúd.
0: Fortíssim. És molt creepy. És,
1: o sigui,
0: molt
1: si la
0: creepy.
1: Cara del Casagemes ja feia cringe, o sigui, ja feia com rebuig,
0: sí.
1: Imagineu mort. És que no té... O sigui, no entiendo.
0: Però encara no ha arribat al girito final, ¿vale? Que, ojo, cuidado, si ja no és forta la situació, imagineu-vos. Hem portat repetint i repetint que eren molt amics Picasso i Casagemes, no? Doncs, a la que mor Casagemes, Picasso torna a París i amb qui va començar una relació amorosa? Amb la Germain.
1: Fortíssim! O sigui, és que... Dius, hola, no eren d'amics.
0: Amb el culo torcido, ja us
1: no,
0: ho dic.
1: No, vaig a pintar quadres, l'època més depressiva de la meva vida. Pinto de color blau, ets un hijo de la tremenda.
0: Sí, sí, pi.
1: Sí, exacte, anava a dir, però he dit, stop, stop.
0: Com que Casagemes sempre ha estat a l'ombra d'aquesta amistat, no? Perquè al final el seu amic era Picasso, mai s'ha valorat la seva obra com a tal i només se'n parla del que va passar en aquell cafè i d'això, d'aquesta amistat. Però realment era un bon pintor, aquest noi. El que passa és que, degut a la seva curta trajectòria professional i de la vida en general, doncs ha quedat molt poca producció. Una de les seves obres va ser Casa de Cites, que, com bé diu el nom, és un dels llocs que va poder explorar més estant a París.
1: Exacte, i és que s'hi representa l'interior d'un prostíbul. Les noies de davant estarien esperant nous clients, la parella que està al sofà de darrere estaria a punt d'intimar, etc etc. El cas és que, a diferència del que hem vist amb Casas i Rossinyol, Casagemes dibuixa unes figures més quadrades, no?, tirant cap al cubisme.
0: Dóna una sensació d'esbós, però tot el quadre està molt ben equilibrat, tant el primer pla com el segon, com els colors, tot.
1: Dóna molt la sensació, totes aquestes obres, d'una bohèmia catalana fosca, quan en teoria la bohèmia catalana de Casas, de Rossinyol, etc., és una bohèmia daurada o rosa, perquè tenien pasta, o sigui, es divideix en dos períodes, diguem, la bohèmia negra i la daurada i rosa, però...
0: Imagineu-vos la negra.
1: Clar, és que literalment anava a dir d'arc, però no he vist això, o sigui que no sé.
0: Però a mi, mira, no sé, per mi tenia un puntillo, tu. O sigui, menys per la part tòxica, els ambients aquests d'absenta, saps, llocs plens de fum...
1: Ah, uau, sí, increïble.
0: Que jo no, o sigui, jo no m'hi meteria, no? Però vull dir que m'agradaria com observar, saps, com era, com parlaven, no sé.
1: L'olor de tots allà fumant i fotent-se de tot.
0: Ni una barbacoa.
1: I a més que no es dutxaven amb freqüència, ni tan sols si es dutxaven. Pitjor que la casa de Leonora Carrington, ho de ser, ja t'ho dic.
0: Ai, és que... En fi, deixeu-nos a comentaris quin dels artistes dels que hem parlat us ha agradat més, si coneixíeu alguna d'aquestes històries,
1: etc. Si a part de l'Isidre Nonell en teniu altres que podem parlar en una tercera temporada.
0: Alguna dona, també.
1: Exacte, i com sempre, si no us han explicat un mite, una llegenda, doncs quan aneu a veure un quadre, una escultura, el que sigui, us ho inventeu vosaltres o comenceu a explicar i així doncs nosaltres tenim alguna cosa per explicar-vos.
2: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro, amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

Estàs escoltant Ràdio Cardedeu. Don't tell the

0: Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents en la reunió que mantenen des de les 4 de la tarda d'Educació i els sindicats convocants de la vaga per intentar desencallar el conflicte. Els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat de la reunió amb Educació en una hora després que hagués començat. Les tres organitzacions han explicat que s'hi estava parlant només inclusiva, tot i que la convocatòria aquest dijous era per abordar el tema dels salaris. Vostè ha decidit quedar-se fins al final de la trobada per fer les seves valoracions. Els sindicats han plantejat al departament una contraproposta que passa per un complement universal d'uns 500 euros mensuals el 2029 i 6.400 noves dotacions. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Ho ha anunciat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
2: Actualment a Catalunya el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. Molts municipis catalans, els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. És el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès. La mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari interventor. Que es creïn aquestes places podria portar molta estabilitat. Escoltem Josepa Figueres, que és la seva alcaldessa.
4: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li amb interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
2: I l'augment d'expedients de regulació d'ocupació del zero deixa prop de 3.000 acomiadats entre el gener i l'abril a Catalunya, un 36% més que els registrats en els 4 mesos de 2025. Són dades recollides avui per l'Observatori de Treball i Model Productiu que s'han publicat. I el Consell Comarcal d'Osona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona han arribat a un acord per evitar el tancament del monestir romànic del segle XI de Sant Pere de Casserres. En els últims 3 anys, l'ens supramunicipal ha intentat fer front al dèficit que només el 2025 es podia xifrar ja en 100.000 euros i assegurava que es trobava una situació límit. L'espai era a la ruïna després de segles d'abandó fins l'any 1991, quan el Consell va decidir arranjar-lo.
5: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la veu. Són les 7.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant. Jordi Fortià.
3: Serà possible gràcies a l'acord entre PSC i Comuns signat avui, després del pacte amb Esquerra. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta, però la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha anunciat reunions bimensuals de seguiment.
4: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
5: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords.
1: Educació i sindicats s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials.
3: Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat a la reunió d'avui hores abans d'acabar. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, adverteix, però, que les mobilitzacions continuaran si demà no s'aborda la millora dels salaris.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris interventors per al conjunt de les administracions catalanes.
3: A l'Ajuntament de Montblanc, a principis d'any, van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern.
1: Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
7: L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
8: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim l'interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació podríem dir que se'ns ha ajudat sempre, però ara amb aquesta competència ja pròpia és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat.
1: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
3: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
1: Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
9: La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de cloenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
10: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa, potser, un tema una mica tabú.
1: I en esports, Toni Castro, el Lleida Club de Futbol, torna a viure una situació límit.
11: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. L'inversor francès, que havia de salvar el club, ha resultat ser un estafador i ha estat detingut pels Mossos. Ara el club té fins al 5 de juny per saldar els deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social i evitar així la liquidació de l'entitat, tot i que des de Lleida no són gens optimistes.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, el temps està sent ja amb trets d'estiu a moltes comarques. Només en alguna vila molt a prop del mar la temperatura s'ha quedat per sota dels 22-23 graus al llarg de les últimes hores, però gran part del país ja ha passat d'aquests 25-27-30 graus. Fins i tot hem fregat ja els 35 graus a la Ribera d'Ebre i en alguns racons del Segrià. Per tant, un estiu total i de moment amb molt pocs núvols. Alguns han crescut al Pirineu, però no arribaran a deixar ruixats. Aquesta matinada i demà al matí es formaran boires cap a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i al matí despertarà suau. I atenció, perquè el divendres a la tarda les boires costaneres, sempre molt arrapades a mar, estaran més situades cap a la Costa Brava. Allà frenarà la temperatura, però a la resta del país l'ambient continuarà sent càlid, fins i tot encara més calorós que avui. Déu-n'hi-do, mes de juliol. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hores ara a l'autopista del Vallès, a la C58 hi ha retencions de Sant Quirze del Vallès a Sabadell en sentit sud per un accident que ja no talla cap carril, i també cua entre Badia i Sabadell en sentit nord. A la mateixa C58 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A l'AP7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Poble Nou al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i també retencions d'Esma Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern aprovarà demà en un Consell Executiu Extraordinari els pressupostos per enguany, que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant.
4: Ha estat gràcies a segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació definitiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el Pacte Palau, un acord que inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel Pla de Barris, i compartir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, l'ha advertit que l'acord no és un xec en blanc.
0: Un cop aprovats per l'executiu, el govern els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, probablement, la primera quinzena de juliol. Mont Carvajal.
5: Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
6: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
5: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
7: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
5: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, Educació i Sindicats, s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no tant en els augments salarials. Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. Anem a saber-ne l'última hora, però Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
8: Bona tarda. Sí, fa tot just mitja horeta que els sindicats acaben de sortir de la reunió amb la consellera. Una trobada on part d'aquests sindicals, CGT, Intersindical i COS, han marxat a mitja conversa perquè avui no es plantejava parlar dels salaris per part del govern, punt principal que reclama el col·lectiu. La consellera ha manifestat que necessiten més temps per poder aprofundir en la contraproposta que els han presentat tot just aquest matí. Del que sí s'ha parlat, per tant, és de les dades i informes de l'escola inclusiva, un altre dels punts claus de la seva demanda.
9: si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
8: Recordem que la seva contraproposta demanant un increment del complement universal per a tots els col·lectius de 500 euros al mes al 2029 i un increment també de la plantilla fins a assolir 6.400 noves dotacions, elements que s'estan estudiant.
10: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic, doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
8: Amb tot, demà es tornaran a reunir a les 12 del migdia i esperen llavors poder parlar de salaris. Les manifestacions, per això, continuen en peu.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. Sentíem les paraules de la líder d'Ustecs, Yolanda Segura, i del secretari d'Educació, en aquest cas d'Ignasi Jiménez. Qui ha demanat, de fet, que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
4: Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies a les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
11: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
4: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant a la cerca d'una solució al conflicte obert.
0: Mentrestant, però, continuen les mobilitzacions. Avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, més d'un miler de docents i membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina. Prèviament al matí han tallat la Nacional 240 i la 7, Radio Ciutat de Tarragona.
12: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels Serveis Territorials d'Educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Escoltem el portaveu d'Ustec a Tarragona, Noé Muñiz.
13: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
12: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
13: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
12: La jornada ha acabat a la plaça de la Font davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 7:45 i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
0: L'Audiència Nacional ordena l'embargament d'una part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero per la seva imputació en el cas Plus Ultra.
4: El jutge José Luis Calama també ha donat ordre de bloquejar comptes a les filles de l'expresident del govern espanyol. El magistrat ha adoptat aquesta decisió a petició de l'Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. Calama ha acordat el bloqueig de saldos de comptes de José Luis Rodríguez Zapatero fins al límit de 490.780 euros. Aquest és l'import que l'expresident del govern espanyol hauria rebut provinent de la societat Anàlisis Relevante, empresa que està en el centre de la investigació.
0: A Catalunya, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
4: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment els municipis petits.
14: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
0: Entre aquests ajuntaments hi ha el de Montblanc, que a principis d'any van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
15: L'Ajuntament de Montblanc es va quedar al febrer durant 3 setmanes sense secretari ni interventor, dues de les figures clau perquè qualsevol ajuntament no quedi paralitzat. La publicació al BOE dels nomenaments d'aquests càrrecs va trastocar molts consistoris locals d'arreu del territori. Ara que la Generalitat ha anunciat l'aprovació de la convocatòria de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
16: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara, amb aquesta competència ja pròpia, és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat. No tenir un tècnic de la Diputació un dia a la setmana, 2 dies a la setmana, sinó tenir un tècnic durant les hores per poder desenvolupar les seves funcions. Per tant, considero que és una molt bona notícia pel món local.
15: Aquesta convocatòria, però, no exclou la capacitat que tota habilitat nacional té d'escollir el seu destí, la qual cosa podria tornar a desmuntar l'estabilitat del personal de l'Ajuntament de Montblanc.
0: I també en política local, l'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Olot FM.
17: Un 91,1% dels comerços d'Olot analitzats compleixen la normativa lingüística del català. Aquest és el resultat de l'estudi que s'ha impulsat des de les regidories de la llengua catalana i de comerç de l'Ajuntament d'Olot i que ha comptat amb la participació de Dinàmic i el Consorci per la Normalització Lingüística. La xifra positiva s'ha incrementat respecte a la primera fase d'anàlisi. En total s'ha acabat analitzant com actuen més de 600 comerços amb relació a aspectes com l'atenció al client, la retolació, la cartelleria o elements publicitaris. Susana Pagès és regidora de la llengua catalana.
18: Perquè a vegades posem en valor aquest 3,9% que no ho compleix, no? Però en aquest cas, ostres, tenim un 96,1% que sí, no? I també poder reconèixer la gent que sí que ho fa bé.
17: D'aquest 3,9% de comerços que no compleixen amb la norma, en total 26, la meitat són supermercats i bars, però també hi ha barberies, basars i botigues de telèfons mòbils. La mancança majoritàriament presentada era en relació a l'atenció al públic, seguida de la cartelleria, i en menys mesura, material publicitari i la retolació. Durant el pròxim ple s'aprovaran les sancions que aniran d'entre els 300 i els 3.000 euros.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a aquesta hora una nova protesta, en aquest cas a la plaça Sant Jaume, a Barcelona, per condemnar el darrer crim masclista ahir a Figueres i reclamar més protecció per les víctimes. Mentrestant, el detingut passa avui a disposició judicial.
4: El cas ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia una ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Carlos Pasqual, magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona y que el caso Figueres es excepcional.
19: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Pasqual admet que cal insistir treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien les agressions.
0: I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, han estat deportats via Turquia i s'espera que demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé.
20: La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12 de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
21: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt,
1: que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
20: Els activistes ja alliberats han volat aquest migdia a Istanbul i passaran la nit i demà es preveu que volin fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medul·la. Maite Polo.
21: El primer trasplantament de medul·la a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
22: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
23: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar i el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
21: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: No deixem la sanitat, però més en l'àmbit laboral. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
4: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
24: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
4: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
0: I en cultura, la 26a edició del Festival Internacional de Cinema en Català estarà marcada pel cinema i la història. Burundaga, de José Corbacho, inaugurarà el festival el proper 5 de juny i s'allargarà fins al 13. Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
25: El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fagengol presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
26: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa comèdia un tema una mica tabú. Fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula, llavors nosaltres quan em va dir això vaig llegir el guió estava lliure de drets i aleshores nosaltres doncs vam dir és que això és fantàstic.
25: També destaca el premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça vola en aquests moments cap a Oslo, on dissabte disputarà la final de la Champions femenina de futbol contra l'Olympique Lyonnais. Les blaugranes, que busquen el quart títol continental de la seva història, estan viatjant amb Irene Paredes, que no s'entrenava amb el grup ahir, i també amb Caroline Graham Hansen, que ha completat ja dues sessions amb normalitat després de dues setmanes fent treball específic per problemes físics. Demà a la tarda s'entrenaran a l'escenari del partit de la gran final, un Barça que viurà a la capital noruega la seva setena final de la Champions, la sisena consecutiva davant de l'equip a qui ja va derrotar la final de Bilbao el 2024. Una de les jugadores del Barça Oslo és la futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, que es prepara per viure la seva primera final de la Champions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, somia a aixecar la Champions. Cugat Media, Joan García.
5: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
6: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
5: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
2: El Lleida Club de Futbol torna a viure una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric no inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. Així ho ha explicat avui l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
7: Les suspicàcies o les sospites és que hi pugui haver algú darrere que hagi enviat aquesta persona aquí amb una determinada finalitat, no sabem quina. Tampoc vull aprofundir en això perquè està sent objecte d'investigació policial. Jo he posat a disposició de les autoritats policials, mòbils, correus electrònics que ens hem intercanviat i tota la documentació per tal que l'analitzin i es pugui esbrinar amb quina finalitat aquesta persona ha vingut aquí per, jo diria així, per enganyar-nos d'aquesta manera, perquè no té massa sentit si és que no ve per indicacions o per instruccions d'algú.
2: Encara en futbol, a la segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació de l'entrenador Roger Vidal. El martinenc, que ha pujat a la tercera federació, també ha renovat l'entrenador Toni Carrillo. I dos apunts per acabar, l'Ali en futbol sala. Ara a les 8, Rubí Canet ha jugat la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina. I en waterpolo, ara a dos quarts, comença el Terrassa Sant Andreu. Segon partit de semifinals del play-off pel títol de la divisió d'honor femenina. Si el Sant Andreu guanya, serà finalista i, per tant, serà el comiat de Pili Penya, jugadora del Terrassa.
0: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
8: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant. Jordi Fortià.
2: Serà possible gràcies a l'acord entre PSC i Comuns signat avui després del pacte amb Esquerra Republicana. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta, però la líder dels Comuns, Jessica Albiach, ha anunciat reunions bimensuals de seguiment.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi. Això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
4: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords.
0: Educació i sindicats s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials.
2: Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat a la reunió d'avui hores abans d'acabar. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, adverteix, però, que les mobilitzacions continuaran si demà no s'aborda la millora dels salaris.
5: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes.
2: A l'Ajuntament de Montblanc, a principis d'any, van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern.
0: Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
6: L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
7: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara amb aquesta competència ja pròpia és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat.
0: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà.
2: Que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
8: La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de cloenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
9: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que comèdia un tema una mica tabú.
0: I en esports, Toni Castro, el Lleida Club de Futbol, torna a viure una situació límit.
10: L'inversor francès que havia de salvar el club amb 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador i ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. Ara el club del Segrià té fins al dia 5 de juny per saldar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar així la liquidació de l'entitat.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. El temps està sent ja amb trets d'estiu a moltes comarques. Només en alguna vila molt a prop del mar la temperatura s'ha quedat per sota dels 22-23 graus al llarg de les últimes hores, però gran part del país ja ha passat d'aquests 25-27-30 graus. Fins i tot hem fregat ja els 35 graus a la Ribera d'Ebre i en alguns racons del Segrià. Per tant, un estiu total i de moment amb molt pocs núvols. Alguns han crescut al Pirineu, però no arribaran a deixar ruixats. Aquesta matinada i demà al matí es formaran boires cap a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i al matí despertarà suau. I atenció, perquè el divendres a la tarda les boires costaneres, sempre molt arrapades a mar, estaran més situades cap a la Costa Brava. Allà frenarà la temperatura, però a la resta del país l'ambient continuarà sent càlid, fins i tot encara més calorós que avui. Déu-n'hi-do, mes de juliol. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la Ronda Litoral de Barcelona, la B10 i retencions de Poble Nou al Port han sentit Llobregat per un accident que talla un carril. A la mateixa ronda hi ha retencions d'Esma Franca al Port i a Bon Pastor han sentit Besòs. Pel que fa referència a la ronda de dalt, hi ha retencions de Diagonal a Horta han sentit Besòs. I pel que fa referència a altres incidències, a la C58 a l'autopista del Vallès i a Quart de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona i l'Antitud a Badia del Vallès han sentit nord, han sentit Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
13: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprovarà demà en un Consell Executiu Extraordinari els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant.
2: Ha estat gràcies a segellar...

0: La primera quinzena de juliol, Mont Carvajal.
1: Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
2: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
3: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
1: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, Educació i Sindicats, s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials. Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. Anem a saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, tot just els sindicats han sortit de la reunió amb la consellera, una trobada on part dels sindicats, CGT, Intersindical i COS, han marxat a mitja conversa perquè avui no es plantejava parlar dels salaris, punt principal que reclama el col·lectiu. I és que la consellera ha manifestat que necessiten més temps per poder aprofundir en la contraproposta que els han presentat aquest matí. Demà, a les 12 del migdia, es tornaran a reunir i esperen poder parlar dels salaris. Així ho ha manifestat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
5: Del que sí s'ha parlat és de les dades de l'escola inclusiva, un altre dels punts que reclamen els sindicats. Tot un seguit d'elements que s'estan estudiant per arribar a un pacte just, segons ha dit el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
7: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic, doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
5: Amb tot, les manifestacions continuen en peu i fan una crida a tot el col·lectiu per sortir el dia 27 de maig.
0: Gràcies, Andrea. Efectivament, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tortosa, la manifestació d'aquest migdia ha plegat un miler de persones. El seguiment de la vaga, diuen, és del 60%, segons els sindicats. Ràdio Tortosa, David Benito.
8: Les protestes dels docents han arribat a Tortosa procedents de les quatre comarques de l'Ebre en dues columnes, una des de Ferreries i l'altra des de Sant Llàtzer, amb accions també als instituts d'Artosa i de l'Ebre per sumar alumnat a la protesta. La manifestació havia d'acabar a la plaça del Mercat, però els sindicats han improvisat una acció sorpresa entrant a l'Ajuntament de Tortosa. Després de diversos minuts de protesta, representants municipals dels tres partits al govern, PSC, Movem i Esquerra Republicana, s'han compromès a traslladar les demandes del col·lectiu a l'executiu català. Pau Urenya és portaveu d'USTEC a Terres de l'Ebre.
9: Tothom ha coincidit que són necessaris més recursos per a l'educació, també per a altres serveis públics, i que s'han compromès a traslladar-ho als seus grups respectius al Parlament de Catalunya. I nosaltres, doncs, ens donem per satisfets. L'objectiu de l'Assemblea era arrencar aquest compromís.
8: Els sindicats valoren molt positivament tant la participació a la manifestació amb un miler de persones com el seguiment de la vaga, que situen entre el 60 i el 65 5% als centres educatius ebrencs.
0: L'Audiència Nacional ordena l'embargament d'una part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero per la seva imputació en el cas Plus Ultra.
10: El jutge José Luis Calama també ha donat ordre de bloquejar comptes de les filles de l'expresident del govern espanyol. El magistrat ha adoptat aquesta decisió a petició de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal

0: fiscal de la policia i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. Calama ha acordat el bloqueig de saldos de comptes de José Luis Rodríguez Zapatero fins al límit de 490.780 euros. Aquest és l'import que l'expresident del govern espanyol hauria rebut provinent de la societat Anàlisis Relevante, empresa que està en el centre de la investigació.
1: A Catalunya, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
0: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis petits.
2: I per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
0: Actualment a Catalunya el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
1: Entre aquests ajuntaments hi ha el de Montblanc, que a principis d'any va estar quasi un mes paralitzat per culpa de la marxa tant del secretari com l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
3: L'Ajuntament de Montblanc es va quedar al febrer durant 3 setmanes sense secretari ni interventor, dues de les figures clau perquè qualsevol ajuntament no quedi paralitzat. La publicació al BOE dels nomenaments d'aquests càrrecs va trastocar molts consistoris locals d'arreu del territori. Ara que la Generalitat ha anunciat l'aprovació de la convocatòria de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
4: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara, amb aquesta competència ja pròpia, és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris i interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat. No tenir un tècnic de la Diputació un dia a la setmana, 2 dies a la setmana, sinó tenir un tècnic durant les hores per poder desenvolupar les seves funcions. Per tant, considero que és una molt bona notícia pel món local.
3: Aquesta convocatòria, però, no exclou la capacitat que tota habilitat nacional té d'escollir el seu destí, la qual cosa podria tornar a desmuntar l'estabilitat del personal de l'Ajuntament de Montblanc.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En marxa aquesta hora una nova protesta a la plaça Sant Jaume per condemnar el darrer crim masclista ahir a Figueres i reclamar més protecció per les víctimes. Mentrestant, el detingut ha de passar avui a disposició judicial.
0: El cas ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia una ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Carlos Pascual, magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
6: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
0: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien les agressions.
1: I la Global Sumut Flotilla en denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, han estat deportats via Turquia i s'espera que demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé.
7: La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12 de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
8: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
7: Els activistes ja alliberats han volat aquest migdia a Istanbul i passaran la nit i demà es preveu que volin fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
1: Vuit mil ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro.
9: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del Naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
10: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
9: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Més en la plana social, els bombers de Barcelona afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat.
0: En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea del bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana.
1: Jordi Casino.
11: El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
12: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos, aquests petits incidents en recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
11: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
1: I en territori, la demarcació de Lleida concentra el gruix de la producció catalana de préssecs i nectarines amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial amb un creixement del 13,5% respecte al 2025. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
13: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol Interprunus 26 les previsions europees de préssec i nectarina que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
14: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu, fins a la data.
13: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
1: En cultura, la 26a edició del Festival Internacional de Cinema en Català estarà marcada pel cinema i la història. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival el proper 5 de juny i s'allargarà fins al 13. Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
15: El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fagengol presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
16: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa comèdia un tema una mica tabú. Fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula, llavors nosaltres quan em va dir això, vaig llegir el guió estava lliure de drets i aleshores nosaltres doncs vam dir, és que això és fantàstic.
15: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
1: I en marxa a aquesta hora la 26a gala dels Premis de Ràdio Associació, en què la categoria local competeixen aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital, amb suport de la xarxa, les 6 de Ravensbrück de Moon FM i l'especial informatiu de l'apagada elèctrica d'Ona Codinenca.
0: Pel que fa als premis que ja es coneixen, el jurat ha distingit a Xavier Bundó com a millor professional i la Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa. També s'han atorgat diverses mencions d'honor a Carlos Losada, de Cope Catalunya, i Pilar Sampietro, de Ràdio Televisió Espanyola, i Jordi Basté, de RAC1. I finalment, el Guardó Audiovisual 1924 ha estat per la 2CAT, per un projecte iniciat l'octubre passat des del Centre de Producció de Sant Cugat, que té com a objectiu prioritari promoure la llengua catalana i reforçar la presència del català a l'àmbit audiovisual. La gala ha començat pels vols de 8:15 a la Sala Paloma i està sent retransmesa per la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça és a punt d'aterrar a Oslo. Un dissabte disputarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic Lyonès. Demà a la tarda s'entrenaran a l'escenari del partit, un Barça que viurà a la capital noruega la seva 7a final de la Champions, la 6a consecutiva contra un equip a qui ja va derrotar la final de Bilbao el 2024. Una de les jugadores del Barça a Oslo és la futbolista de Sant Cugat, Adriana Ranera, que es prepara per viure la seva primera final de Champions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, somia aixecar aquest títol.
3: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
2: I el Lleida Club de Futbol torna a viure una situació límit. Els Mossos han detingut el teòric nou inversor que havia de salvar el club del Segrià amb 2 milions d'euros per un presumpte delicte d'estafa. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
4: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, el junt de la presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies endarrere se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Joseph Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
5: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
4: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
2: A la segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació de l'entrenador Roger Vidal, que afrontarà la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa, i el Martinenc, que ha pujat a la tercera federació, ha anunciat la renovació de l'entrenador Toni Carrillo, que continuarà un curs més al capdavant de l'equip del Guinardó. En futbol sala, ara a les 8, Rubí Canet es juga a la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina. Escoltem l'entrenador David Parrilla.
6: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
2: Paraules de l'entrenador del Rubí. El guanyador d'aquesta sèrie s'enfrontarà a les semifinals de l'Indústria Santa Coloma. L'altra semifinal va quedar definida, la disputaran el Sala 5 Martorell i el Barça. I en waterpolo està en joc el Terrassa Sant Andreu, segon partit de semifinals del play-off pel títol de la Divisió d'Honor femenina. Ara mateix, victòria del Sant Andreu 3-5. Si guanyen, serà finalista i, per tant, serà el comiat de Pili Penya.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilar, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió d'educació i els sindicats ha acabat sense acord, tot i això hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva, segons fonts presents a la trobada. Després de dues hores de reunió, USTEC, Comissions Obreres i UGT han explicat el contingut de la trobada i s'han citat per reprendre les converses demà divendres a les 12 de nou en aquesta mesa sectorial. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha advertit que si el departament no respon divendres amb concreció a la proposta unitària sobre la millora salarial, tancaran negociacions i escalaran les mobilitzacions fins a final de curs.
3: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà diguéssim un trencament i continuarem pues, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
2: Més reivindicacions. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promou la campanya Ni un minut més, una iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer l'activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris. I sense aquesta feina, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes o vacances, el servei diari no es podria completar. Escoltem a Irene Vermell, que és vicesecretària de Metges de Catalunya i anestesiòloga.
4: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
2: I ara a les 8 comença un recompte de persones sense llar a Girona i a Salt. Hi participen més de 100 voluntaris que es distribueixen per grups de 3. Per poder fer el recompte fan servir una aplicació de geolocalització. El recompte ha de servir per descobrir el nombre de persones que viuen al carrer i sensibilitzar sobre el sensellarisme. El 2024 hi havia 111 persones sense llar a Girona. I la Global Subur Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre els que hi ha una trentena de catalans, siguin deportats avui a Turquia i demà puguin tornar a casa. I prop d'una trentena d'organitzacions de consumidors sota l'Organització Europea han denunciat a Meta, TikTok i Google davant d'estafes financeres. Diuen que les plataformes incompleixen amb els serveis i emeten anuncis que estafen els clients.
5: Us donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11 o des de iVoox a l'hora que us convingui aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
6: Bon vespre. Avui és el dia 4 de desembre del 2025 i en el programa número 62 de Gent d'Aquí i tenim en el Jordi Aguilera Alarcón, un dels cardedeuencs que veurem més vegades pel carrer. Ens creuarem amb ell moltes vegades. Bon vespre, Jordi.
7: Bon vespre.
6: Tu et coneixes Cardedeu, imagino, de punta a punta, fins i tot els detalls on hi ha una vorera que està escarrada.
7: Bueno, suposo que cadascú té el seu Cardedeu, i evidentment pues, jo conec el meu. Suposo que m'ho preguntes per la meva vessant de treballar al carrer, i sí, la veritat és que podria dir que sí, que me'l conec una mica.
6: Què és ser cardedeuenc?
7: Per mi és un sentiment, de veritat. jo sé que no soc carder de Güent de tota la vida. Els meus pares venen de fora. Jo soc poder la primera generació de la família de que han crescut aquí i són d'aquí. Jo em considero d'aquí, tot i que hi haurà gent que digui que no és d'aquí. Bueno, m'és igual. Aquest sentiment no me'l vaig trobar fins que no em van separar de Cardedeu. Quan era un jove, era d'aquells joves rebels que sempre renegava del meu poble, que no hi ha res, que no es fa res. I quan em van destinar a la mili, clar, me'n recordo el primer dia que vaig entrar en el tren i veure Hostal Galícia i dic, ostres, estic al meu poble. Per mi sentiment és sentir Cardedeu, no el canviaria per res. Estic molt a gust.
6: I on vas néixer?
7: Jo vaig néixer a Granollers, a l'Hospital de Granollers. Sí. I de petit, els pares vivien aquí al barri Rieral, a Can Galanet. I bueno, una vegada que els germans grans van començar a treballar, aleshores van decidir deixar la masia aquella i van anar van comprar un pis al barri del Poble Sec. Sempre he viscut al barri del Poble Sec.
6: O sigui, sempre has estat a Cardedeu.
7: Sempre.
6: Excepte el trosset de la mili, però...
7: Sí.
6: On la vas fer, per cert?
7: La mili? A Tremp.
6: Tremp? Sí, estaves en un grup de muntanya, vaja.
7: A l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials. Em van fer perdre 9 mesos. Sé que no és comparable a la mili dels germans grans o de la gent que a lo millor anava a Marina i estava 2 anys. Són 9 mesos. Però m'ho va tallar tot. M'ho va tallar tot perquè en aquella època el pare havia mort un any abans. Jo estava aprenent un ofici i de sobte pues, et trobes que t'ho tallen. Bueno, ja va passar, vaig complir i espero no tocar-me mai més.
6: Què estaves estudiant en aquell moment?
7: No, ja treballava.
6: O aprenent?
7: Estava aprenent l'ofici de guixaire.
6: De guixaire. Sí, perquè aquí vas anar a l'institut?
7: No,
6: no,
7: no vaig arribar a l'institut.
6: No hi vas arribar, però en canvi les amistats normalment es fan a l'època d'institut, quan vius en el mateix poble. A l'època. Llavors, on tenies els teus punts de contacte?
7: Bàsicament, bueno, la gent del barri, Cardedeu, al ser una localitat, podríem dir, petita, ara, tot i que ara ha crescut desmesuradament, abans ens coneixien tots. Si no anava al teu col·le, havia anat als germans Corbella o anava al bell lloc. I, bueno, les aficions, l'esport, pues, d'aquí vaig conèixer el meu grupet d'amics que avui en dia pues, continuen junts. Sobretot a l'afició del lloc. L'afició del lloc...
6: En el joc de taula.
7: Sí. Va ser un escape molt gran. Jo estava a casa veient que el meu pare es deteriorava i després moria. I era aquell punt d'escape que, bueno, que tenia per mi, per poder gaudir i evitar aquells problemes que hi havia a casa. I d'aquí, bueno, pues, tinc l'amistat amb la gent del Cardot, que ens va obrir una porta, i bueno, avui en dia pues, continuem fent cosetes.
6: I la primera feina ja va ser de guixaire directament?
7: Sí, la primera feina seriosa, sí. Havia estat així en negre, diguem, aprenent en una fàbrica, però bueno, allí no hi havia futur. Era un impàs fins que vaig trobar pues, aquesta feina de guixaire, que era més seriosa. I bueno, tot i que no era el que volies, però era el que hi havia. I el que em va ajudar a sustentar la casa.
6: I la feina aquesta ja era a Cardedeu, tot a Cardedeu.
7: Sí, vaig aprendre amb gent de Cardedeu.
6: I com has anat evolucionant la feina de guixaire que et va trencar la mili fins a anar a parar a treballar en l'Ajuntament?
7: Bueno, ben saps que el 2008 la bombolla de la construcció va començar a petar I era una feina, a veure, no era vocacional, era més per obligació que per vocació. I em vaig quedar sense feina.
6: O sigui, no eres autònom, anaves...
7: No, ara treballava per compte...
6: Per una empresa.
7: Sí. I després, en aquell moment, sí que vaig estar pensant de posar-me per autònom i tal, però és que no m'omplia, Xavi, de veritat. Era una cosa que la feia més per necessitat, sí, sí, que no per vocació.
6: Com la majoria de gent.
7: I bueno, pues una vegada que se'm va trencar allò, vaig entrar una mica en un bucle així depressiu, perquè sempre havia treballat i de sobte et veus amb dos nens i que estàs sense feina, però no volia apostar per aquell camí, no el veia clar.
6: Sí, ja tenies dos criatures.
7: Sí.
6: Sí, el 2008, no? Pues...
7: Sí, sí. Bueno, el Martí és del 2009, me'n vaig quedar sense feina el 2010, però el 2008 ja van
6: començar
7: a veure...
6: Sí, la cosa
7: va començar
6: malament. I llavors vivies amb la família, o... Bueno, amb la família, vull dir, el pare havia mort.
7: Sí.
6: Fins llavors havies estat al nucli familiar.
7: Jo em vaig quedar amb ma mare. Vaig decidir, una vegada que em vaig casar, vam decidir quedar-nos amb ma mare. I bueno... crec que és una feina molt dura cuidar d'una persona, mai m'ho havia plantejat. Admiro a la gent que cuida a la seva gent, a tota aquesta gent professional que cuida dels nostres, de la nostra gent gran. Perquè Déu-n'hi-do, és molt dur, però ni me'n penedeixo i ho tornaria a fer. És el millor que considero, de que sempre que es pugui la nostra gent ha de despedir-se a nosaltres, no...
6: Sí, sí, viure a casa.
7: Sí, és el que penso. I, bueno, és el que vaig fer i em vaig quedar, quan em vaig casar em vaig quedar a casa amb ma mare. Per la meva dona poder va ser més dur, perquè, clar, no és el mateix anar-te a viure... Però és que sabia que si no ho feia no me perdonaria, perquè deixar... sola, sí, aquella, sí, persona, pues no me... Crec, sí, que no, crec que no seria correcte.
6: Que no tocava.
7: No.
6: I llavors, o sigui, quina feina vas començar a fer?
7: Bueno, quan vaig estar sense feina, em van recomanar que em reciclés, que era jove, i del mateix Servei Ocupacional de Catalunya em van aconsellar de que estudiés i tal... I, bueno, com que tenia la prestació de l'atur i semblava que la construcció no remuntava, pues em vaig posar a estudiar. I em vaig treure un títol de topografia.
6: La topografia?
7: Que m'encantava, sempre m'han encantat els mapes, però no sabia ni com es feien. I allí vaig tindre l'oportunitat, pues, de conèixer aquest món. Un món molt interessant. Almenys vaig esbargir la ment i m'ho vaig passar molt bé, la veritat. Una pena, perquè si hagués estudiat una mica més, pues poder aprofundir en allò que t'agradava, però bueno, em va agradar, m'ho vaig passar bé, vaig treure aquell títol d'auxiliar i després, bueno, durant un temps, pues, feia de tot el que em sortia.
6: Ah, o sigui, mentre estaves estudiant això no era un duro.
7: No. Tenia la prestació de l'atur. El que passa és que, clar, que arriba un moment que la prestació de l'atur s'acaba i tu no trobes feina. I per el teu perfil... Hòstia, ho vaig passar molt malament, Xavi? Me'n recordo un dia a les agències temporals aquestes de feina, portar jo el meu currículum allí. I, ah, no, de la construcció no agafen. Això sí, la tia que... La senyoreta que estava a l'oficina... Tenia un sostre de plaques com tenint ara aquí, i en unes humitats, i jo tot empipat, de la construcció, no, i qui t'arreglarà aquestes humitats? Què et penses que vindrà? Que vindrà un enginyer, vindrà un de la construcció a arreglar això. Sí, bueno, al tancar la porta em vaig posar a plorar, però perquè ve a dir, hòstia, tio, si sóc jove, tinc 35 anys, no tinc formació, però hi ha un munt de coses que sóc vàlid per fer. i sembla ser que bueno, pues, en aquell moment no valia per res.
6: Sí, sí, això desmoralitza.
7: Sí, però bueno, s'ha de perseverar i continuar.
6: I què vas aconseguir fer?
7: Bueno, com t'he dit, feia de tot. Si em trucaven per fer un... jo què sé, pintar, doncs pues pintava. Sí, si sí. Sortia alguna feina que d'enguixar, doncs pues enguixava. Que havia de traginar mobles en una mudança, doncs pues traginava mobles, donava un cop de mà al que m'ho demanés. Això m'ho van retreure aquí, a la bossa de treball. Ah, és que sapiguem que fas feina. Home, si tens una paga de 426 euros i em dius, no, no passa res, tens la paga, tens l'ajuda. Collons, que jo no vull que m'ajudeu, que jo vull treballar. Sí, sí. Si a la mínima que tu em donguis una feina, me la faré meva i jo vull sortir endavant i demostrar als meus fills que, tot i que es pot passar malament, però si tens un pilar molt important, que és la feina, podràs sortir endavant. Ara, si aquesta gent es pensa que perquè em donguin 426 euros ja ho tinc tot cobert, doncs pues evidentment s'equivoquen. I bueno, pues, com que feia de tot, suposo que algú es va fixar de que coi, aquest noi és seriós i em van donar una oportunitat i la vaig agafar.
6: Entrada a la brigada.
7: A la brigada de neteja.
6: Bueno, si la brigada...
7: Sí. O... tu dius que és de l'Ajuntament. Jo diria que bueno, és una empresa. Perquè en un principi aquest servei estava extern. Era una empresa i bueno... em van obrir aquesta porta i la vaig fer meva amb moltes ganes. Al principi em donava vergonya, Xavi, no diré que no, eh? Però després, mica en mica, m'omplia.
6: Sí, perquè és una cosa important que la gent...
7: És donar un servei.
6: Algú ho ha de fer.
7: És donar un servei. I donar un servei, pues, m'agradava més que estar de cara a la paret, la veritat. I després el contacte amb la gent, el poder xerrar amb la gent, a veure, no tota la gent agraeix el que fas, evidentment, tampoc no cal que ho facin, però la gent no és tonta i la gent se n'adona. Si tu dones un servei i a més t'esforces i, ostres, pues, vulguis que no, la gent és la que s'apropa a tu i et diu hola, bon dia. I aquí ja comences a tindre un vincle en els veïns, que per
6: perquè
7: mi és molt
6: més
7: important.
6: O menys sempre tens la mateixa zona.
7: Bueno,
6: o sigui, ara, ja fa anys.
7: Ara ja no estic d'escombriaire.
6: Ara vas amb una màquina.
7: Em van promocionar fa 2 anys. I tot i que trobo a faltar més l'escombra, que no pas, m'ho passava molt més bé, m'agradava més el contacte amb la gent, el... que no pas el que faig ara. Però bueno...
6: Ara què vas? Alguna màquina que et xucla?
7: Vaig estar un any en la barredora i ara m'han posat fent un altre servei en un camió. I bueno, faré el que se'n digui, però evidentment m'agradava més estar en contacte amb la gent i donar aquell servei a peu.
6: Clar, és que durant molt de temps era parlar amb la gent, veure i veure què és el que llença a la gent a les papereres, perquè també...
7: Bueno, aquí sempre, sempre ha passat, jo me'n recordo arribar a la plaça Estalvis, que era la zona que jo tenia, diguem, i trobar-me una cadira d'aquestes d'oficina dintre del contenidor d'orgànica. Què dius? Collons! S'ha de tindre...
6: Sí, sí.
7: Uns collons ben grans.
6: Sí, perquè ja sembla normalitzat trobar paquets i coses fora dels contenidors.
7: Sí. No és normal, és un comportament que fa mal.
6: És incívic a la gent en general.
7: A mi em fa molt de mal, jo que sé, veure... Per posar un exemple, a la plaça Joan Amat, al sí. costat d'un col·legi.
6: Sí, sí,
7: i veure que els nens han de conviure en papereres que estan plena d'escombreria. I el servei, a lo millor, a vegades, no estem a l'alçada. Jo no puc posar la mà per els meus companys, sé que s'escarrissen, que s'esforcen, però moltes vegades no és culpa del cervell. Nosaltres som el més feble, el que primer, el que dona la cara, perquè estàs a carrer, el que et veu el veí en la seva úlcera, et carda la bronca i et deixa allí en la seva úlcera. I no, moltes vegades nosaltres passem fent la paperera i no has acabat el servei, Xavi, i torna a haver-hi escombraries. I això és un comportament que, com dius tu, s'ha normalitzat i no és normal, no és normal. Mm. Però bueno, aquí jo ja no puc fer-hi res.
6: Anava a preguntar si havíeu trobat coses curioses a la paperera, però ja em dius una cadira
7: sí,
6: a dintre
7: bueno,
6: del contenidor d'orgànica.
7: A les papereres, home, no remeno, però la gent, tot el que fa nos a casa, al carrer. I això no és normal. Fa 3 mesos me'n recordo d'un diumenge que jo estava treballant i, bueno, estava fent papereres de la zona dels estalvis i veig un home que arriba en el cotxe, obre el maletero del cotxe i comença a deixar les seves bosses d'escombreries al contenidor que fa cantonada en la gàbia de les bicicletes. Clar, jo quan vaig veure allò, sé que no haig de dir res ni... Però fa mal. I si ningú diu res, pues, hostia, a mi em va sortir del cor, ho sento. Li vaig cardar la bronca, li vaig dir, home, les escombreries no es llencen al carrer. Ha vingut vostè en el cotxe. Si ve en el cotxe, en el seu cotxe, es pot adreçar als punts que hi ha d'emergències i no cal emmerdar a la plaça. És veritat, una... És que si vens en el cotxe, obres el maletero i deixes allí la teva merda, per què no ho pots portar als punts d'emergència? Un el tens a la carretera de Cànoves, a la sortida, i l'altre a la BP. No sé si és desconeixement de la gent...
6: Hi ha bastant desconeixement d'aquests punts, concretament.
7: O desinterès, o no sé sí, quin és el problema. Jo això no ho veig normal. Després l'home va fer el paripé, va tornar al cotxe, va agafar aquella clau del contenidor... És que no obre. No. Això ho ha fet després de que jo li cridi l'atenció. No ha anat en el clauer, intentar obrir... I, ai, clar, no obre. Què faig? La gent s'ho aterra. No. Això ho has fet després. Aquest comportament no té cabuda, però bueno, és el que ens trobem molt sovint.
6: T'has trobat amb algú que et digui allò que llença alguna cosa a terra i que només perquè te'l miris malament et digui que per això el pago?
7: Sí. Això és una... Jo pago... Jo sempre tinc la mateixa resposta, Xavi. Quan em diuen això, jo el que acostumo a dir, bueno, jo també pago els bombers i gràcies a Déu no anem cremant la muntanya. També paguen a la policia local i gràcies a Déu no ens anem donant ganivetades un a l'altre. No perquè tu paguis, tens dret a tot. Pensem que el pagar...
6: I falta que pagui.
7: El pagar ens dona dret a que hi hagi un servei, i si pot ser de qualitat, però no ens dona dret a tot. És algú, o si no la típica, no? Així, hi ha un home que em va dir... Clar, llançava una bossa gran i tal, i jo l'agafava i la llançava al camió. I a sobre em diu, no, a tu no et cal anar al gimnàs. I jo pensava per dintre, sí. No, et donaré una fava que no tindràs que anar a tu tampoc al dentista. Però bueno, la gent fa el que vol, com vol, i a vegades tu has de prendre així de broma.
6: Tu has anat visquent diversos sistemes de recollida. Des del contenidor general on tothom ficava allà dintre, després la selectiva, ara es varia de nou i almenys el barriquet de l'estalvi és selectiva però és amb clau. Com ho veus tot això?
7: Ens falta molta cultura del que generen. No podem llançar les coses on volem i com volem. Hem de ser una mica més responsables. Això no vol dir que, evidentment, si tens una deixalla o alguna cosa que has de llançar, que tinguis les facilitats per fer-ho, no? El sistema del porta a porta és arriscat, perquè és molt arriscat si la gent no està conscienciada. Al cap i a la fi, solament et demanen un canvi d'hàbits o... Hi ha les mil excuses, Xavi. Home, jo soc partidari... Si els contenidors, com havien abans, s'haguessin fet un ús una mica més responsable, poder no calia fer tot el que s'ha fet. Però no són responsables. La gent no té memòria, però abans romanava tot al terra. Moltes vegades el cartró, la gent no té paciència. Et va en una capsa i, ostres, no entra a la ranura aquesta. La capsa, al terra. Coi, això ja ho saps. Quan surts de casa ja saps que el contenidor és una ranura. Podries agafar un cúter, mirar de tallar una mica el cartronet, o arribar a peu de contenidor i xafar-lo en el peu o en el que sigui. Són còmodes. En els contenidors aquells de doble tapa que hi havia, el tapa negra i després tiraves enrere, sí, no s'obrien. La gent, vens tu, obres la tapa negra, que és còmoda per la gent gran, perquè no hagi de tirar aquella catxo tapa enrere. S'acumula totes les escombreries a la part davantera del contenidor. Uh-huh. A la que ve algú i la deixa mig sortida, el contenidor està ple. El següent, a terra. El següent, a terra. Moltes vegades he arribat jo tirar la tapa del contenidor i recollir tot el que hi ha al terra i acaba, i cabia perfectament. I això què vol dir? Pues això vol dir que són còmodes.
6: Bueno, i veure com hi ha qui... Jo va haver-hi un cas de veure com el tiraven des del balcó, deixaven caure la bossa d'escombraries.
7: Bueno, a mi m'ha sortit gent amb bossa. Ei, escolta, te les pots endur. I un dia també un altre en un matalàs que... Però no, home, no, això no puc agafar jo. Però és, la gent és molt còmoda.
6: I en telèfon, o sigui, la veritat és que si es fes un bon ús, hi ha un servei bastant correcte. Bueno, anem a canviar de tema. Ara anem a parlar del Agui, perquè així et coneix molta gent, el Carlot.
7: Sí.
6: Tu ets un dels fundadors del Carlot, o almenys dels que estan des del principi.
7: Bueno, la nostra entrada al Carlot, el Carlot ja funcionava des de fa temps. La gent gran del Carlot feia moltes coses, molt més variades que nosaltres, tocava més la cultura. Nosaltres teníem 14, 15 anys i, clar, on jugaven? A casa meva, a casa teva? Sempre faltava aquell espai per poder jugar. Aleshores, nosaltres consumíem del que havia fet el Cardot, sobretot els Jocs de Nadal, els campionats d'escalèstric que feien, els campionats de Tente, i vulguis que no, el Llàtzer, que és un dels fundadors del Cardot i president del Cardot durant molt de temps, encara crec que és president honorífic, és una peça clau, ens va obrir, ens va donar aquella eina per poder...
6: Quan diu ens, quan es parla, fa rato parles en plural, que sou un grupet, éreu... O...
7: Sí, ven entrar com de cop 5-6 persones. Uh-huh. Tu els coneixes a tots, el Dani Massip, Jordi Sol de Vila, Marc Iglesias, jo, Carles Batet, Jordi Galvany, José Martínez,
6: sí, sí,
7: tot un Manolo Luna, tot un grup de gent, pues, que ens agradava els jocs de taula i, bueno, necessitàvem, pues, aquell espai per poder realitzar les nostres activitats. Després vam fer campionats de jocs, no, de parxís, de l'uno, de màgic durant molt de temps, i bueno, vam fer actes, jo per mi, molt xulos, i en recordo un del Senyor dels Anells, aprofitant que van sortir les pel·lícules, que va ser per mi brutal. Van ser 3 dies a la Vila Paquita i al cinema, on es van passar les pel·lícules i una sèrie d'actes de tallers que es van fer conjuntament amb la Societat Tolkien de Barcelona, i irrepetible.
6: Tu t'agrada molt els jocs de rol, també.
7: sí,
6: i fer de màster. I ets famós als teus crits, vaja, quan, i sorolls que fas imitant quan apareix un monstre. O sigui, quan realment allò que estàs en una altra habitació i tu estàs portant una partida de rol i t'assabentes perfectament quan ha aparegut un orco o qualsevol cosa d'aquestes.
7: Bueno, podem faltar interpretar una mica més. Em dona...
6: Encara més.
7: Sí, em dona una mica de vergonya. Però bueno, intento a les meves partides que siguin dinàmica, que la gent no s'avorreixi, i bueno, ara per ara, tot i que em considero un màster nefast, molta gent, la que ha jugat amb mi, s'ho ha passat bé.
6: Sí, sí. I espera que els hi montis partida, sí, sí.
7: Bueno, alguna.
6: Estàs actiu tant amb la vessant de jocs del Cardot com a Cardot Terror?
7: No, el Cardot Terror no m'he implicat gaire. Solament com... Bueno, saben que poden comptar amb mi quan necessiten alguna cosa puntual, omplir neveres o jo que sé, però no m'he implicat mai.
6: Sí, no l'organització, sinó el moment de que fa falta ajuda.
7: Sí, fa falta ajuda i m'ho han demanat i puc, evidentment, sí. En el Cardot també, en els jocs. És que aquí hi ha un tema... no sé si treure'l.
6: Tu sabràs.
7: Com a Cardot ens van oferir portar la barra de Cap d'Any i ens van dir que el que cobressin de la barra aniria a parar, pues, per l'entitat.
6: Sí.
7: Què va passar? Que a l'hora de pagar ens van dir que no ens pagaven perquè havien robat, que havien desaparegut ampolles, que no sé què, que havia robat.
6: Això fa anys.
7: Sí, bueno, jo tenia 22 anyets, sí, o així. Ara tinc 50.
6: Sí, sí.
7: Clar, en aquell moment eren joves i, hòstia, no ben sàpigué l'home aquest davant nostre quadrant els números. Ampolla de cava, 2 euros. Ah, no quadra, 3. I així en tot. I després jo m'assabento de que aquella persona estava venent ampolles. Clar, ja vaig associar una cosa amb l'altra. Ho vaig dir. En aquest cas, als companys, i... però bueno, es va passar molt per sobre. Ah, Aleshores, allò em va empipar. Em va empipar perquè, coi, fent coses... Jo moltes vegades a jornades de jocs he portat els jocs meus de casa i se m'han fet malbé, perquè algun s'ha trencat o un altre m'han robat una peça o... No passa res. A mi m'agrada. Jo, tot el que sigui una activitat que fem i podem donar un servei, encara que sigui tan simple, sí, sí, com un joc de taula. Però de que m'acusin d'això, pues, en aquell Cap d'Any jo no vaig estar. Jo estava en grip a casa, però sí que van estar tots els meus companys, la meva dona, i poso la mà al foc de que no va ser cap ni un d'ells. A més, que ara, a toro pasado...
6: Clar, saps moltes coses d'aquell personatge.
7: Sí. Quan ens ho va dir, la primera cosa que haurien d'haver fet n'era posar una denúncia a la policia, si han robat. Però no, on han entrat? Quina porta han obert? És que no... Però bueno, va passar això i després, en el temps, sembla ser que també va tocar coses que no li tocava d'altra gent, i aquella gent, molta gent es va indignar i solament una persona va dir: això l'Agui ja ho havia dit fa 2 anys o 3 anys. I bueno, pues, van acabant donant una mica la raó de que aquell personatge, pues, feia coses que no estaven bé. És una pena.
6: Però les xarxes socials sembla que no t'interessin gaire.
7: No m'interessa. Tenia un compte fa temps al Facebook i el vaig borrar. el vaig esborrar perquè, bueno, arriba un moment en aquesta vida que et surten els trolls, no?, o els haters, i quan vaig veure això vaig dir, això no m'interessa, i ho vaig borrar.
6: Sí, sí.
7: Les xarxes socials, jo tinc els fills i els recomano que si les fan servir, que molta prudència, que tot és molt maco, sí, a la xarxa social tothom et penjarà aquell dia preciós que està a la muntanya i uah, tot és molt maco, tot, però no et penjaran mai una foto, hòstia, que malament estic, o avui estic enfonsat, o jo què sé, tinc un parent que s'està morint i ho estic passant molt, això mai t'ho ensenyaran, sempre t'ensenyaran, sí, la part bonica. I bueno, després, com que tothom darrere d'un compte pot dir o pot pensar el que vulgui, si no estàs preparat per escoltar crítiques que et puguin fer mal, el millor és no tindre-les. Jo considero que no m'aporta res,
6: sí, sí,
7: i ja està. Hi ha molts canals d'informació diferents a les xarxes on et pots assabentar de les coses. Actualment tinc un compte a l'Instagram, però és perquè quan bellugo les coses del cardollocs. No m'interessa ni perdo el temps, sí, mirant tonteries.
6: Ets fumador empedernit.
7: Sí. O sigui,
6: a qualsevol...

0: la red fora. Sí, és una cosa que m'hauria de plantejar per la meva salut, sobretot, però bueno, ara per ara em fa molta por l'ansietat, Xavi. Les vegades, una vegada quan estava treballant d'escombriaire, ho vaig provar a deixar. I anava en aquella ansietat, que me'n recordo que la gent, bon dia, i jo pensava, bon dia serà per tu, perquè per mi... I hi havia gent que em coneixia, i em deia, Jordi, torna a fumar, tio, torna a fumar, perquè porta... Estàs dels nervis, a la mínima ja estàs saltant. I, és una addicció dolenta. El meu pare va morir a conseqüències del tabaquisme. No aporta res, però són així de rucs que costa molt.
1: Sí, sí.
0: És un hàbit que costa molt.
1: M'ha cridat l'atenció una tonteria, però que en el mateix carrer on vius tu hi hagi un altre Jordi Aguilera extremera, vull dir...
0: Sí, el Gussi.
1: El veí.
0: Sí.
1: Sou parents?
0: No.
1: No?
0: No.
1: Perquè a vegades en el mateix poble o barri, pues, bueno, la família va ocupant llocs
0: no, no
1: propers.
0: Som... La meva família ve de Granada i la seva família ve de Còrdoba. És curiós perquè ell ara crec que no viu allà, viu sa mare. Però durant, quan érem petits, clar, a més ens portem 3 o 4 anys. I, bueno, sempre jo feia la broma, no, jo sóc l'original perquè sóc més gran. Abans que tu neixessis ja estava el Jordi Aguilera aquí. I em recordo una anècdota de que aquest nano va tindre un petit problema de salut, li va donar un infart, i molta gent em preguntava a mi, com estàs, com estàs? Com estic bé? Ah, és que m'han dit que... No és a mi, és l'altre Jordi Aguilera. És curiós que dues persones en el mateix nom ni cognom, pues, al mateix carrer, poder en una gran ciutat, en un cognom més comú, és normal.
1: Sí, sí, però els dos a Poble Sec, sí.
0: I a més, tots dos ven estudiar a la mateixa escola. Molt bon noi, el Jordi.
1: Tens ara algun projecte a la vista? Viatjar, comprar algun... Ni que sigui comprar un joc nou. Alguna cosa que estiguis esperant amb ganes?
0: Bueno, tinc un projecte aparcat des de fa molt temps, que és preparar una partida d'aquelarre ambientada aquí a Cardedeu. Quan Cardedeu, diguem, es va separar de Sant Antoni i Vilamajor. És difícil... inclús em vaig comprar aquell llibre del senyor Comas,
1: sí.
0: De 600 anys de carrer i braç
1: de mar. Sí.
0: I alguna vegada he pogut xerrar amb en Ricard Ginjaume, d'aquí de Cardedeu, que em podria donar un cop de mà en aquest projecte. És solament bueno, intentar fer una partida ambientada aquí a Cardedeu, en aquells punts de Cardedeu que poder encara poden ser-hi, com seria Can Montells, o no sé si aquell mas ja hi era, crec que sí. I bueno, jugar amb aquesta vessant de la història, que sempre és el que més m'ha agradat del joc que faig de màster, que és Aquelarre, més que l'aventura fantàstica i tot això. Poder jugar en la història o recrear alguna cosa històrica em dona aquella alegria de, hòstia, que haguéssim fet nosaltres. O...
1: Sí, sí.
0: Crec que...
1: Perquè, de fet, se separen les parròquies i aquí...
0: I aquí és quan...
1: I aquí és quan es lia.
0: I, a més, una visita del rei en Jaume, aquí a Cardedeu. Després, no sé si... Això ho volia posar jo, que tingués una meuca aquí a Cardedeu. Però, bueno, a veure, aquest és un dels projectes. I altre, bueno, sí, m'agradaria molt... poder viatjar més del que ho faig, però bueno, ara per ara el que més m'interessa és pujar i ajudar els meus dos fills, que són el millor projecte que tinc.
1: A vegades, quan no trobes un joc que busques, fas fotocòpies, fas dibuix, maqueges fitxes, perquè tens un Circus Maximus, que és un joc, un gran joc, que ja no es troba, i que les fitxes... de tant utilitzar-les, les has de redibuixar.
0: Sí, el Circus, pobret, ha trotat, eh? Ha vingut amb mi a la mili, ha fet de tot, eh, aquell Circus. La pregunta era...
1: de si agafes abans

0: vegades jocs que busques i no trobes, que te'l fas tu.
1: Bueno, avui en dia a la red trobes de tot. Me'n recordo que vaig baixar els PDFs per imprimir del Titan, però encara el tinc per truquelar, a veure si ho puc fer. I les peces del circus les vaig intentar tornar a fer, pintar-les, però va ser un desastre. Ara almenys tinc una base per millorar, ja no sé en què la vaig cagar, intentar fer-les millor. Un altre projecte seria fer el circus en figuretes,
0: sí.
1: I a veure si el puc tirar endavant. És una cosa que em faria gràcia.
0: Tens més aficions? Fas algun esport?
1: La bicicleta de muntanya m'agrada, tot i que ara està aparcada. Està aparcada i em fa molta mandra a agafar la bici i donar-me un tute. Però és el que més m'agrada, la bicicleta de muntanya. Abans sortia bastant, intentava sortir 3 vegades en setmana, i bueno, és de les poques coses dels esports que m'agraden. La pilota no m'ha agradat mai, no? Tot i que el meu fill juga a futbol i l'acompanyo arreu, però m'estimo més. A la nostra època, Xavi, com que no hi havia tantes pantalles i tantes coses, ho era o pilota o rodes.
0: Sí.
1: I a mi m'agradava més la roda.
0: Hagis utilitzat la frase "la nostra època". La nostra època és ara mateix.
1: Bueno, ja tenim una
0: edat. Què vols dir amb això?
1: Que ha canviat molt, que la tecnologia en 30-40 anys ha canviat tant. Jo me'n recordo els primers ordinadors que vaig veure, aquella catxupantalla i aquells... bueno,
0: sí, algunes targetes foradades.
1: I avui en dia, clar, ha millorat tot moltíssim. És normal que un nen s'avorreixi jugant a un joc de taula que ha de moure peces, o quan en una màquina, diguem, ho fa tot en el dit i no pensa. No sé, a la nostra època, clar, al no haver-hi aquesta tecnologia, era més...
0: Sí, i jugava... Insisteixes en que consideres que la teva època era quan tenies 20 anys?
1: No, quan tenia l'època de nen. Sí. L'època de nen, clar, era quan tenies 10 anys, 8 anys, jugàvem més al carrer. Avui en dia es troben molts espais de carrer que estan buits, les places, solament veus a la canalla a la sortida del col·le i tal, i que em sembla bé, que em sembla correcte, però no sé, el contacte amb la gent crec que s'ha perdut bastant, i bueno, això fa que pues, que els nens siguin, li costi més. Quan fent jornades de jocs es veu, molts nens, si et venen 10, a lo millor 2 et segueixen el fil d'una partida, els altres de seguida s'avorreixen o costa més entretindre'ls. I crec que això és perquè falta una mica més de relacions entre
0: sí,
1: ells mateixos.
0: Normalment van a activitats extraescolars que ja està tot organitzat i que ells han de fer només el que els diuen. No deixa lloc a la creativitat d'estar al carrer i,
1: sí,
0: i fer. Gràcies, Jordi, per haver vingut. Vull dir, sé que has tingut que faltar a una reunió.
1: Bueno,
0: és el problema de no tenir agenda, perquè tu no fas servir agenda.
1: No, vaig al dia, la veritat. I com que sóc una... Mira, el primer que em va sobtar és que em truquessis, perquè clar, ja t'ho vaig dir... Coi, que sóc una persona molt, molt senzilla, molt planera, que passaré desapercebut, i em va sobtar molt. Que...
0: No, però que el de Déu el formen la gent, i tant el... Pues això, gent com tu, com gent que està de regidor, no?
1: Bueno, i sí, avui hi havia reunió del Cardot, però bueno, dient sí a tot el punt que han acordat, no passa res, no crec que trobin a faltar-me.
0: Doncs bueno, per qui hagi agafat el programa començat, hem estat parlant amb en Jordi Aguilera a l'Arcón, d'una veu inconfundible, imagino que el tabac hi té alguna cosa a veure, i que té cura de la neteja, tant amb cabàs com del d'un vehicle, com és de les persones allò que manté la cara neta al poble. El programa Gent d'Aquí, el proper serà el dia 18 de desembre amb Elisabet Fericla, i es poden escoltar pues, a e-book o a Spotify.
1: Moltes gràcies, Xavi, i que tingueu molt bona tarda.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La reunió d'educació i els sindicats ha acabat sense acord, tot i això hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Després de dues hores de reunió s'han citat per reprendre les converses demà a les 12, de nou a la mesa sectorial. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que les negociacions van per bon camí i que la reunió d'aquesta tarda ha estat profitosa.
3: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic, doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda, assegura advertit que si el departament no respon demà divendres amb concreció la proposta unitària sobre la millora salarial, trencaran negociacions i escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. I el Sindicat Autònom de la Policia Mossos d'Esquadra celebra l'acord amb el govern espanyol sobre el finançament per incrementar la plantilla fins a 25.000 agents el 2030. Considera que l'augment millora les condicions del servei, la seguretat pública i les condicions laborals del cos. Recorda que des de fa temps s'alerta de la manca d'efectius i de la sobrecàrrega de treball. I els bombers treballen en un incendi a Vinebre que afecta 12 hectàrees de matollar mediterrani, segons les primeres estimacions dels agents rurals. Hi han participat fins a 17 dotacions dels bombers, 4 d'elles aèries. El foc afecta vegetació agrícola en clapes boscoses i està parcialment estabilitzat amb aigua. Es troba en una zona de difícil accés. El cos d'emergències informa més que una persona ha patit lesions lleus i que ha estat evacuada en un dels vehicles a causa de l'accés difícil al paratge. Els agents rurals investiguen hores d'ara les causes del foc. I la demarcació de Lleida concentra el gruix de la producció catalana de préssec i nectarina amb una producció que podria arribar a les 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera així part del seu potencial amb un creixement del 13,5 respecte al 2025. Catalunya preveu enguany una campanya de fruita al pinyol més marcada per la normalitat. I demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. La fita mèdica i científica es va aconseguir a l'Hospital de Sant Pau i va situar Barcelona a l'avantguarda d'Europa amb aquesta especialitat. Des de llavors s'han fet més de 400.000 trasplantaments d'aquest tipus.
1: Sona en català.
4: Com esteu? Comencem una setmana més un nou programa del Sona en Català. Portem novetats d'Obeses, d'en Miquel Abres, en Joan Liaño. També parlarem del grup Declivi, que aquesta setmana publica nou treball, i parlarem una mica del que passa al panorama de la música en català. Bona, Edgar, com va?
5: Hola, molt bé.
4: Molt bé?
5: Sí.
4: Sempre va bé.
5: Sí.
4: Escolta, ara mira, tenim ja... No plou tant.
5: No, ja no plou tant.
4: Aquesta tarda jo m'he mullat una mica.
5: Ja ens vam mullar, que no ens vam veure aquest dissabte.
4: No ens vam veure, però estàvem al mateix lloc.
5: Sí.
4: Per primer cop, un cop que coincidim.
5: Sí, sí,
4: un cop
5: sí.
4: Que coincidim a un concert, a un festival. Sí, i va. Sí.
5: Tenia molt bona pinta, ho vam parlar-ho.
4: Home.
5: I tenia molt bona pinta el festival Espurnes.
4: Espurnes, de Llagostera.
5: De Llagostera, molt guai, molt familiar. Llàstima que va ploure com si no hi hagués demà.
4: Tenen molt mala sort, la veritat, perquè em vaig trobar amb dels organitzadors, en Pau Planes, que més d'un cop hem entrevistat, perquè organitzen diversos festivals, i em va dir que, ostres, l'any que ve en faran 10 i sencers només n'han pogut fer 2.
5: Ostres.
4: Perquè els altres, jo li vaig dir, ostres, l'any passat, jo vaig anar l'any passat, vaig acabar marxant, perquè realment va començar, va ploure... després va parar de ploure, van seguir els concerts, vull dir, van parar els concerts i els van poder tornar a començar, però hi va haver un moment que vaig dir, hòstia, anàvem al gos, tal, no sé què, perquè vaig portar la tossa també en el concert.
5: Jo, la nena.
4: I vaig dir, me'n vaig perquè és que tinc el gos aquí.
5: Nosaltres estàvem això, veient a l'Osa, que també va ser un horari superfamiliar a 6:45.
4: I l'espai, l'espai.
5: I l'espai superguai, i estava plovent, plovent, plovent, plovent, plovent, i va ser un... Prou. La Júlia diu, tinc fred i va ser...
4: Bueno, és que jo ho entenc, vull dir, realment, jo vaig posar a Instagram que realment és tenir moltes ganes de concert, quedar-te allà, sí, sí. Perquè és veritat que estava plovent, hi havia molta gent, per això, pel que estava plovent, sí, perquè no era allò de quatre gotetes, sí, sí. Era rotllo, va plovent tota l'estona. I déu-n'hi-do la gent que hi havia en el concert, gent que va aguantar, vull dir que van escoltar l'Osa, van fer Olga Zuet i finalment van sortir els organitzadors i van dir que havien de parar perquè no parava de ploure, que estaven mirant el Meteosat i que realment no pintava bé, la cosa seguiria així i que no podien mantenir doncs, ni la qualitat ni pels músics ni pel públic, perquè realment...
5: És que és això, no gaudien ningú, ni els de dalt que s'estaven morint de fred, ni els de baix que s'estaven mullant. I
4: quedàvem xops, la veritat és que sí.
5: Però és un festival que ens apuntem i l'any que ve...
4: És un festival que està, jo això dic, per espai, per qualitat dels grups que hi ha, la part de que hi hagi dos escenaris, que això no s'havia fet abans una mica en el, ara no em surt, en el Pop Art, però que realment no hi ha molts festivals que tinguin això, dos escenaris, i que per tant puguis anar canviant. I després també, per mi molt important, la mida del festival. No sí, és un gran petit, festival aco, sinó és un festival d'una mida correcta,
5: sí.
4: Que pots estar a prop de l'escenari, gaudir les coses bé.
5: Caminar per l'espai,
4: sí.
5: Lliure, sense gent que t'aixafa.
4: Un festival d'aquells que hi vas i dius, guai.
5: I tornaria, saps? Sí. Sí. Llàstima que va ploure.
4: Doncs ja ho sabem, nosaltres l'any que ve, Edgar, tornarem a fitxar. Exacte. I aquell de l'any que ve sí que ens trobem.
5: Exacte.
4: Per entre el públic.
5: Exacte.
4: Va, doncs comencem el programa d'avui i ho fem amb una de les cançons d'Obeses, La tornada del blat.

Doncs aquesta és la cançó d'Obeses, una de les cançons que s'inclou amb la seva última publicació, i ens deien, diu, amb la publicació de Lai al Cor, Diàstole, diu, per fi culminarem el nostre sisè disc d'estudi Lai al Cor, amb les 14 cançons que li donen forma. Un disc que trobareu a totes les plataformes i també en format físic als nostres concerts i a la nostra web. Diu, aquí detallem el calendari d'estrena de cadascuna de les obres, diu, que encara no heu descobert. Llavors, era des de divendres passat, doncs han anat posant cada dia una d'aquestes cançons, que és Fort en l'amor, La tornada del blat, El didalet, Circ capitalista, Boca a boca i Elogi del fracàs, que són les cançons, doncs això, que publiquen dia a dia, i el disc sortirà divendres a totes les plataformes, i el dissabte 16 sí que hi ha l'inici de la gira, i ho faran a Tona. Les entrades estan exaurides des de fa temps, i per tant, doncs, aquelles persones que en tinguin hi podran anar. Nosaltres continuem, ho fem amb una altra estrena, en aquest cas del Miquel Abres, que deia, bon dia, el meu país és l'Empordà, disponible el 12 de maig a totes les plataformes digitals. Des d'avui, doncs, podem escoltar aquesta cançó del Miquel Abres.

com estem avançant aquest darrer mes, gairebé, doncs hi ha moltes novetats. En aquest cas, tornem a parlar d'una altra novetat del Joan Liaño, que presenta Kiss Cari, diu, la continuació més irreverent i divertida del seu èxit Tabú. L'artista de Granollers estrena el seu primer senzill de 2026 amb una aposta al pop-punk carregada d'actitud, ironia i llibertat. Després de consolidar la seva identitat artística amb l'EP Femboy, Joan Liaño torna aquest 2026 amb Kiss Cari, un nou senzill que recupera l'univers emocional de Tabú, però des d'una perspectiva completament diferent, més desenfadada, més irònica i amb una clara voluntat de divertir-se.

0: des de primera fila vam fer una entrevista a Devon, cantar suau, que neix de la complicitat entre tres amics i posa en valor la confluència entre poesia i música. En Pau Devon explicava això, tot i que en el projecte també hi ha en Pere Suau, poeta, i en Antoni Bujosa, que és compositor.
1: Això és un projecte, és un recital de poesia fet per tres amics, gairebé per casualitat. Va començar molt a poc i molt sense cap tipus de futur, però ja ha anat creixent fins en el punt que hem pogut entrar a un estudi a gravar-lo i donar-li forma de CD, i per això som allí, estan presentant aquest recital amb forma de CD.
2: Per al·lusions, vols afegir alguna cosa?
3: No, és un poc el que ha dit en Pau, no? És una cosa que ha estat, jo crec que, molt poc pensada.
0: Doncs aquest és el nou projecte de Bon Cantar Suau, que uneix això, poesia i música. I ara escoltarem a les xarxes de l'Oest.

0: Sona bé, sona proper, sona en català.
1: I ara passem a parlar de festivals. També últimament estem parlant molt de, dels festivals que hi haurà aquest estiu, perquè estan presentant molts d'ells cartells, i en aquest cas La Fònica deia noves confirmacions de La Fònica. Diu, a més de ja l'anunciat Kiko Veneno, diu, el cartell de la 22a edició comptarà amb les propostes de Lina, Marco Mezquida, Magalí Sare, amb el cor Burnaker Barcelona, l'An Andreu, Lorena Álvarez, cor de teatre, l'Aranà, entre molts d'altres. Per exemple, hi havia un espectacle del Quim, bueno, un concert del Quim Carandell, que es fan a les barques de l'estany de Banyoles, que va esgotar entrades super ràpid, i les entrades i els abonaments per tots aquests concerts es van posar a la venda la setmana passada. Per tant, alguns dels concerts com aquest del Quim Carandell ja estan esgotades, però si voleu anar a d'altres de les propostes musicals que hi ha per aquests dies, per aquesta 22a edició de La Fònica, ho podeu fer a la seva pàgina web.
2: Lo prengueri capalot d'espolot.
1: Qui també ha presentat cartell és el Cabró Rock, en aquest cas no del d'estiu, que ja van presentar el cartell fa molt temps, sinó del Cabró Rock Castanyada. I l'altre dia feien un sorteig de 5 entrades dobles per viure la millor castanyada de la teva vida, i de res, deien doncs els passos que has de seguir. Si voleu, aneu al seu perfil, podeu seguir tots els passos, i deien que els Pets i l'Axe en Busto estaran junts a l'escenari després de 20 anys. I el cartell d'enguany pel 31 d'octubre serà 31 Fam, Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Figaflaua, Jules, la Ludwig Band, Els Tiets, Venus, Els Pets, l'Ax en Busto, també hi haurà l'Anna Gisbert, Azú, i l'Opau de Pons. Per tant, un munt de concerts. També hi haurà activitats especials, perquè és veritat que entre els concerts més d'un cop doncs feien algun espectacle de gitanes, de castellers. Per tant, una nit de castanyada crec que gairebé tots els grups del moment de l'escena en català. I ara ens quedem amb una de les cançons de L'Ax en Busto, que segur que sonarà en aquest festival, i és Llença'ls.

0: La música feta en la nostra llengua, el Sona en Català.
1: Fa setmanes vam parlar del microclima, però realment el microclima té moltes coses, perquè ens deien, diu, torna el microclima al Terrat. Diu, al partir del 28 de maig tornem a Barcelona per fer la millor prèvia del Festival Microclima en un espai de postal. El Microclima Festival i la Fundació Carulla tornen a obrir a unir esforços per portar-vos 4 concerts exclusius. Aquests concerts seran el dijous 28 de maig, Cel Obert, el dijous 4 de juny, Masoni, el dijous 11 de juny, Lucky Valverde, i finalment acabarà el dijous 18 de juny amb Cristena. I res, deien que tothom que tingui entrada pel Festival del Microclima Camprodon pot sol·licitar la seva invitació gratuïta en aquests concerts, i que la venda s'obria doncs més tard per tot el públic en general. Recordem que aquests són els concerts, això, que fan una mica com a prèvia del que serà el microclima d'estiu, però que ells també tenen el microclima de primavera, que també han tret al cartell. Són uns concerts gratuïts que es fan a diverses zones de Camprodon. Enguany han agafat noves ubicacions, són determinats espais de la zona que, pel que sigui, doncs, tenen alguna peculiaritat i porten música allà. I aquest dissabte, dia 16 de maig, a Can Pascal, hi podrem veure en Feliu Ventura. El dissabte 23 de maig, a Can Moll, la Blanca Campins. El dissabte 30, a la Mare de la Font, la Júlia Cruz. I el dissabte 6 de juny, al Pla de Bonarre, hi actuarà l'Arnau Serrallonga. Tots aquests concerts són d'entrada gratuïta i es fan a les 6 de la tarda. I finalment sí que hi haurà el Festival Microclima, que és com el festival gros, que es fa del 31 de juliol a l'1 i 2 d'agost, i que hi té un cartell, la veritat és que extens, i amb molts grups com ara Els Pets, Els Amics de les Arts, Sidoní, Mishima, Tartarrelena, Masoni, Anna Andreu, Nyandú, Al·lèrgiques al Pol·len, Remei de la Fresca, De Cara Fresca, Cel Obert, Minibus Intergalàctic, Cristena, Lucky Valverde i Aurora. I finalment, el 3 d'agost sí que hi haurà un microclima en família amb la Ludwig Band. Nosaltres ara escoltem una de les cançons de Nyandú, que segur que podrem escoltar en directe. Ens tornarem a veure.

0: Parlem dels festivals, que aquest estiu no es farà. És el Vesprada sota l'Alzina. Feien un comunicat de la comissió i ens deien, diu, les Vesprades sota l'Alzina va néixer el 2007, diu, amb la voluntat de crear una proposta cultural única i màgica en un entorn immillorable, l'Alzina centenària del Mas Querol de Fonollosa. Des d'aleshores, i amb l'única excepció de l'any de la Covid, diu, hem pogut celebrar totes les edicions, diu, gràcies a un grup de voluntaris i voluntàries, amb una estima i il·lusió, treballant, diu, per portar música i cultura de primer nivell a Fonollosa. Durant tots aquests anys hem tingut el privilegi de veure passar artistes que mai ens haurien imaginat, diu, tenir tan a prop, i hem contribuït a fer que les Vesprades un petit referent de les nits d'estiu a la Catalunya central. I deien que igualment això, amb el pas del temps, la realitat ha anat canviant, que l'oferta cultural d'estiu s'ha multiplicat i professionalitzat, i que cada cop més els és més difícil de sostenir un festival com el que ells fan des del voluntariat, amb recursos limitats i amb l'exigència tècnica i logística que avui comporta. I diuen això, que de moment aquesta edició d'aquest estiu no la faran, que replantejaran noves fórmules pel seu festival i tornaran tan aviat com puguin. I ara passem a parlar d'una de les notícies del 3Cat Info, que deien, diu, cartells de festival, radiofórmules, diu, cada cop és més habitual veure grups formats per noies a la primera línia de la indústria catalana. Diu, són de generació que té clar que ha de guanyar espais, que tot i que sovint es veuen obligades a reivindicar que tot plegat va més enllà de ser ties.
1: És ridícul, no hem buscat cap bolo realment i ens ha vingut tot i creiem fins i tot que el fet de dir-nos grup de ties fa que es vulgui omplir un cupo.
2: Tenim un missatge que va més enllà del fet de ser ties, saps? No som la noia de polseres vermelles, no sé com dir-ho, o sigui, és com la nostra personalitat va més enllà d'això. I que potser també això és el que ens ha fet portat a dir, vale, doncs ens ho anem a fer tot nosaltres.
3: Des de molt petita he volgut tenir un grup de noies i a més hem tingut com ídols, per així dir-ho, que eren grups de noies que veies, uau, que guai, i tant de bo tenir un.
4: Amb tot l'amor, però els homes que fan indie rock sempre els seus referents són homes. I s'escolten, a grups de ties, però mai les referencien. Nosaltres també intentem reivindicar molt que els grups de ties poden ser referència de grups de ties.
0: Doncs aquesta notícia parlava això, de grup de ties, les al·lèrgiques al pol·len i les baby Jane, i deien que malgrat tot, que les baby Jane continuen estudiant, el grup de ties continuen treballant, les al·lèrgiques al pol·len no poden permetre's dedicar-se al 100%, tot i que cada cop més hi ha espais per al seu projecte. I res, doncs reivindicaven això una mica, l'espai de les dones en els festivals de música. I ara passem a parlar del Minibús Intergalàctic i el Pedro Sánchez, perquè va fer un vídeo on recomanava aquest grup de música.
5: He escuchado este grupo que no conocía, que se llama Minibús Intergalàctic, catalán, de Girona, y sobre todo recomiendo de su último álbum esta canción que me ha encantado, que es Perceptirme Ple. Y sobre lectura, este fin de semana, un cómic maravilloso que se llama Vanguardia.
0: I això, amb aquesta recomanació que ens ha fet, i és curiós, no?, que el Pedro Sánchez, el president del govern, doncs escolti Minibús Intergalàctic, nosaltres ens quedem amb la cançó Per sentir-me ple.

0: Hola, bon vespre, Bernat.
1: Hola, bones.
0: A veure, per començar, el disc que presenteu avui aquí al Sona en català, Guerra Endins, surt dijous, però en les darreres setmanes sí que heu anat traient alguns singles. Com esteu vivint la sortida d'aquestes cançons i quina espereu que sigui la rebuda del vostre nou disc?
1: Bé, doncs, ha sigut un disc que ha passat una cosa curiosa, que és que des que el vam gravar fins ara ha hagut de passar bastant temps. Llavors, estem com bastant il·lusionats en que sortim per fer les cançons, i aquestes tres cançons doncs han sigut com un primer contacte de veure què tal li semblava a la gent. I la veritat és que, bueno, definir com les expectatives que tens d'un disc és complicat, però al final nosaltres el que volem és que aquest disc pugui connectar amb la gent i que es facin les cançons seves, i llavors doncs, tot el que pugui venir estarem amb els braços oberts.
0: I amb aquestes tres cançons, de moment, ja a través de les xarxes o amb el que us ha dit la gent, ja heu anat veient que són cançons que la gent els agrada, que se les ha fet seves d'una manera o d'una altra?
1: Doncs sí, la veritat és que ens ha conegut bastanta gent arrel d'aquestes tres cançons. Estem contents. També com per nosaltres, com per exemple anunciar la col·laboració amb l'Estilil ha sigut com, no sé, fer un pas endavant i demostrar que podem col·laborar amb gent que porta molts anys dedicant-se a això i funcionar amb ells, i això, la rebuda de les cançons ha sigut bona.
0: El títol del disc és molt potent. Què significa per vosaltres aquesta guerra endins? Quin creieu que és el missatge principal del vostre disc?
1: Bé, doncs, quan vam començar com a estructurar el disc, perquè tampoc vam pretendre gens fer un disc conceptual ni res, però sí que creiem que té com... Vam trobar una relació entre totes les cançons que vam decidir que havien d'estar al disc, i era que totes, d'alguna manera o altra, parlaven d'un conflicte, d'una guerra. I vam triar Guerra Endins perquè és veritat que parlem en alguns temes com també els conflictes terrenals que tenim els humans, conflictes bèl·lics i que tenen un caire una mica més polític. Sí que és cert que tirem molt també cap a la guerra endins, els conflictes amb un mateix. I

0: Veure que com que tot el disc tenia com aquesta coherència de, que parlava de conflictes, ja fossin interns o externs, vam creure que Guerra Endins era un títol que englobava bastant tot el concepte del disc.
1: Hi ha una mica una barreja de ràbia, de vulnerabilitat o també una mica d'esperança, no sé, com un viatge emocional en les vostres cançons?
0: Sí, la veritat és que molt ben definit, eh? O sigui, és ben bé el que has dit. O sigui, hi ha la part aquesta més... Sí, jo crec que bastantes cançons juguen una mica com a fusionar la ràbia i la tendresa, que hem començat com a trobar una mica més el nostre so, tot i que encara, òbviament, és un procés de molts anys, però creiem com que estem trobant com tota aquesta dualitat de parts més tranquil·les on ataquem més a la vulnerabilitat de la persona i amb un discurs més amable, o no més amable, però més cru i més... bueno, que busca més això, com la tendresa, i parts com molt més agressives, que sí que és un desfogue de ràbia i de tot això. Però tampoc, o sigui, amb el nostre nom de grup Declivi, o sigui, el nostre objectiu o el motiu pel que vam triar el nom va ser per poder com, o sigui, parlar d'aquest declivi que nosaltres patim, que sempre des de fa molts anys ja ens venen com que no tenim futur, que òbviament en tenim, però com tot aquest discurs superderrotista, però tampoc volem com revolcar-nos en aquesta tristesa i dir el món està fatal i tot és una merda, i realment volem trobar aquest bri d'esperança en tot això, i és una mica el que intentem reivindicar amb les nostres cançons.
1: Per a vosaltres la lletra, el missatge que hi ha darrere les cançons és molt important.
0: Sí, la veritat és que sí, tots els integrants del grup som persones que sempre, òbviament, també valorem com tota la part musical, però no ens hem volgut mai deslligar de la lletra. Creiem que és com la manera... Òbviament, la música és un llenguatge universal, però també és important que entenguin què vols dir, no només amb l'emoció que vols transmetre musicalment o els arranjaments que fas, sinó el discurs que tu prediques com a grup és molt important, i la manera d'explicar les coses també, per atacar ben bé el punt on es vol atacar.
1: I musicalment, què trobarem en aquest treball?
0: Bé, doncs sí que és cert que hem tocat una mica més la distorsió en aquest disc, en l'anterior. Hem apretat una mica el guany dels amplis, però tampoc és un disc tot de rock dur ni res. O sigui, realment hi ha com petites fusions amb molts gèneres, i fins i tot tanquem el disc amb un tema folk, que això tampoc ens hem volgut tancar com en un espectre supertrencat a nivell sonor, però sí que hem definit una mica més la direcció, però no hem renunciat a provar coses noves.

0: per què vau escollir aquest tema per començar el nou treball?
1: Bueno, vam, a part de que musicalment ens agradava l'impacte que tenia al principi de la cançó, que és com de cop li dones play a la cançó i hi ha uns cops com que directament, no sé, sentíem que et feia sentir interpel·lat donar-li play al disc i començar amb aquesta cançó. I a la vegada creiem també com que és un disc en el que una cançó en la que s'exposen com les preocupacions que tenim i llavors es van tractant més al llarg del disc, però sí, seria una mica la barreja d'aquestes dues coses.
0: És important la primera cançó que surt en el disc, en general, o avui potser amb Spotify que podem escoltar una cançó o una altra ja no tant com abans?
1: Bé, òbviament ja no és tan important com abans, perquè ara ja no hi ha tanta gent que escolti la música en discos, ja tingui Spotify o no, però ara són molt de playlist i molt d'això, que també té la seva part positiva, però també volem reivindicar el fet d'escoltar discos. Avui en dia no és tan important com abans, perquè abans tu posaves un vinil i o un CD i la primera que sonava era aquella i punt.
0: I a més escoltaves normalment de principi i final, cosa que avui en dia és veritat que pots escoltar, no?, com cançons una mica sueltes i fins i tot no escoltar el disc sencer. Amb això us hi trobeu vosaltres, que vull dir, hi hagi gent que conegui això, algunes cançons, o que n'hagi escoltat, però hi hagi d'altres que realment no les conegui, perquè realment no les has escoltat per tema d'això, d'haver-se trobat unes o unes altres?
1: Clar, òbviament. A més, avui en dia, com que també per nosaltres pensem que, per desgràcia, la música s'està ajuntant molt amb tot el món de xarxes. Mm-hmm. Molts cops tu treus un disc i de cop treus un vídeo de xarxes que funciona i aquella cançó de cop se l'escolta molta gent i la resta del disc, doncs no tant. Vull dir, és això, tenim una manera de consumir música molt diferent a la que es tenia abans, i que òbviament abans també hi havia la música comercial i el mateix que ara, però sí que és cert que ara sembla com que un disc és un recull de cançons, que la que t'agrada, t'agrada, o la que escoltes i punt.
0: Una mica abans ho has dit, quines col·laboracions hi ha en el disc i per què les heu escollit? I precisament aquestes poden ser potser algunes de les cançons que arribin més a la gent?
1: Bé, o sigui, hi ha les dues col·laboracions que fem en el disc, una és amb l'Estilil de Làgrimes de Sangre i l'altra és amb Punxada, que és un grup de punk rock d'aquí, del Bages. I bé, la veritat és que amb l'Estilil va ser bastant curiós, perquè teníem un conegut en comú i teníem una cançó que teníem una part on volíem posar-hi una part de rap, i vam començar a pensar com en raperos de per aquí que ens molés el que fes i que creguéssim que podria aportar algú al tema, i vam pensar en l'Estilil i vam intentar contactar amb ell i bé, li vam passar la cançó i li va agradar, i òbviament per nosaltres això, doncs, creiem que és tot un privilegi per nosaltres poder col·laborar amb algú amb tanta carrera. I també ens va fer molta il·lusió la col·laboració amb Punxada, perquè al final som com companys d'escena, perquè som dos grups que fem música per aquí al Bages, i també volíem treure alguna cosa una mica més punk i algun tema una mica més relacionat amb el punk, i vam pensar que era una bona idea col·laborar amb ells, i això. Òbviament, clar, sempre que col·labores amb algú pot ser, o no necessàriament, però pot ser que té números perquè sigui una de les cançons que acabi escoltant més gent, perquè al final tens la força de dos grups o d'un grup i un artista que tot suma.
0: I el dijous la gent podrà escoltar, doncs, aquest disc sencer. Ara de moment poden escoltar això, doncs, tres de les cançons que heu tret, però en directe com es transforma aquest disc? Com serà damunt dels escenaris? I què ha canviat de vosaltres respecte al vostre primer concert que vau fer, si no sé malament, el 2023?
1: Bueno, òbviament hem rodat molt més junts, ja comencem a trobar-nos molt més còmodes sobre els escenaris, i la veritat és que creiem que en directe transmetem alguna cosa diferent, perquè intentem com fer que les cançons, en el moment en el que les escoltes del directe, tinguin un sentit i que sigui... O sigui, jo crec que el nostre directe és un directe per ballar i per plorar. I nosaltres com busquem això, saps? Volem com que tu puguis estar uns temes ballant i passant-ho increïble i amb tota la intensitat i tota la distorsió i tot el volum que faci falta, però també no rebutgem aquests moments de vulnerabilitat.
0: I per acabar ja l'entrevista, amb quina cançó del disc et quedaries i l'escoltarem ara sencera i per què?
1: Bé, doncs jo em quedaria amb Miratges perquè és una cançó que la veritat ens va fer molta il·lusió poder treure perquè confiem molt en ella i creiem que reflexa una mica com les preocupacions que tenim i que expressem en el disc. I a més vam tenir la sort de poder fer un videoclip molt xulo que està penjat a YouTube, que ens el va fer el Johnny Energy de Brain Thunder i això. No sé, li tenim carinyo entre el videoclip i la cançó que ens agrada i creiem que reflexa el que vol dir el disc.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies, Bernat, i ens quedem amb aquesta cançó, amb Miratges.
1: A tu, merci.
0: I això és tot per avui. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve amb molta més música feta en català.

0: Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar avui un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns qui s'hi han sumat. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol. I la reunió entre Educació i els sindicats d'aquesta tarda ha acabat sense acord, tot i això hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. S'han citat a reprendre les converses demà a les 12 del migdia. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha advertit que si el departament no en respon demà en concreció a la resposta unitària sobre la millora salarial, trencarà negociacions i les mobilitzacions escalaran fins a final de curs.
3: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà diguéssim un trencament i continuarem pues, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
2: I aquest vespre s'han lliurat els Premis Ràdio Associació de Catalunya, que enguany arriben a la 26a edició, uns guardons que premien la ràdio en català. Ho ha seguit la nostra companya Carme de Fez. Bona nit.
4: Bona nit. Aquella nit al Tiffany's, una coproducció de la xarxa, Ràdio 4 i Ràdio Capital de l'Empordà, ha rebut aquesta tarda el premi a millor programa de la ràdio local en els 26ets Premis de Ràdio Associació de Catalunya, que s'han lliurat a la Sala La Paloma de Barcelona. Un programa que es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més. Uns premis on la reivindicació del català ja ha estat l'eix dels discursos dels guardonats. Entre d'altres, han estat distingits la Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa radiofònic i Xavi Bundó de RAC1 com a millor professional.
2: Felicitats als companys premiats. L'Audiència Nacional ha ordenat congelar comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge, José Luis Calama, ha acordat el bloqueig que es limiti al 490.000 euros, que és l'import rebut a la societat Análisis Relevante. Se l'investiga a l'expresident espanyol per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals pel rescat de la companyia aèria Plus Ultra. I els activistes de la flotilla amb passaport espanyol arribaran demà divendres a Barcelona, Madrid i Bilbao. La Global Sumut Flotilla ha denunciat abusos físics, psicològics, incloses pallisses, per part de l'exèrcit israelià. A la missió hi ha 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans. És tot. Molt bona nit i fins demà.
5: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies per destinar-nos una hora del vostre fantàstic i preciós temps per escoltar aquest programa que recopila els grans clàssics de la música pop i rock de tots els temps. Rock and Classics. I és que el temps és molt valuós, per tant, gràcies per escollir-nos. Avui farem una selecció eclèctica de música basada en una temàtica, les cançons dedicades a la nit. I és que n'hi ha moltes, i a més, en el nostre idioma, el català, n'hi ha una bona colla. Tenim uns quants programes per davant, en tenim 3 o 4 aproximadament que dedicarem a aquesta temàtica, a la nit. Començarem avui amb música sobretot de casa nostra i anirem avançant cap a altres latituds. Però per començar, anem ben a prop de casa, anem a Constantí i viatgem a l'any 1998 per escoltar una de les cançons més delicades i boniques dels Pets, que segur recordareu, i senzillament es diu Bona nit. Què més important que dir això que desitjar, doncs, al teu fill, la teva filla, la teva parella, que passi una bona nit i que tingui bons somnis? Així sonaven els Pets des del treball. Bon dia.

Quina cançó més bonica, oi? De vegades en la senzillesa i en la tendresa doncs hi ha les grans cançons, com aquest exemple, la cançó que tancava el disc més conegut dels Pets, El Bon Dia, publicat el 1998, i que es deia precisament només així, Bona Nit. Seguim amb més música de casa nostra dedicada a la nit. Ara, amb un dels talls inclosos dins del treball de debut de Sau, es deia No puc deixar de fumar, sortia l'any 87 a la llum. També una data important, doncs, la primera nit, com la primera nit. Sempre

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim amb aquestes cançons dedicades a la nit, aquest moment tan delicat del dia. El moment de descans, el moment de somiar, el moment de gaudir d'una manera diferent amb la relació amb els més propers. Aquest tema ja us l'hem punxat altres vegades. És deliciós, de la mà de Pep Sala, Cor de la nit.

Els gironins, un papa amb un estil peculiar, únic, inconfusible, des del seu famós treball Bordell, sortia publicat l'any 1994. Un treball molt eclèctic, té una mica de tot, fins i tot aquesta incursió en aquesta mena de blues jazz que imita fins i tot la veu d'Adrià Puntí a la veu del gran Louis Armstrong. Aquest és el tema 7 de nit. Seguim amb més cançons dedicades a la nit, al rock and clàssics, en aquesta bàsicament selecció de música catalana, perquè sembla mentida, però hi ha moltíssimes cançons en català dedicades a la nit. Per exemple, aquest altre tema de Sopa de Cabra, des del seu treball nou, Nits de Glòria.

excel·lent producció dels barcelonins Manel. El disc es deia Els millors professors europeus. Déu-n'hi-do, ja ha plogut força, 2008, quan va sortir aquest disc, amb temes com aquesta nit freda per ser abril. I ja que estem, doncs, animats, seguim amb una cançó força animada, molt més recent, de l'any 2007, dels Doctor Prats, Les nits no moren mai.

0: rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Cançons dedicades a la nit avui al Rock and Classics. Ara seguim amb més música català, en aquest cas des del País Valencià. Amb els malauradament dissolts, Aspencat ens deixaven ja fa gairebé una dècada. Però podem, com sempre, gaudir, evidentment, dels seus treballs de nou punxant-los aquí al Rock and Classics. Amb temes com aquesta Nit d'Esperança des del treball Ascens.

0: instants érem a Terrassa amb els doctor Prats i hem anat una mica més amunt cap a Manresa amb els gossos. Des del que per mi és el seu millor treball, Oxigen. I aquestes nits de glòria. Avui, al Rock and Classics, estem aprofitant aquesta hora de ràdio per a seleccionar algunes cançons que parlen precisament només de la nit.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Canviem ara totalment de latitud, ens n'anem cap als Estats Units per a recuperar una cançó d'un artista conegudíssim d'aquella dècada, Lionel Richie, All Night Long.
2: Rock and Classics.
1: Rock and Classics.

All Night Long amb aquest multipremiat, exitosíssim artista nord-americà que als anys 80, diguem que ho va petar, Lionel Richie, All Night Long. Canviem ara de terç, anem a una cançó de banda sonora des de From Dusk Till Dawn, una pel·lícula signada per Quentin Tarantino, aquesta cançó tan americana que es diu Dark Knight, Nit Negra, amb The Blasters.

Nighting, el tema que tancava aquest treball fantàstic, el projecte Temple of the Dog, de títol homònim, publicat el 1991, de la mà de Chris Cornell i els seus col·legues. Alguns formarien part de després de Pearl Jam, altres també eren ja músics de Soundgarden. Avui hem dedicat aquest rock en clàssics a cançons de nit o inspirades en la nit. I acabarem el nostre país, tal com hem començat, amb els Sau. Amb un dels temes del seu LP, Cançons perdudes, rareses, remescles, 1986-1995 i Quan arribi la nit. Salutacions, que vagi molt bé.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.